0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar. Humanoid.
2: Oi! Diana!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Les històries que em fan més por són les que no han ni començat. Les que et deixen la sensació

0: Gala, tia, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara ha enfadat moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, que...
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, ai, cat.
1: Wow.

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que petaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllan. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat. Hey.

Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT.

divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Ella mana cap a l'enterrat, fumant la verdura sempre de proximitat. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana comença.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Pluja de crítiques a Salvador Illa en la segona jornada del debat de política general al Parlament, tant de l'oposició com dels socis d'investidura. Mentre que Junts ha reclamat reprovar el president, Esquerra i els comuns li han exigit que es posi les piles amb els acords pendents de complir. Sentim la juntaire Mònica Sales, el republicà Josep Maria Jové, Jèssica Albiach dels comuns i les respectives rèpliques d'Illa.
2: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
3: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans i la història que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
4: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres, perquè se li acaba el temps.
3: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura.
5: Vostè per això se queda amb la feina a mitges, sempre a mig camí del que la gent necessita.
3: Es pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. Jo ja he dit que no em tanco a res.
1: La CUP també ha acusat Illa de falta d'ambició en habitatge i el Partit Popular ha posat l'accent a demanar rebaixes fiscals. Vox, per la seva banda, ha titllat els socialistes d'organització criminal i Aliança Catalana ha insistit a vincular immigració amb delinqüència. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
6: Els decrets d'habitatge no tenen garantit el suport dels grups perquè el Congrés els convalidi aquest divendres. Junts considera que els textos són decebedors, però no aclareix el sentit del seu vot. També mantenen la incògnita des del PNB. La Moncloa confia que s'aprovaran el gruix de les mesures, però el segon decret, que recull la pròrroga indefinida dels lloguers, es dona per fet que decaurà.
1: Activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió que d'avui de pluges torrencials a diversos punts del país. Les tempestes podran superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i afectaran aquest matí el litoral central i de Tarragona. A la tarda s'estendran cap a l'interior i també al sud del país.
6: Els ajuntaments de Barcelona i Tarragona volen demanar a la DGT una moratòria per la nova regulació de semàfors que entra en vigor aquest dijous. La norma prohibeix que coincideixi el semàfor en groc intermitent per als vehicles amb el semàfor verd per als vianants.
1: Divendres arrenca la temporada de l'Auditori amb un increment inusual d'espectadors. Ja s'han venut una quarta part de les entrades d'una temporada que l'OBC encara amb ambició musical. Les glaceres de Suïssa han perdut aquest any un 5,5% del seu volum de gel.
6: Aquesta pèrdua s'atribueix a les onades de calor i a la poca neu caiguda durant l'hivern passat. De fet, en només 5 anys, Suïssa ha perdut gairebé una cinquena part del volum de les seves glaceres. Entre juliol i setembre, la fusió ha fet desaparèixer uns 2,2 bilions de litres d'aigua, l'equivalent a buidar més de 3 vegades tots els embassaments de les conques internes de Catalunya. Els experts alerten que la situació és especialment preocupant. Algunes glaceres suïsses han perdut entre 2 metres i 4 metres de gruix aquest any.
1: Esports, el Barça ha golejat la Roma per 0-6 en la segona jornada de la fase Lliga de la Champions femenina. Els gols els han fet dos Graham, dos més Pina, un de Eva Payor i l'altre Oladipo amb pròpia porta.
6: El davanter del Barça, Rafinha, torna cap a Barcelona i no jugarà amb el Brasil al pròxim amistós contra l'Índia. Quan arribi li faran més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que arrossega la cuixa dreta.
1: A l'Eurocup masculina de bàsquet, el Manresa ha perdut a la pista del PAOK grec per 93-78 en la seva estrena en la competició. També en bàsquet, l'Uni Girona ha caigut a casa davant de l'Elmak Konut de Turquia i no jugarà l'Eurolliga femenina aquesta temporada.
6: L'Atlètic Barceloneta s'ha endut la Supercopa Europea de Waterpolo després de derrotar el Marsella per 10-8.
1: El Freiking Granollers ha debutat amb derrota a la Lliga Europea d'Handbol. Els ballesans han perdut a la pista del Flensburg alemany per 40-31.
6: I encara en handbol, el Barça jugarà aquest dijous la final del Mundial de Clubs a Egipte contra el Vesprem hongarès.
0: Fins aquí les notícies.
7: Ai, matiners, molt bon dijous. Engeguem un nou mes, avui és 1 d'octubre. Avui, bon dia a tots, per cert.
8: Bon dia.
7: Avui m'he despertat una mica més aviat del compte, m'ha sonat el despertador... M'he llevat abans de que sonés el despertador, a les 3 ja m'he despertat.
8: Et fas gran,
7: Gràcies, Lara, també t'estimo, carinyo. He sortit de casa cap a 3:45 del matí. M'he trobat asseguts a la cantonada de casa una parelleta que no devia passar dels 18 anys. M'han demanat un cigarro. Jo els he preguntat què feien desperts aquelles hores de la nit.
9: Realment t'estàs fent gran, eh?
7: Mira, que t'acabi d'explicar, per favor, vols fer el favor? Van dir que tenia la seva primera cita.
9: Oh,
7: és que ho veus, com m'estàs aixafant la guitarra només començar? Oients, fem una regressió en el temps. Recordeu la vostra primera cita quan éreu adolescents? La primera, la que veu tenir important. D'aquell noi, d'aquella noia que us agradava, aquells nervis a la panxa, aquelles papallones. Maiol Roger, estàs tancant els ulls com...
10: No,
7: reflexionant.
10: Estava pensant si la recordava. Prefereixo quedar-me amb l'última, la veritat.
7: I tu, Àlex?
1: Jo també estava pensant si la recordava i crec que sí que la recordava i va ser un fracàs absolut.
7: Sant Joan de les Abadesses?
1: Sí, exactament.
7: Lara?
9: Jo sí, que me'n recordo.
7: On va ser?
9: Al Parc de Vallparadís, de Terrassa.
7: Apa!
9: És un clàssic, eh?
7: Jo allà també hi he anat. Marta?
11: Jo, mira, jo com el Maiol, la veritat és que em quedo l'última, per si de cas. Estic bastant d'acord.
7: Doncs mira, si hi ha algun oient que a aquestes hores del matí està fent el cafè, que esperem que siguin moltíssims, recordeu com va ser la vostra primera cita d'adolescència.
12: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Estava pensant que els oients que avui ens truquin per aconseguir entrades de teatre, els hi preguntaré quina va ser la seva primera cita de l'agència. A veure què és el que ens expliquen. Serà d'aquí uns moments. Arrenquem el primer dia del mes d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que comença un nou mes, evidentment, l'octubre, i es manté la inestabilitat dels últims dies. Durant el matí s'esperen pluges a la costa central i daurada. Els ruixats s'estendran i s'intensificaran a tot el país, si bé s'espera que siguin localment torrencials al Prepirineu i al sud del país. Protecció Civil, això sí, activat en fase d'alerta al Pla Inuncat. Marta Viana, bon dia de nou.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Vilafranca del Penedès el sol sortirà a les 7:50 i aquí el dia durarà 11 hores i 45 minuts.
0: La meva xafa guitarres favorita.
1: No, perdona.
0: Lara García, bon dia.
1: Bon dia, matiners. Avui comencem amb una cita del fundador, compositor i guitarrista d'Antònia Font, Joan Miquel Oliver, que ha dit en una entrevista a la revista Under Rock: la música es guia per intuïció, no hi ha cap llei.
0: El meu sotsdirector preferit, Maiol Roger, molt bon dia.
2: Sí, que et siguis, Xavi Canalies, bon dia.
0: Què tal?
2: Molt bé, molt
0: quan
2: bé.
0: Quan vulguis em pots explicar què passarà avui al matí.
2: T'explico què passa al matí a Catalunya Ràdio, avui molt pendents.
0: Que estaves pensant
2: de...
0: a la teva última cita.
2: No,
0: va, torna.
2: Com que t'he dit bon dia, pensava que em diries i avui al matí de Catalunya Ràdio, ok, per això m'estava esperant, donant espai, que és el que no fa la de García. Mira, avui parlem dels decrets d'habitatge. Tindrem a la secretària d'Estat d'Habitatge, l'Eri Iglesias, perquè ens expliqui els detalls dels decrets que s'han de votar demà. També farem taula d'alcaldes, perquè són, sovint ho diem, la primera barrera de molts problemes, sí. L'habitatge, la seguretat, els serveis socials. Parlarem amb el Marc Aloi de Manresa, l'Antoni Belmont de Cornellà i president de l'àrea metropolitana, i l'Albert Castells de Vic. Obrirem la taverna, i avui, que és el Dia Internacional de la Gent Gran, a les 11, Pilarín Vallès i Roser Capdevila, juntes al matí de Catalunya Ràdio.
0: M'ho deixes perfecte, perquè tal com estava dient el Maiol, casualitats de la vida, i tal com està l'actualitat d'aquestes últimes setmanes, avui 1 d'octubre és aquest Dia Mundial de la Gent Gran.

0: Ai, la pel·lícula, quina meravella de pel·lícula. No sé si hi haurà molta gent que ens està escoltant ara mateix que no l'ha vist, però en tot cas teniu molta feina perquè ja la podeu estar veient. Aquests dies, malauradament, el desnonament de la Mari Carmen ha estat protagonista d'un moviment en massa, i és que quan les injustícies són flagrants i toquen les persones grans, cal reivindicar el dret a la seva tranquil·litat, que prou han fet per nosaltres. Per tant, protegim les persones grans, cuidem-les, respectem-les i, sobretot, escoltem-les, perquè són sàvies, perquè han viscut més que nosaltres i ens porten anys d'avantatge. I l'experiència és un tresor preuat que cal defensar amb dents i ungles. I sobretot que ningú se n'oblidi, perquè si tot va bé, nosaltres algun dia també serem grans.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Vinga, va, bon dia. Benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Va ser una primera cita que millor oblidar a Sant Joan de les Abadesses.
2: Jo també m'hauria deixat. Entens, no, el fracàs?
0: Perfectament, perfectament. Però escolta'm, a vegades aquestes coses passen. Això sí, sempre ens explica què ha passat al món mentre dormíem, Àlex.
2: Doncs mira, avui la notícia ens situa a l'Equador i els ingredients són droga i productes capilars. Això promet, eh?
0: Caramba.
2: La policia d'aquest país ha interceptat 6 quilos i mig de cocaïna a l'aeroport de Guayaquil. Estaven amagats en 7 potets que aparentaven contenir productes capilars i alimentaris. En realitat, els potets contenien cocaïna líquida.
0: No tenen un pèl de tontos?
2: No. Ah, espera't, que avui tinc preparat un acudit. Eren a l'equipatge d'una passatgera que tenia la intenció de viatjar cap a Europa. De moment, ha fet escala a la comissaria. Aquesta és la primera
0: petita parada.
2: Perquè els gossos de l'aeroport van detectar aquesta droga. La cocaïna que duia, aquests 6 quilos i mig, haurien permès fer més de 66.000 dosis. I segons la policia, podria haver arribat a valer uns 300.000 euros al mercat europeu. Per tant,
0: estem parlant de molts diners, eh?
2: I ara preparat per la broma de...
0: Ep, alerta, alerta.
2: Matías
0: Prats Matiner. A veure, sorprèn-me.
2: En tot cas, segur que els productes capilars que transportava no eren gaire bons, perquè se li caurà el pèl.
0: Bon Matías Prats, eh, avui.
2: Va.
0: Avui bé. Àlex, que tinguis bon dijous.
2: Vaja bé. Vinga, som-hi.
0: 3 minuts, un quart de 6 del matí. Avui el món serà un lloc millor perquè... Ai, encara hi ha esperança per al català. Andreu Merino.
3: Ho llegim al diari Nació. El català encara és majoritari en els esports extraescolars, segons l'enquesta dels hàbits esportius dels escolars a Catalunya. Les dades ens diuen que gairebé la meitat de monitors i entrenadors es dirigeixen en català als infants i joves menors de 16 anys, mentre que només un de cada 4 ho fa només en castellà. Pel que fa als joves, el 43% s'expressa en català, mentre que un de cada 3 ho fa en castellà i el 20% diu que ho fa indistintament en les dues llengües. Com dèiem, encara hi ha esperança.
0: 2 minuts, arribem a un quart de 6 del matí, mentre Lara García s'està repassant els llavis amb un pintallavis que avui ens ha portat a l'estudi. 3 bones notícies per començar el dia. Ara me'n passes una miqueta, que jo també m'he pintat llavis per estar guapo.
4: Ara us deixo. Tots guapos i guapes, bon matí.
0: Un programa de l'Hospital Clínic de València aconsegueix que el 90% dels pacients deixin de fumar després d'un infart.
4: Sí, investigadors han comprovat l'eficàcia d'un programa que incorpora el tractament contra el tabaquisme a la rehabilitació cardíaca. Als 6 mesos, els resultats diuen que el 90% dels pacients havien deixat de fumar i al cap d'un any, el 80% continua sense fumar. Aquest programa el que combina és tant el seguiment mèdic amb medicaments per deixar el tabac.
0: I del tabac a dormir, perquè es pot dormir precisament millor sense recórrer fàrmacs. Això, encara que sembli mentida, és possible. Hi ha aliments que ens hi poden ajudar. Ot Serra.
5: Sí, un d'aquests és el kiwi, que és ric en serotonina i antioxidants. Les cireres contenen melatonina, que és l'hormona que regula el cicle son-vigília. I per acabar amb les fruites tenim el plàtan, que conté magnesi i potassi i ajuda a relaxar els músculs i calmar el sistema nerviós. En aquesta línia, el magnesi també el trobem en fruits secs, com ara nous i ametlles, i en espinacs i xocolata negra. L'omega 3 i la vitamina D són nutrients que ajuden a regular la serotonina i en trobem en peixos com el salmó o la sardina. Van bé per sopar i després agafar el son. I per acabar, les infusions també ens preparen el cos per anar a dormir.
0: Com que hi ha molts matiners que a aquestes hores ens escolten i segurament us passa com a nosaltres, que hi ha nits que costa anar a dormir, apunteu-vos la recepta del doctor Ott.
4: Doctor Ott m'agrada molt.
0: Doctor Ott m'encanta. Doctor Ott. I avui, que és el Dia Mundial de la Gent Gran, el nostre particular homenatge a la Dolors Sureda, perquè celebrem els 110 anys, com estic avui, de la veïna més longeva de Girona.
4: Sí, la veïna del barri de l'Eixample de Girona és també la segona persona més gran de les comarques gironines i la cinquena de Catalunya. Sureda va rebre ahir la tarda la visita de l'alcalde, Lluc Salelles, i de la regidora de Ciutat que Cuida i de Serveis Ambientals i Benestar Animal, Gemma Martínez, que l'han felicitada en nom propi del consistori i de la ciutat. I durant aquesta trobada, doncs, han mantingut una breu conversa amb Sureda i li han entregat un ram de flors i una carta de felicitació.
0: Un petonàs des de la ràdio, 110 anys. Clar que sí. I els que vindran, Dolors Sureda, felicitats.
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: M'encanta aquesta cançó, per favor. És que, baix, és que això és un tamàs, per favor, un tamàs. Tamacle, tamacle, que es diu en català. Tal dia com avui, un 1 d'octubre del 2007, les Spice Girls anunciaven concert de retrobament al London.
1: I atenció, perquè les entrades es van exaurir en només 38 segons. Wow. Més d'un milió de persones al Regne Unit es van registrar per aconseguir una entrada per veure-les totes 5. El primer concert era el 15 de desembre del 2007 a l'Arena de Londres, amb entrades a partir de 55 euros, que això serien uns 64 euros.
0: No són cares, eh?
1: No són cares
0: per ser Spice Girls, eh?
1: Estem parlant del 2007.
0: Clar.
1: Després sí, jo crec que ara no costarien el mateix si tornessin. La demanda, això, es veu que va ser tan, tan alta que es van afegir, evidentment, més dates i el grup va acabar fent 17 concerts a Londres dins d'una gira de retrobament. Era el primer cop que les 5 actuaven juntes des de Kerry Galliwell havia deixat el grup el 1998.

0: A Catalunya Ràdio passen coses. Canalies?
1: Vinga, i a la tele, els cadis van visitar cara al show de Marc Giró.
2: Oh, sorpresa, i van anar per parlar de la bola negra. I van explicar algunes de les persones que tenen a l'agenda dels seus telèfons.
3: Vosotros os ha llamado muchísima gente, pero claro, tenéis una agenda repleta de maravillosas estrellas y amigos y familiares, pero ¿alguna Madonna os ha llamado, por ejemplo?
4: Madonna ya llamó, hace mucho.
5: O sea, Madonna, tengo un WhatsApp del otro día.
4: O sea, Madonna... Tuvimos todo un periplo con Madonna en su día, que fuimos hasta su casa y todo. Y luego yo pensaba que se había olvidado de nosotros.
5: Bueno, luego tuvimos un momento difícil.
3: ¿Con Madonna un momento difícil?
5: Bueno,
4: A ver.
3: Es que Madonna...
5: Lo que pasa es que ahora hemos vuelto a retomar contacto, claro.
3: Y eso se puede contar un poco. ¿Cómo tienes ¿En qué momento notas tú que Madonna...
5: Bueno, porque de repente recibes un WhatsApp...
3: ¿Cómo?
5: Recibes un WhatsApp, ¿qué
4: y
5: tal?
4: Y además que la guardas Madonna porque no tiene otro nombre.
3: Ah, eso te voy a decir. ¿Cómo guardas el
4: porque
3: teléfono?
4: Porque se llama Madonna, si fuera como le diga, que se llama Estefanía Hermanota, pero es que Madonna se llama Madonna.
3: ¿Y vosotros el móvil tenéis a todas estas...?
5: Es que no tengo el móvil aquí, no te enseñaba.
1: Et dic una cosa, és que Madonna envia missatges a tothom, perquè recordeu la història que Úrsula Corberó, quan feia la Casa de Papel, se la va trobar a l'avió i van intercanviar-se els telèfons. Algú publica algun vídeo d'ella o fent alguna performance amb alguna de les seves cançons i Madonna respon. Recordo també, crec que era el campió de patinatge sobre gel, la parella que va fer una de les cançons de Madonna, que Madonna també els va enviar un missatge. M'encanta aquesta proximitat de la reina del pop.
2: M'agrada molt, que a veure si escolta matiners i ens envia un missatge.
1: Home,
2: doncs
1: sí, potser no ens acaba d'entendre gaire bé, però Madonna...
2: Però li posem música i ja s'entendrà.
1: Jo rebo un missatge al mòbil que posa Madonna...
2: I no ens ho creiem.
1: No, és que m'han de venir amb un desfibrilador perquè jo moro i de coqui cara. A veure si avui el tenim despert. Tot i així, Àngel Llàcer continua buscant el català més català.
2: El Soc i Ser es viu en moments de tensió amb preguntes que inicialment poden semblar molt evidents, però que a vegades no ho són tant.
6: El 47% de la població catalana viu a l'àrea metropolitana de Barcelona.
7: Més.
8: Àrea metropolitana?
6: Més o menys?
7: Si tenim el Pirineu amb un 30% del territori està buit.
9: 10. Esteu segurs? No us flipeu, eh?
10: Estem parlant d'un 50%. Si estem parlant
9: de...
10: Són 4 milions de persones, eh?
11: Jo soc de la metropolitana, hi ha molta gent allà.
12: És que l'àrea metropolitana és Barcelona i tot...
13: És que arribes a Manresa, eh?
14: Jo soc molt de pàlpits, o sigui, de seguida, allò que tens una impressió i no saps el que és, però ho saps. He tingut el pàlpit, he tingut el xup pàlpit.
15: Tu saps quan sents una cosa?
1: És menys.
15: A mi el cor m'ha fet xup-xup, collons, i no m'heu fet pas. Abans... La mare que us ha parit. Què?
1: Menys, menys. Una mica, tinc una cosa, aquesta pregunta està inspirada en Dada Maria,
2: sí, total.
1: Estava a Llàcer, ens estàs copiant. Escolta, jo encantat de la vida, eh? Que el Soc i Seré és una meravella i l'heu de veure sempre a TV3 i a la plataforma 3CAT. Però això és... Dada Maria. No sé si estarà despert l'Àngel a aquestes hores, en tot cas, si avui participa, li diré. I acabem amb la revuelta.
2: Ahir, per primera vegada, hi va anar l'actor mexicà Diego Luna.
16: Nunca l'havia visto, no, mientras Diego.
17: Veo pedacitos, la verdad.
16: ¿Qué habías visto? ¿Qué te suena?
17: Bueno, cuando venía para acá me dijeron, prepárate.
16: ¿Qué has notado? ¿Qué has notado? Porque has visto programas antiguos, a lo mejor.
17: Tú, por lo menos, ahora sí te vistes bien. Las zapatillas todavía.
16: Bueno, voy más o menos. Aquí la gente se les da todas las comodidades. Es un público de élite. O sea, vienen como...
17: Élite, los dejan contar chistes, aunque no sean graciosos.
1: Dilo. 10 minuts, 2:45 del matí, fent els matiners a Catalunya Ràdio. Us recordo una vegada més també una emissió conjunta per ICAT, la ràdio inquieta. I en aquests moments obrim la revista del cor dels matiners. Ara parlarem d'aquest tema, perquè Anna Guerra ha anunciat que s'ha sotmès a una operació de pit.
2: Flipant en aquest vídeo, ¿vale?
1: Anem a posar una miqueta en context i explicar-los als oients. Marta.
2: Anna Guerra ha penjat un vídeo a les xarxes socials, ha anat explicant el pas a pas com ha anat tot plegat. Primer, escoltem què l'ha portat a operar-se. Ha dit això.
18: Hace un par de años me cambió el cuerpo de niña a mujer. Es decir, se me ensanchó aún más la espalda, que yo ya tengo espalda porque hice gimnasia rítmica muchos años. Las caderas, bueno, pues tuve un proceso hormonal, humano, animal, que sucedió en mí. Y cuando estaba aceptando mi cuerpo y mi nuevo yo, me di cuenta que había algo que, con lo que no terminaba de estar a gusto, y era el tamaño de mi pecho. Todo había crecido y me sentía descompensada en la ropa, me dio algo que no me había pasado, que era como estar insegura.
8: Si no diré res.
2: Això no, no diem res. Posem els talls i avall,
1: tu. Ho escoltem i ja està.
2: Sí, sí. Després explica que està una mica nerviosa per l'operació, apareix ella a l'hospital, després surt ja operada i dues setmanes més tard acaba parlant amb la doctora que l'ha operat.
19: Han pasado dos semanas desde mi operación y ya piso de otra manera, me siento con una seguridad completamente diferente, ya no equilibrio en el cuerpo de niña mujer. Era muy guapa y sigue siendo muy guapa, un poco más ella. Porque así quería ser y así está siendo.
1: Però a veure, si el problema sí, és que... Però si, a veure, jo estic, bueno, estem aquí tots a favor de les operacions estètiques, que cadascú faci el que vulgui amb els seus cossos, per favor.
2: Ara no
1: però
2: cal.
1: El tema és com ho expliques.
20: No cal aquesta intensitat.
1: A mi la frase de niña mujer, de veritat...
20: Però si té 32 anys. I diu que fa dos anys li ha canviat el cuerpo de niña. Bueno, vale, no sé.
1: Bé, escolta'm, en tot cas, el petonet és de la ràdio Anna Guerra. Netflix, per cert, també estrena el tràiler de The One About Matthew Perry, una sèrie documental de 3 capítols sobre la vida de l'actor que va interpretar Chandler a Friends i que va morir el 2003.
21: I said, God,
1: 2023, perdó.
21: Anything you want to me, just please make me famous.
22: I got a phone call.
23: Hello.
22: And I instantly knew
2: El documental repassa la seva trajectòria a Hollywood, però també la seva lluita contra l'alcoholisme i les addiccions. Inclou testimonis d'amics i de la seva germana, la Mia Perry, i material inèdit de l'arxiu familiar. Els seus amics expliquen com era la intimitat i com, malgrat els seus problemes amb les addiccions, va arribar a ajudar amb el seu bon humor a moltes persones del seu entorn.
1: 7 minuts, 6:15 del matí. És moment de saber quin so ens ha deixat la ràdio. Ot Serra.
6: Al matí de Catalunya Ràdio, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, feia una crida molt clara als llogaters que se'ls acabi aviat el contracte.
24: És una realitat de molts dels nostres ciutadans i ciutadanes que els hi arriba al final del contracte, els hi renoven el contracte i el seu llogater els hi decideix posar 400-500 euros i han de marxar perquè no ho poden afrontar. I, per tant, què poden fer a partir d'avui aquests llogaters? Perquè el decret ja està en vigor. Demanar la pròrroga. Ja la poden demanar perquè un cop publicat el BOE, un real decret llei ja està en vigor. I, per tant, vull aprofitar aquesta entrevista per demanar i per dir a tots els llogaters d'aquest país i de Catalunya i del reste de l'Estat que ja poden demanar la pròrroga. I demanar, per favor, que el decret es convalidi perquè aquesta situació pues no segueixi existint.
6: Amb tantes hores de ràdio en directe hi ha vegades que les paraules no surten.
25: L'actual, que té més de 700 alumnes, està exposat a un risc elevat deslliberament.
6: A la tarda, Francesc Garriga va parlar amb l'Eva Artés. De petita dormia amb ratpenats, diu que no li feien res, i ahir explicava la seva particular relació amb els dragons que li entren a casa.
26: A mi quan em arriba algun bitxo així que dius pot matar algun mosquit, pot matar algun cul, jo el deixo entrar tranquil·lament, li poso un nom i a casa tenim un animal de companyia nou.
6: Quins noms els has posat als dragons aquests?
2: Ai,
26: o Paco, o Josep Maria...
2: Josep Maria.
26: Sí, arriba la meva filla i em diu, ai, perquè ella és molt d'així. Ah, què tenim? Dic, sí, home, aquest és el Josep Maria, que ja va venir l'any passat. Ja està, cap problema.
6: Tu creus que els identifiques com per identificar-los d'un any per l'altre, eh?
26: Ah, no, jo no els identifico pas, però jo els hi poso nom.
6: Ben fet, home, i per Nadal un detallet.
26: Sí. A veure si em venen a dinar, a què no? Deixa'ls, que faci.
6: Que bé, molt bé. Doncs,
26: és que aviam, és que aquí hem de conviure tots.
0: Els matiners.
1: Moment als matiners de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Ens ho expliquen Sergi Tous, d'astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
27: Bon dia, matiners. Comencem octubre amb la lluna transitant per Bessons. I Urà també es troba en aquest signe. Així que prepareu-vos per un dia de ment ràpida, curiositat, idees i molta conversa. I precisament avui diguem que la conversa segur que no en faltarà. Podem tenir ganes de qüestionar coses, descobrir noves maneres de veure-les o canviar de plans sobre la marxa. El repte serà no voler fer 5 coses alhora. Si avui et ve una idea diferent, no la descartis només perquè no sigui la de sempre. Bon dijous!
1: I Lara, qui li diem en Gians per molts anys?
2: Doncs avui felicitem la cantant Nina. Avui en fa 60. També felicitem, a veure com la presento, el personatge televisiu Sònia Monroy. Avui arriba
20: arribar als 54 anys. I acabem per la porta gran. Avui fa anys Julie Andrews, la mítica actriu, avui en fa 91 per molts anys.
1: Cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
3: Bon dia, matiners.
0: Regina Rodríguez Sirvent, escriptora i guionista.
3: Autora de Les calces al sol i de Crispetes de matinada.
0: Tenim la sort d'escoltar-la al matí de Catalunya Ràdio.
3: Quan m'he de llevar molt d'hora i he de ressuscitar, hi ha una cançó infal·lible que si no ho ressusciteixo no ressuscitarà res. Es diu All for Me Grog. És del grup El Pony Pisador, que són catalans, i aquesta és entrar directament a un pub irlandès. És igual l'hora que sigui, però entres en un altre univers i és infal·lible. O sigui que si aquesta hora esteu llevats i la necessiteu, no tingueu por. Bon dia!
0: Els matiners.

0: Granollers, amb Xavi Canalies.
1: Són 6:15, bon dia matiners, benvinguts i benvingudes al dijous 1 d'octubre. Agustí Serrat, bon dia.
2: Bon dia.
1: Amb l'Agustí repassem els titulars d'aquest matí. Molta atenció avui, perquè hi podria haver pluges torrencials a bona part del país.
2: Sí, Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat davant la previsió de tempestes que, segons el Servei Meteorològic, podrien superar localment els 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Els ruixats afectaran al llarg del matí les comarques del litoral de Tarragona i el litoral central i durant la tarda s'estendran cap a l'interior i al sud del país. De moment, el grau d'intensitat i perill se situa en un 4 sobre 6 i, per tant, no s'han anunciat restriccions.
1: Avui és l'últim dia del debat de política general. Aquesta tarda es votaran les conclusions de cadascun dels partits.
2: Això després que ahir Salvador Illa s'emportés una pluja de crítiques. Des de l'oposició, Junts va demanar la reprovació del president, mentre que Comuns i Esquerra li van reclamar que compleixi els acords. Sentim la juntaire Mònica Sales, el republicà Josep Maria Jové, Jessica Albiach dels Comuns i les rèpliques d'Illa.
3: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
4: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans i la història que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
5: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres, perquè se li acaba el temps.
4: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura.
6: Vostè per això se queda amb la feina a mitges, sempre a mig camí del que la gent necessita.
4: Es pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. Jo ja he dit que no em tanco a res.
2: La CUP també va acusar Illa de falta d'ambició en habitatge i el PP va posar l'accent a demanar rebaixes fiscals. Vox, per la seva banda, va titllar els socialistes d'organització criminal i Aliança Catalana va insistir a vincular immigració amb delinqüència.
1: El govern espanyol encara no té lligats els suports per aprovar els decrets d'habitatge que s'han de votar divendres al Congrés.
2: Junts diu que està decebut pel contingut dels decrets, però manté la incògnita del seu vot, igual que també ho fa el PNB. Podem, per la seva banda, es reunirà amb el sindicat de llogateres per decidir la seva posició. El president espanyol Pedro Sánchez, però, confia poder aprovar el paquet principal de mesures.
7: Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
2: En canvi, es dona per fet que caurà el segon decret, que és el que inclou els lloguers indefinits que demanaven des de Sumar.
1: I als carrers continua la mobilització. En el segon dia d'acampada, a la plaça de Catalunya de Barcelona, hi han passat la nit unes 200 persones.
2: Els integrants de l'acampada, repartits en més de 70 tendes, volen reivindicar la defensa del dret a l'habitatge i un marc legislatiu que impedeixi els desnonaments. I ja avisen que es quedaran a la plaça de Catalunya almenys fins després de la votació dels decrets del Congrés divendres. Donen per fet que almenys un dels dos decrets no tirarà endavant i que, per tant, caldrà continuar la mobilització.
1: L'Euríbor s'enfila al nivell més alt en dos anys i encareix les quotes hipotecàries.
2: Ha tancat al setembre el 3,24%, un punt percentual més que fa un any. Això significa que aquells que hagin de revisar la quota hipotecària a partir d'ara se'ls encarirà uns 100 euros mensuals. A més, les perspectives immediates apunten que l'Euríbor continuarà pujant per l'augment de la inflació i la pujada dels tipus d'interès.
1: Però des d'avui, omplir el dipòsit surt més barat.
2: Sí, perquè amb el primer dia d'octubre entra en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel. El descompte s'aplicarà durant tot el mes. Forma part de les mesures que l'executiu ha aprovat aquesta mateixa setmana amb l'objectiu de contenir una mica l'impacte de l'augment de preus dels carburants com a conseqüència de la guerra a l'Orient Mitjà.
1: Barcelona i Tarragona demanaran una moratòria a la DGT per la nova regulació dels semàfors que entra en vigor avui.
2: La nova llei prohibeix el semàfor groc intermitent que fins ara permetia el pas de vehicles coincidint amb el verd pels vianants. A partir d'ara, quan els vianants tinguin el semàfor en verd per passar, els vehicles l'hauran de tenir en vermell i s'hauran d'aturar sense excepció. L'Ajuntament de Barcelona demana criteris clars per aplicar la norma i adverteix que tot plegat congestionarà el trànsit rodat i també afectarà la fluïdesa de vianants i ciclistes.
1: Israel investiga com a atac terrorista l'inèdit incident que ha obligat a desviar a l'Aràbia Saudita un avió que volava entre Dubai i Tel Aviv.
2: El govern sosté que el copilot ha apunyalat el pilot amb la intenció de segrestar l'aeronau i estavellar-la. Els passatgers han aconseguit neutralitzar l'atacant i l'avió ha pogut aterrar. El copilot està detingut a l'Aràbia Saudita i el pilot està ingressat en un hospital del mateix país.
1: Les glaceres suïsses han perdut aquest any un 5,5% del seu volum de gel.
2: Sí, i en només 5 anys gairebé una cinquena part. Les onades de calor i la poca neu caiguda a l'hivern són les causes principals. Aquest estiu han desaparegut 2,2 bilions també de litres d'aigua, més de 3 vegades la capacitat de tots els embassaments de les conques internes de Catalunya.
1: Fas molt bona cara, eh? Sí. Comences el cap de setmana, eh?
2: Ara ja puc anar a dormir i vinga.
1: Bona nit i descansa.
2: Vagi bé.
1: Dos quarts de 6 del matí, 4 minuts, aquestes hores. Com cada dia, fem un cop d'ull a les portades del dia. Saludo Marc Jurado, bon dia.
8: Què tal, bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
9: Molt bon dia.
1: Avui encara amb l'habitatge.
8: Sí, Junts manté la incògnita sobre el vot als decrets d'habitatge, titula Lara. Sánchez pressiona Junts i Podem amb el cost polític de tombar els decrets, diu el periòdico, i La Vanguardia explica que el decret topa amb recels de Junts, PNB i Podem.
9: Les grans fotos de portada se les endú, però el vol d'Israel que va fregar la catàstrofe després que un pilot n'apunyalés un altre. A La Vanguardia veiem els passatgers arribant a l'aeroport amb una nena en primer pla, més passatgers custodiats per la policia al país i amb Benjamin Netanyahu felicitant un dels passatgers ensangonat perquè hauria ajudat a reduir el copilot de l'avió. El Mundo hi afegeix que Israel ho investiga com un atac terrorista.
8: També en portada, sintonia Sánchez-Macron, diu Lara, l'amistat amb friccions, diu el periódico, tot plegat en relació amb la visita d'Emmanuel Macron a Espanya. El veiem en diferents fotografies amb Sánchez, amb el ministre Cuerpo i també amb el rei Felip.
9: Això en un dia on el debat de política general també treu el cap en algunes portades. Esquerra i Comuns pressionen Illa, però es deslliguen de Junts en la seva reprovació. Ho diu el periòdico mentre que La Vanguardia explica que Illa planteja elevar les penes per ús d'armes i 800 milions per a residències.
1: L'habitatge, un dia més, continua centrant bona part dels articles d'opinió. Comencem amb La Vanguardia, que titula l'editorial Pla de xoc en l'habitatge, però insuficient, i remarca que les mesures del govern espanyol pretén calmar el malestar, però no resolen el problema.
9: El diari de Godó urgeix a emprendre mesures per afavorir la construcció d'habitatges i generar més confiança en propietaris i inversors perquè posin més pisos a lloguer.
8: L'editorial de l'Ara coincideix amb els decrets aprovats donant solucions d'emergència per evitar més casos com el de la Mari Carmen, però no resolen el problema principal de l'habitatge, la falta d'oferta.
1: A veure, anem a parar maquinàries perquè estem llegint els articles d'opinió d'ahir. Tenim els articles d'opinió d'avui. Un momentet.
9: Aquí hi ha hagut una fuita.
1: Que no passa absolutament res. I expliquem-ho. Expliquem-ho bé. A veure, un momentet. Parem maquinària, que això és la ràdio. A vegades aquestes coses passen. A veure, no ho podem fer. Que no ho podem fer? Sí, tenim els articles d'opinió. Que no? Anem per la premsa digital amb la Sílvia Solanes, que sí que la tinc per aquí. A veure si... No passa res, no passa res, que la ràdio és això. No passa res. Tirem endavant. Sílvia, bon dia.
10: Hola, bon dia, què tal?
1: Què tal, com estàs? Tot hauràs d'anar una mica sola, perquè avui, a veure un moment, vaig a buscar els articles...
10: Si vols, t'explico jo,
1: eh? No passa res, no passa res. Espera't, que els tinc per aquí. Deixa'm que obri això. Els articles d'opinió, no.
10: El primer va d'en Surs.
1: Primer va d'en Surs. A veure un momentet si tinc per aquí la premsa digital de la Sílvia Solanes. Ara sí, qui vol evitar més en Surs?
10: Doncs espera't, perquè ara és a mi que se m'han anat, eh?
1: Doncs mira, t'ho dic jo, per l'atraccions de Califòrnia.
10: Ah, sí.
1: Ho tens o no?
10: Sí que ho tinc.
1: Vinga, va, avancem.
10: Es diu Six Flags Magic Mountains. No sé si hi heu anat mai.
1: No.
10: Tanca de manera permanent la seva muntanya russa més famosa, l'X2, inaugurada el 2002, després que centenars d'usuaris han al·legat tenir lesions cerebrals després de pujar-hi i després que fa 4 anys hi morís un noi. Era una de les principals atraccions del parc, assegura que passava tots els controls de seguretat, es caracteritzava per tenir seients que giren 360 graus mentre anava la muntanya russa en marxa. Sí, ho hem vist a la BBC.
1: Què tornarà?
10: Doncs els botons dels cotxes. No sé si tens algun cotxe d'aquest que quan hi entres sembla més un avió que un cotxe. Llegim a La Vanguardia que diverses marques han admès que s'han passat digitalitzant tot i recuperaran els botons en nous models. Han vist que les pantalles obliguen a tenir contacte visual i apartar la vista de la carretera, en canvi els botons físics es poden localitzar sense mirar més fàcilment amb les mans mentre la vista s'hagués posada a la carretera. Entre les marques que ho han admès, hi ha Volkswagen, Audi i fins i tot Tesla.
1: I si ja penseu en un viatge per l'any que ve, Lonely Planet ja ha fet la seva recomanació.
10: I entre els destins més imprescindibles europeus hi ha el Benet a Itàlia, Dessau, Alemanya, Šibenik a Croàcia o la ciutat espanyola de Lleó, que és l'únic lloc de l'Estat que apareix en aquestes recomanacions. Lleó.
1: Home, és bonica, la ciutat és molt, molt bonica,
10: Que no hi he estat.
1: No? Vés-hi, és molt bonica, val la pena.
10: Doncs si fora d'Europa es fixa en Nou Mèxic, als Estats Units, Rabat al Marroc o Bariloche a l'Argentina. I en el capítol de turisme sense presses, rutes enològiques a la vall de Guadalupe, a Mèxic, senderisme per Saint Cuthbert's Way, Escòcia, o safaris a peu al Parc Nacional de Gombe, Tanzània. És a dir, que aniria tot arreu.
1: Sí, jo també m'escaparia. Un tauró que s'ha convertit en un fenomen.
10: A Corea del Sud, un tauró gris s'ha convertit en una mascota després de quedar encallat en un canal del port de Busan, la ciutat portuària més gran del país. Ja hi porta gairebé dues setmanes i fins i tot l'han batejat, li han posat Bukangi, que és el mateix nom del port. Ha tret ja milers de turistes, mentre que les autoritats esperen que retorni al mar de manera natural.
1: Vinga, va, 10 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. Bon dia a tots els matiners que ja esteu connectats amb la Ràdio Pública i Nacional. Estem fent, com sempre, el primer programa en directe de la ràdio en català i a Catalunya. Marta Viana, bon dia de nou.
11: Molt bon dia.
1: Moment, com sempre, de repassar alguns apunts culturals amb la Marta. Amb què comencem, Marta?
11: Doncs mireu, amb molt bones notícies per a aquells que siguin fans de Thor.
12: Thor, qui te'n mor?
1: Déu-n'hi-do, la notícia, eh? No sé
11: fortíssim.
1: Si ho sabeu, però estigueu alerta, estigueu alerta.
11: Fortíssim. Carles Porta i els Javis faran una sèrie sobre els crims de Thor. Això es podrà veure a HBO Max. Com a guionistes hi haurà Eduard Sola, que recordem que és el de Casa en Flames, i Fran Araujo, que ha treballat moltíssim amb Isaac i la Cuesta i està nominat també a l'Emmy Internacional per Anatomia d'un Instante. No hi ha detalls ni del repartiment ni de quan es començaria a rodar, però vaja, boníssimes notícies per tots aquells fans de la sèrie Thor.
1: I un èxit pràcticament assegurat. Més coses, perquè parlem de música.
11: Sí, Julià Colom, Maria Jaume i Maria del Mar Bonet s'han emportat els principals els premis en The Rock de la música balear. Colom s'ha emportat el guardó al millor disc per Paradís. Més premis, Maria Jaume és l'artista de l'any pel disc San Domingo Forever, mentre que el premi especial del jurat ha anat a parar a l'Aigua no cansa de Maria del Mar Bonet. El 18 de novembre s'entregaran els guardons en una gala que es farà a Palma.
1: Algunes previsions per avui mateix, també.
11: Mireu, comencem al Teatre Lliure, on avui s'estrena Bou Betoia, a veure si ho pronunciat bé. La necessitat d'una illa amb un repartiment de luxe amb Mireia Xalam, Ivan Benet, Cristina Genevà, Xavier Ricaro, Mar Rodríguez. Tot això al Lliure, mentre que al Coliseum avui arriba Berto Romero amb l'espectacle Lo Nunca Visto i s'hi estarà fins al 18 d'octubre. I si us agrada la fotografia, avui arrenca el Festival Internacional de Fotografia Analògica a Vilassar de Dalt. Hem d'acabar aquest recull parlant de l'Osa, també.
13: Però quan sentis els ocells al matí dels diumenges...
11: A l'Osa s'acomiadarà d'aquesta primera gira de debut. Ha preparat concerts pel novembre, el gener i el febrer a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Madrid. Les entrades ja estan a la venda.

0: 3 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí.
1: Què toca ara?
0: Home, ara toca la dada Maria. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou.
0: Escolta'm, que estàvem dient abans que el Soc i Seré som font d'inspiració pel programa presentat per Àngel Llàcer.
2: Ho he sentit,
0: o no?
2: Sí, sí.
0: A veure si tenim l'Àngel despert, que últimament ens està fotent el salt. Ara té canvi d'horari.
2: Afortunat ell, que pot dormir.
0: Home, sí. Però m'agradaria també que estigués despert, perquè això vol dir que tenim molta gent escoltant el programa. De moment no em diu res, per tant, entenc que està fotent un cop de cap. Sí que ronco una mica l'Àngel, sí. També t'ho he de dir. Dada Maria d'avui, a veure, què?
2: Avui és 1 d'octubre.
0: Sí, no m'ho diguis.
2: Sí, tot el dia.
0: Tot el dia.
2: Fa 9 anys d'aquell 1 d'octubre del 2017, en què es va fer el referèndum per la independència, però recordem que aquell 1 va tenir una espècie de preqüela, podríem dir, que va ser el 9-N.
0: Val.
2: La consulta sobiranista o procés participatiu que es va fer el 9 de novembre del 2014 i que va ser liderada per l'aleshores president de la Generalitat, Artur Mas. Sí, senyor. Per això, avui us pregunto...
0: Un moment, que tenim un participant sorpresa.
2: Yep.
0: Macià, tu també participes, eh? Però avui tinc, a veure... Hola, bon dia.
3: Bon dia. I tant sorpresa.
0: I vostè qui és?
1: Anava a dir, té una veu molt similar a la d'Eloi.
2: S'assembla.
0: Eloi Cordomé, avui també participa a la dada Maria, per tant, tenim.
3: Pam, ha estat un atracament amb armada, m'acabo de connectar, em diuen, participaràs a la dada Maria, pam.
0: No, home, la ràdio és això, la ràdio és viva, escolta'm, no passa res. Tothom preparat? Maria, t'escoltem.
2: La pregunta és, quantes persones van votar en la consulta sobiranista del 9 de novembre del 2014?
0: Ai, Déu meu.
1: Vinga, Eloi.
0: Eloi, comença tu, va, estrena.
3: Ai, de començar jo. A més, tinc el marron de començar.
0: Pobre.
3: Jo crec que 850.000.
0: 850.000. Macià.
2: Hola.
0: 1.100.000. Espera, que també tenim el Maiol.
1: Jo diré... El Maiol ho sabrà, això.
0: El Maiol el deixo per l'últim, va.
1: Jo
0: Lara.
1: Dic 1 milió, ajustat.
0: 1 milió.
1: Jo crec que una mica més, no?
0: Marta?
2: No sé.
1: 1.500.000.
0: 1.500.000, jo dic...
3: Quins nervis, eh? És emocionant, eh?
0: Sí, que sí.
3: M'està agradant, això.
0: Jo dic 1.200.000. I Maiol diu... Ui, guanyarà. Sí, diu que s'ha confós.
1: No pot canviar, eh? Vull dir que no...
0: No es pot canviar la Marta aquí. 1,8? Val, a veure. Eloi Cordomí, 850.000. Per damunt dels nostres caps. Aixequem una senyera. Macià Closes, 1.100.000. Lara Garcia, 1 milió. Marta Viona, 1.500.000. Maiol Roger, 1.800.000. I jo dic 1.200.000. Però qui guanya la dada Maria d'avui?
2: Maiol Roger!
0: Clar. A veure, explica-m'ho.
2: I encara li han faltat 500.000 de votants, perquè van ser 2,3 milions. En concret, 2.305.290. Una miqueta més que en el referèndum de l'1 d'octubre, que van votar 2,2 milions de persones. 2.286.217. Hem de dir, però, que el cens, el 9-N, era una mica més ampli perquè podien votar els majors de 16 anys.
0: És veritat, és veritat. Clar. Doncs bé, escolta, Maiol, molt bé.
3: Us he esbiaixat a tots.
2: Sí, però m'ha encantat que participis, eh?
0: Eloi,
2: cada dia.
0: Quin pessimisme, 850.000.
3: No, però pensava que...
1: Ens has confós.
0: Jo crec, Eloi, que hauries d'entrar cada dia, eh? A la de Maria.
3: Sí, per desviar-vos així com avui, no?
0: No et preocupis, però sí, escolta'm, sí, nosaltres hem dit cada bestiesa en aquest programa,
1: sí.
0: La de Maria.
1: Tampoc és que...
0: Que no t'ho pots ni imaginar.
1: Estem gaire bé.
0: Exacte. Ara parlem, Eloi.
3: Vinga, fins ara.
0: Vinga, fins ara. Gràcies, Maria.
2: Fins ara.
0: Que vagi bé, adéu. Avui us convidem a anar al teatre. Ja podeu començar a prima al 93207474. 93207474, exactament. Avui us convidem a anar al teatre. Tenim per vosaltres un val per dues persones per l'obra L'Orques Indòmites, meravellosa, al Teatre Romea de Barcelona. I seran del 7 a l'11 d'octubre. Teniu molt pocs dies per veure aquesta obra, que és la... que vaja, tracta sobre la força femenina contra el destí. La força femenina contra el destí. 93207474. 947474. L'Orques Indòmites, d'aquí uns moments comencem a escoltar tots aquests oients que esteu desperts ja a aquestes hores del matí. Veieu el Roger a partir de les 6, d'aquí 13 minuts, engega el matí de Catalunya Ràdio. I avui, què ens heu preparat?
4: Doncs mira, molt pendents, falten 24 hores, o més de 24 hores, però demà serà la votació dels decrets. Seguirem detallant-los amb la secretària d'Estat d'Habitatge, Leire Iglesias, i també resoldrem dubtes amb el Pablo Feu, que és jurista i expert en dret administratiu, sobre com ha de funcionar aquests decrets i com afecta propietaris i llogaters. Després tindrem una taula d'alcaldes, perquè, ho dèiem abans, són la primera línia sovint de la majoria dels problemes dels ciutadans, entre ells l'habitatge. Tindrem l'alcalde de Manresa, Marc Aloi, a l'alcalde de Cornellà i president de l'àrea metropolitana, Antoni Balmont, i a l'alcalde de Vic, Albert Castells. Després obrirem la taverna i a partir de les 11, Pilarín Vallès i Roser Capdevila en una conversa deliciosa que crec que ens farà, si home, no oblidar-nos, almenys relaxar-nos de tot aquest món convuls en el que vivim.
0: I tant, i avui que a més el Dia Internacional de la Gent Gran, quina meravella tenir-les a totes dues plegades perquè són fantàstiques i ens, si jo sempre que les escolto penso hem de viure més.
4: I tant,
0: hem de viure més. Gràcies, Maiol.
4: Fins ara.
5: La tarda de Catalunya Ràdio, sempre amb tu.
0: Rosita, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
0: Com es troba, Rosita?
6: Anem pirant.
0: T'has trobat que t'estàs gastant molts diners per poder veure la tele, no?, a l'hospital.
6: Això mateix, sí. Bueno, tenim habitació compartida i llavors paguem la meitat cada un.
0: També escoltes la ràdio, tu, de tant en tant, eh?
6: Home,
0: a les nits.
6: Sempre, la nit dels ignorants, al dematí, Ricard Ullestrell.
0: Ullestrell, sí, sí, home, està molt bé, eh?
7: A la nit, al matí i, esclar, també a la tarda. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
0: Rosita, quan et recuperis, vine'ns a veure un dia a la ràdio, aquí a la tarda.
6: Vaig amb tacatà, però ja miraré de venir.
8: Estem en plena cega, tot un any darrere d'aquesta feina, però...
7: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
9: Que la castanya era un menjar habitual, bueno, molt puntual a l'època de la tardor, perquè...
7: De la tardor que encén els boscos, a l'hivern que emblanquina els cims. Un viatge pel paisatge canviant de Catalunya.
10: Sí, a les cabres, en lloc de castanyada, fan la aglanada, podríem dir.
7: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
11: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
7: Camí de Cabres, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
12: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: Vinga, va, amb només 10 minuts arribem a les 6 del matí. Eloi Cordomí, 850.000 votants el 9 de novembre. Bon dia de nou.
2: Bon dia, bona hora.
3: No, home, no, perquè rius, tu no has dit 1 milió, eh? No,
1: home, que... un milió, jo crec que he dit 1.100.000, Pere't.
3: És igual.
1: He dit 1.200.000.
4: Eloi,
1: no preocupis gens, no preocupis gens, que nosaltres...
4: Així s'han dit animalades.
1: Absolutament, absolutament. Hem d'estar molt pendents per això, Eloi, del temps que ens espera per avui, perquè, novament, arriben ruixats que, si no vaig errat, engegaran a les Terres de l'Ebre, pentinaran també tota la part de Tarragona i també la costa central, correcte?
3: Sí, i a molts més llocs.
1: I a molts més llocs.
3: Realment, avui serà tornar a ser un dia molt inestable. Ara tenim una mica de treva, una estoneta de treva, però ràpidament això, eh? Aquest matí podem tenir les primeres tempestes entre el Camp de Tarragona i el litoral i prelitoral de Barcelona. Sobretot més cap al Camp de Tarragona, és on preveiem que puguin ser més fortes en aquest sector, i ràpidament s'estenen a molts altres llocs, eh? A les Terres de l'Ebre, a la Catalunya central, a tot el sector del Prepirineu. Potser avui on menys plourà serà el sector de la Costa Brava, on bufarà una mica la tramuntana, i aquest vent, quan giri de mar cap a terra una mica més cap al sud, és aquest el que pot afavorir, doncs, la formació de totes aquestes tempestes. Molts llocs, i que avui tornarà a deixar més de 40 litres en mitja hora en alguns llocs, poden arribar a deixar fins a 90 litres en 3 hores, per tant, pluges molt, molt intenses, i que, a més, la pròxima nit i matinada s'allargaran especialment a les Terres de l'Ebre, i aquí podem tenir una altra situació, doncs, complicada, amb acumulacions a més de 100 litres per metre quadrat, entre els que caiguin avui i, sobretot, les que caiguin a partir de la pròxima nit i matinada.
1: Pendents, doncs, d'aquestes pluges que seran protagonistes d'aquest dijous, d'aquest 1 d'octubre, i com sempre connectats a la Ràdio Pública Nacional, quan anirem explicant també al llarg del matí. Una abraçada forta, Eloi, fins demà.
3: Fins ara, adéu-siau.
1: Adéu-siau.
0: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: Vinga, va, moment de regalar teatre al programa, perquè ja sabeu que som partidaris de que consumiu cultura dojo, i regalar teatre és el regal perfecte. Que dius, com ho faig? Doncs molt senzill. Entra a regalateatre.cat i demana les teves entrades. Compra-les, consumeix cultura. Regalateatre.cat. I gràcies a regalateatre.cat avui tenim un val per dues persones per l'obra L'Orcas Indòmitas al Teatre Romea de Barcelona, i seran pocs dies, del 7 a l'11 d'octubre. Per tant, us recomanem que aneu a veure aquesta meravella. 93 201 7474. Aquest matí començo saludant en Joan. Joan, bon dia.
5: Bon dia.
1: Què tal, Joan, com va el matí?
5: Molt bé, ara ja estic anant a treballar. I a Mataró. Soc de Llinars, però treballo a Mataró.
1: I escolta'm, et lleves molt aviat, Joan?
5: Sí, sobre a les 4.
1: Escolta, m'estan dient que és veritat que t'assembles, en recordes molt el calet del quiosc d'aquí a la ràdio. És veritat que tenen el mateix to de veu? Sí, senyor, és veritat. Avui, escolta, ja veuràs que t'hi sembles. És veritat? Sí, sí. Joan, també una abraçada. Tens el número 1. Que vagi molt bé el dijous.
5: Moltes gràcies.
1: Adéu, adéu. Saludo també la Roser. Roser, bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Com estàs, Roser?
6: Pues mira, mitja dormida, però és el que toca, aixecar-se, no cap a treballar
1: és el
6: i agafar novament el paraigua.
1: Exactament.
6: A veure si amb la pluja ens passa una mica la calor, perquè això està fent molt llarg ja.
1: És cert que ahir feia molta xafogó, eh?
6: Molta xafogó.
1: La tarda hi va ser horrorós. Roser, cap on vas ara? Te'n vas a treballar? Entenc, de què treballes tu?
6: Pues mira, sóc mestra.
1: Ui, molt bé. I a quina hora mestra ens hi posem?
6: Pues a les 7 surto i a les 8 ja estic allà al peu del canó.

0: va convertir en l'home de tota la vida, eh?
1: Sí.
0: Maria Antònia, recordes on veu quedar?
1: Doncs sí, en una sala de festes que hi havia al carrer Villarroel, que es deia Géminis.
0: Estem parlant dels típics guateques de l'època?
1: Sí.
0: I qui es va apropar, tu o ell?
1: Ai, això no me'n recordo.
0: Però tu el vas clitxar i vas dir, ep, que aquest m'agrada.
1: Sí.
0: Ah.
1: Va ser mutu.
0: Va ser mutu, eh? Amor a primera vista, Maria Antònia?
1: Sí, sí.
0: Ai, que bé. I quants anys porteu casats?
1: Pues 53.
0: Uau, quina meravella. Doncs escolta'm, a veure si podem seguir alimentant l'amor amb aquest parell d'entrades per anar al teatre. Maria Antònia, tens el número 3.
1: Molt bé, gràcies.
0: Una abraçada, bon que vagi bé. Adéu. Número 4 per la Susana. Bon dia, Susana. Tinc la Susana per aquí? Si no, passem a... Hola, ara sí que la sento. Susana.
2: Hola, què tal?
0: Com estàs, Susana? Des d'on ens truques?
2: Pues mira, estic ara mateix a Santa Perpètua de la Moguda, al cotxe, esperant empenjar amb vosaltres i poder entrar a la feina.
0: Molt bé, de què treballes?
2: Pues el Cim Vallès és un polígon tot ple d'empreses de transport. Treballo en una empresa de transport i logística.
0: I fins a quina hora hi estarem treballant, Maria Antònia, Susana?
2: Fins les dues.
0: Molt bé, perfecte.
2: Però doncs sempre s'allarga una miqueta més, però bueno.
0: A veure si tenim sort i t'emportes aquest parell d'entrades. Una
2: Vinga,
0: abraçada, Susana.
2: Moltes gràcies.
0: Que vagi bé, adéu.
2: Adéu.
0: I acabo la ronda matinera saludant l'Enriqueta. Enriqueta, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Enriqueta, tu te'n recordes de la teva primera cita o no, d'adolescent?
3: Sí.
0: Ui, ha sigut un sí molt sec.
3: Sí, que me'n recordo, sí, que me'n recordo. Me'n recordo, eh?
0: Et puc preguntar on va ser?
3: Mira, va ser amb uns campaments.
0: Amb uns campaments?
3: Sí, sí.
0: D'estiu?
3: Amb uns campaments d'estiu... No, amb uns campaments d'estiu o... Sí, d'estiu, serien d'estiu, perquè... Ara no me'n recordo l'època, però era amb els nois, amb un noi del meu grup, de l'agrupament.
0: Ah, que bonic! I devia ser allò una trobada de nit, no entenc o què?
3: Sí, ah. Sí, sí.
0: Va anar bé?
3: Sí, va ser tota una experiència.
0: Podríem dir la primera experiència de la vida, o una d'elles?
3: La primera experiència de la vida. I... Però no l'última. No.
0: Home, per sort, per sort.
3: Sí,
0: però no?
3: Va estar bé, perquè no teníem pressa.
0: Ah, això està molt bé. Xup-xup, a foc lent, que és com s'han de fer les coses. Enriqueta, tens el número 5.
3: Perfecte.
0: Una abraçada. Que vagi molt bé, adéu. És moment, per cert, els matiners, com cada dia, de rebre Agnès Marquès. Perquè ja sabeu que l'Agnès, quan acaba el Catalunya a nit, s'enfila al cotxe i fa la seva particular reflexió. Així va acabar el dia quan tornava cap a casa després de fer el Catalunya a nit. Bon dia, Agnès.
4: Bon dia, matiners. Com esteu? Aquesta nit me n'he anat a casa pensant en el fet inevitable de fer-nos grans, d'envellir, tot plegat a partir de l'anunci que ha fet el president Illa d'aquestes noves places en residències per a persones grans. Al Catalunya a nit hem parlat amb el sector de les residències i ens diuen que de places en faltaran moltes més als pròxims anys. Ara mateix hi ha 18.000 persones esperant en llista d'espera per poder accedir a una residència per a persones grans. I a més, també ens diuen que faltaran professionals del sector de les cures, perquè ja en falten ara també, els hi costa molt de trobar-ne, perquè pel que sigui, doncs és una feina que no molta gent vol fer. La qüestió, el que pensava, és que si tot això estigués més ben organitzat, si no hi haguessin llistes d'espera i tot estigués més ben planificat, tenint en compte també l'envelliment de la població, aquesta etapa de la vida, l'envelliment, doncs no seria percebuda com una càrrega social, sinó senzillament com la culminació digna, viscuda amb dignitat de tota una vida, que és el que en realitat, oi, ens mereixeríem tots plegats. Au, que vagi bé, bon dijous, adéu, adéu.
0: La reflexió d'Agnès Marquès. I quanta raó, estimada Agnès. Amb només un minut arribem ja a les 6 del matí, moment de saludar Ricard Ostrell. Ricard, molt bon dia. Tinc el Ricard per aquí? Ui, no em sent, si està
5: aquí... Hola.
0: Ara, no, Ricard.
5: No tinc els auriculars posats.
0: Ah, no et preocupis, no et preocupis. Escolta'm, abans d'acabar, avui hem parlat amb molts matiners, però m'has de dir un número de l'1 al 5.
5: He perdut els auriculars.
0: Ja et veig, a veure.
6: El 4.
0: El 4, doncs mira, la Susana, que se'n va cap al teatre. Avui, per cert, Ricard, un dels temes importants del programa, evidentment, serà l'habitatge.
5: Sí.
0: Però què fas?
5: És que no puc.

0: parlar amb tu, perquè no em van els auriculars.
1: Doncs avisa, m'avisa.
0: No et sento bé.
1: La ràdio és viva, la ràdio és això. Doncs escolta'm, tot teu.
0: Bueno, tot meu no.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Avui s'acaba al Parlament el debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de tres sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per a gent gran fins al 2030 i la proposta de plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous, 1 d'octubre, i al punt de les 8 repassem més titulars. Jornada intensa de negociacions aquest dijous, la vigília de la votació al Congrés dels dos decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE ha de publicar avui el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no el renova.

0: en els contractes amb motius justificats. Mentrestant, creix la participació en l'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona, que culmina la segona nit. Parlarem d'aquesta i d'altres qüestions socials, tot seguit amb la secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, Belén López. Avui entren en vigor noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Els encreuaments ja no podran coincidir el verd dels semàfors per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta de la Fundació Arrels. És el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment en què augmenten els discursos que criminalitzen aquestes persones. Dels esports, el Barça ha sumat la segona victòria a la Champions femenina amb una golejada per 0-6 davant la Roma. Dos doblets de Graham Hansen i Claudia Pina i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria situen les de Pere Romeu líders de la competició. I de la cultura destaquem que la Fundació Òpera Catalunya portarà el teatre líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Atenció avui perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per un nou episodi de pluges fortes que pot afectar diverses parts de Catalunya ja des d'aquest matí, segons les darreres actualitzacions del Servei Meteorològic de Catalunya. S'esperen precipitacions intenses a la franja del litoral i prelitoral des del Baix Camp fins a la Selva. Ampliem la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
1: Bon dia, Helena. Doncs pendents avui de la meteo. Comença el mes d'octubre i ho fa per la porta gran de l'aspecte mediterrani de casa nostra, que porta tempestes fortes i locals d'una forma força freqüent. De moment, a hores d'ara, i de fet gran part del matí, el temps ha de ser més tranquil. Sí que hi ha hagut, i de fet hi ha una bona tempesta a hores d'ara sobre el mar, que es veu des de moltes comarques de Girona. Aquí no ens arribarà a afectar, a terra ferma. Però sí que aquest matí el que despertem és amb força núvols baixos, hi ha boires amb moltes fondalades interiors, per tant, precaució al volant. Primers ruixadets cauran a cavall del Maresme, del Vallès Oriental. Ja que en migdia, de cop i volta, apareixeran tempestes fortes, sobretot al Penedès i al Camp de Tarragona, i especialment entre la Conca de Barberà i l'Alt Camp. Aquestes comarques tindran fortes tempestes ja cap allà a les 12:01, 2 del migdia. Durant la tarda, entesa? L'hora, les 3:15 de la tarda. Ja aquestes tempestes es desplaçaran també a gran part de l'àmbit metropolità, sobretot interior, el Vallès, per exemple, també el Penedès i el Baix Llobregat. Independentment, tempestes fortes al Pirineu, especialment compta al Berguedà, al Lluçanès, també a la comarca del Solsonès i a la de l'Alt Urgell. I compta ja, per acabar-ho d'adobar, amb les tempestes que apareixeran a l'Ebre, que sobretot aquesta propera nit i demà, molt possiblement, Helena, ens portaran un episodi molt torrencial. Més de 300 litres per metre quadrat és més que probable que caiguin en aquesta zona al sud de l'Ebre. N'estarem molt pendents.
0: Doncs tancarem portada sabent o volent saber quina és la situació que hi ha ara mateix a les carreteres catalanes, perquè són les 8:05 i això vol dir hora punta. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb el Roger Serra perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Roger.
2: Bon dia, Helena. Efectivament, l'encerta s'està en plena hora punta. Això, com gairebé sempre, vol dir problemes. Molt trànsit en general en tota aquesta àrea metropolitana de Barcelona, també la zona del Vallès o les mateixes dues rondes de la capital catalana. Però és que, a més, volem repassar una incidència que complica molt el trànsit a les principals vies que baixen des del Baix Llobregat cap a Barcelona. Hi ha hagut un accident a l'autovia A2 a la zona de Sant Joan d'Espí. De fet, l'accident és sortint de Barcelona. Hi ha dos carrils tallats al trànsit i cua d'uns 3 quilòmetres entre Cornellà i Sant Joan d'Espí. Això a l'autovia A2 sortint de Barcelona. D'entrada, però, a causa de la gent que s'atura a veure el punt de l'accident, la cua és encara molt més llarga. Parlem de retenció inundacions de més de 7, 8, 9 quilòmetres, gairebé des de Castellbisbal fins a Sant Joan Despí. Per tant, l'autovia A2 avui en sentit Barcelona amb aquestes retencions molt importants. I a més també afecta una via propera, és l'autopista B23. Pensa que en aquesta via també hi trobarem aturades, gairebé cua, de més de 7 quilòmetres des del Papiol fins a Sant Feliu en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Votació aquest dijous de les conclusions en el tancament del debat de política general al Parlament, marcat pels retrets al govern tant dels socis d'investidura com dels grups de l'oposició. Junts buscarà una reprovació del president de la Generalitat que no prosperarà, mentre Esquerra i els comuns han collat Salvador Illa perquè compleixi els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, més enllà de qüestions com l'habitatge i l'educació, el president ha proposat que el Parlament impulsi a endurir les penes per tinença il·lícita d'armes. Ens ho explica Lamont Carvajal.
4: Els grups han fet les seves propostes i el president els hi ha anat responent. Ha començat Mònica Sales, de Junts, assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
5: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. I no ho dic per provocar-lo, ho dic perquè Catalunya no havia tingut mai un president tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. I el Parlament no pot fer com si res. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
4: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra Republicana i els comuns li han exigit que no s'adormi, que acceleri els acords i els intensifiqui. Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, li ha reclamat avançant la resolució del conflicte polític.
6: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució del conflicte polític, sense més demora. Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser referendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar.
7: Hi ha acords en què sigui al final la ciutadania que acabi dictaminant cap on vol conduir el país. I hem de buscar els instruments per fer-ho. No dic que no, no he dit mai que no. Amnistia, punt de sortida, no punt d'arribada.
4: I Jèssica Albiach dels Comuns li ha reclamat més valentia en habitatge i, per exemple, incrementar les multes. D'altra banda, Illa vol que el Parlament proposi refer el Codi Penal espanyol per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes.
0: En el marc del debat que avui acaba, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat també la intenció de crear 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030. Illa ha recordat que ja s'havia compromès a crear 6.000 places noves aquesta legislatura. Per aconseguir el nou objectiu, el president ha anunciat la construcció de 15 noves residències públiques i la incorporació a la xarxa pública de gairebé un terç de les places privades existents. El pla suposarà una inversió de prop de 900 milions d'euros. I avui acaba a l'Audiència de Barcelona el judici contra la Policia Nacional per la bala de goma que va buidar un ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre, just avui fa 9 anys. Aquest matí han de comparèixer els 4 acusats per qui l'acusació demana 13 anys de presó. Són l'escopeter, 2 subinspectors i un inspector que van donar les ordres. En la sessió d'ahir, els Mossos d'Esquadra van descartar que el policia que va disparar l'apuntés directament. Asseguren que, segons les imatges, l'arma està inclinada apuntant a terra i la bala de goma rebota abans d'impactar en Roger Espanyol. A més, asseguren que l'acusat tenia diversos agents que li podien tapar el camp de visió.
8: Como la imagen se ve, está en circulito, de la pelota, donde rebota, se ve que rebota en el suelo y sigue progresando en dirección a la persona que recibe luego el impacto.
9: El bocachero tiene a alguien delante, sí, que le pueda tapar parcialmente, sí, el campo de visión.
10: Sí, en el lado, en su parte derecha. En el momento del disparo se ven los agentes que tiene. Tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, 2 agentes más, otro agente que va en su dirección, pero que va justo paralelo, que es el subinspector.
0: A 24 hores del debat dels decrets Mari Carmen al Congrés, avui el BOE ha de publicar el segon dels textos que obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. En total, són prop de 2 milions els contractes que s'haurien de veure beneficiats d'aquesta actualització. És la lletra petita d'aquest text aprovat al Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, però amb algunes excepcions. El primer decret, de més consens polític i que ja s'ha publicat oficialment, concreta, entre d'altres punts, que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Ens n'informa la Carina Bellvé.
11: La indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
12: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era a posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja demà ja estaran posats en el mercat de la compra-venda. Els que ja estan, mira, també tenim molts inputs al respecte. Escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
11: El primer decret publicat al BOE contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes de lloguer a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
0: I en aquest context, segona nit de l'acampada a Plaça de Catalunya de Barcelona a favor del dret a l'habitatge. Els participants s'hi quedaran en aquest indret com a mínim fins demà divendres, quan el govern de Pedro Sánchez portarà al Congrés dels Diputats els 2 decrets d'habitatge en un ple extraordinari. La presència de manifestants s'ha incrementat. Ja hi ha una 60 de tendes de campanya i prop de 300 persones acampades. També concentració aquest dimecres a Tarragona per reclamar el dret a un habitatge gratuït, universal i de qualitat. La mobilització d'unes 150 persones s'ha fet davant la seu de la subdelegació del govern espanyol i sota la pluja. Els manifestants han denunciat desnonaments com els de l'Olga i la Mari Carmen. Des del col·lectiu han afegit que els decrets que el govern espanyol sotmetrà a votació no solucionaran la problemàtica. Finalment, els concentrats han fet una marxa per la plaça Imperial Tarraco. Sobre la crisi de l'habitatge i els decrets en suspens, en parlem amb Belén López, secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, per analitzar què pot canviar amb aquest decret, quin paper hi vol jugar Comissions Obreres i si se senten interpel·lats per les entitats com el Sindicat de Llogateres. Bon dia i gràcies per atendre'ns, senyora López.
13: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
0: El govern Sánchez, ho explicàvem, ha optat per una fórmula fragmentada per desencallar el bloqueig polític d'aquests decrets Mari Carmen. Quin és el balanç que en feu des de Comissions Obreres? És una resposta sòlida a l'emergència habitacional o penseu que és un joc de malabars per acontentar tothom?
13: Bé, a nosaltres ens hagués agradat que hagués sigut un únic decret perquè pensem, i ja fa molt temps que nosaltres venim situant quina és la situació, no, del mercat de la vivenda i que actualment és el principal problema de la classe treballadora. Actualment tenir un sou no et garanteix que puguis accedir a una vivenda, no, encara que sigui un sou relativament bo. Per tant, és un dels principals problemes de desigualtat del nostre país. Aquests decrets no solucionaran el problema de la vivenda. Són solucions pal·liatives que s'han de prendre perquè hi ha una situació d'emergència amb aquests desnonaments i amb aquestes situacions de vulnerabilitat i perquè necessitem començar a prendre mesures de tot tipus, mesures legislatives però no només, mesures en el curt termini, mesures en el mig termini i en el llarg termini. Per tant, tot el que es faci benvingut, però aquests decrets no solucionaran la crisi habitacional que tenim en aquests moments.
0: Molts moviments socials, també el Sindicat de Llogateres, defensen que ha estat la pressió al carrer el que ha obligat el govern a moure fitxa. I aquest cap de setmana, precisament, els mateixos sindicats de llogateres tornen a cridar a la mobilització. I, de fet, increpen els sindicats de classe com el seu perquè exerceixin més pressió. Com ho interpreten?
13: Bé, nosaltres estem participant activament en totes les mobilitzacions, convocant i estan presents, i nosaltres pensem que ha de continuar la pressió al carrer, perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim diverses. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser, i s'han de situar en el centre del debat polític a partir de la pressió que es fa al carrer. Per tant, nosaltres estem participant en totes les mobilitzacions, estem cridant a la mobilització als treballadors i treballadores, als nostres delegats, als nostres afiliats i afiliades, i a la ciutadania en general. No descartem cap tipus de mobilització, veurem què passa aquest divendres, però nosaltres estem participant a tot arreu i continuarem participant a tot arreu amb fronts amplis i intentant sumar el màxim d'interessos que vagin en la línia d'avançar en allò que pensem que cal per solucionar els problemes de la gent treballadora.
0: Una darrera qüestió abans d'entrar en un altre tema que també m'interessa. El debat polític és intens, però els desnonaments no s'aturen. D'aquí una estona al barri de Sant Andreu de Barcelona hi fa un parell de dies a Mataró una paradoxa, senyora López, que és difícil d'entendre.
13: Totalment. Per això, quan es fan aquests debats polítics i es posen algunes posicions maximalistes, el que s'ha de situar és que hi ha gent que està patint en aquests moments. Hi ha gent que està perdent la seva llar, que els estan desnonant, que estan tinguent problemes greus, inclús que els estan portant a solucions extremes o prendre decisions extremes. Per tant, des d'aquí també apel·lar a la responsabilitat de tots els partits polítics per afrontar aquesta situació. Més enllà dels posicionaments que poden ser legítims de cada un, el que hem d'intentar és donar respostes a les persones i a les necessitats de les persones treballadores. Aquests decrets no solucionaran, però són un primer pas. Per tant, nosaltres apel·lem a la responsabilitat dels partits perquè els convalidin, i a partir d'aquí continuar treballant, continuar situant la pressió al carrer perquè la vivenda es prenguin mesures estructurals de canvi que garanteixin el dret a l'habitatge de totes les persones.
0: I ara sí, acabo. Valoració també que ens interessa sobre la proposta de Foment de Treball. La sentíem ahir, de recuperar l'acomiadament objectiu per absentisme. És una mesura que el Tribunal Constitucional ja va avalar en el passat, però que genera molta controvèrsia.
13: Bé, el primer que m'agradaria és que és indecent. És indecent que amb el que està passant a casa nostra, la proposta de la patronal sigui tornar a acomiadar la gent quan està malalta. Això és una indecència. I nosaltres, com a sindicat, serem absolutament beligerants amb això. Més quan està absolutament demostrat que estan barrejant en el tema de l'absentisme permisos que són permisos constitucionals, permisos de les persones treballadores per poder fer front a una sèrie de situacions, des de baixes de maternitat, etc etc. Per tant, no barregem naps amb cols. Una cosa són permisos i l'altra és absentisme. L'absentisme és absolutament residual. I el que estan qüestionant és el dret a la salut de les persones treballadores. Qualsevol baixa té darrere un criteri d'un facultatiu que diu que aquella persona no està en condicions d'anar a treballar. Per tant, el que no podem és qüestionar el dret a la salut de les persones. Per tant, per nosaltres, ni un pas enrere, no permetrem que es perdin drets i que es torni a poder acomiadar a la gent perquè que es posa malalta. I més quan precisament a Catalunya no tenim delegats territorials de prevenció de riscos laborals a les empreses per la negativa de Foment. Per tant, el que no pot ser és no vull assumir la meva responsabilitat en quant a prevenció de riscos laborals a l'empresa, en quant a evitar que les persones s'emmalalteixin al seu lloc de treball, però sí que vull que se'ls castigui quan emmalalteixen per culpa de la feina. Per tant, és absolutament indecent.
0: Belén López, gràcies i bon dia, que vagi molt bé.
13: Bon dia, gràcies a vosaltres. Home, és que el de Foment és de traca i pum.
0: Vigor, un bon grapat de noves normes de circulació a pobles i ciutats. Els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Incompliments que poden comportar sancions de fins a 200 euros. Ens en dona més detalls en Marc Dalmau.
14: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Bardagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
15: Això és un canvi molt rellevant respecte a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, seran multats.
14: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
15: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir, doncs, no, als vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
14: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès, una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
0: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulats per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. Es vol així reforçar la seguretat per als transeünts i evitar confusions. Algunes ciutats, però, han demanat una moratòria abans d'introduir aquesta norma. És el cas de Barcelona o Tarragona. A la capital catalana, per exemple, hi ha més de 1.500 cruïlles que funcionen amb aquest format. L'Ajuntament alerta que si la nova norma s'aplica de forma estricta, podria augmentar la congestió i reduir el temps de verd per als vianants. I marxem cap al Baix Ebre perquè Víctor Colomines ha estat proclamat nou alcalde de l'Ampolla després d'obtenir 6 vots que li han donat la majoria absoluta en el ple extraordinari celebrat per escollir precisament nou batlle. Colomines, fins ara primer tinent d'alcalde, ha assumit el càrrec després de la renúncia de Francesc Arasa la setmana passada. En el seu discurs d'investidura ha reivindicat una alcaldia de proximitat amb les portes obertes als veïns i ha assegurat que continuarà els projectes iniciats durant els últims anys.
16: A acceptar el nou repte, el que vingui, i a treballar pel poble, intentar fer-ho de la millor manera possible. Tinc un equip que és molt bo, que és molt treballador, i entre tots farem que el futur del poble continuï endavant.
0: Nova golejada del Barça a la Champions femenina. Va imposar-se a la Roma per 0-6 a la segona jornada de la fase Lliga. Graham Hansen i Clàudia Pina van signar un doblet cada una i els gols d'Eva Peyor i Aladipo, en pròpia porteria, van completar el marcador. La victòria se suma a l'aconseguida davant el París i situa l'equip blaugrana líder de la competició europea abans de la visita del Real Madrid a la Lliga. El tècnic, Pere Romeu, elogia la bona actuació de l'equip.
17: Ha sigut un partit un pèl diferent del que ens esperàvem perquè l'equip rival ens ha fet un canvi en el plantejament del que veníem fent. Vale? Per tant, ja només per això fa que sigui un partit totalment diferent. Crec que ens hem adaptat molt i molt ràpid en el partit. Per tant, és algo que crec que mostra la bona variabilitat que té aquest equip. Hem controlat molt bé el mig del camp, hem jugat força bé, així que la versió nostra d'avui és super, super, super positiva.
0: L'Atlètic Barceloneta és el nou campió de la Supercopa d'Europa de waterpolo. El conjunt mariner ha aconseguit el títol amb una victòria per 10-8 sobre el Marsella en la final disputada a la piscina barcelonina. El duel va arribar igualat al tram final, però els locals van saber patir i defensar el marcador per acabar aixecant el trofeu per segon cop en la seva història. L'Espart Girona no podrà competir aquesta temporada a l'Eurolliga de bàsquet després de perdre en la prèvia contra l'Emlak Konut per 69-81. L'Uni va anar per darrere de les turques en el marcador des de l'inici i un parcial de 0-18 en el tercer quart va acabar sentenciant el duel. La derrota deixa les de Roberto Iñiguez sense el bitllet per a la màxima competició europea i fa que hagin de competir en la segona, l'Eurocup. El Freiking Balonmano Granollers ha perdut a la pista del Flensburg alemany en l'estrena a la Lliga Europea d'Handbol per 40-31. Després d'arribar al descans amb empat a 20 gols, els locals van imposar la seva superioritat per certificar la desfeta dels vallesans. També en handbol, el Barça buscarà avui el trofeu de campió del Mundial de Clubs. Els de Carlos Ortega, que han signat una fase de grups perfecta, intentaran revalidar el títol davant el Vespre hongarès en la final que arrencarà al Caire a les 8 del vespre.

0: I arribarem a 8:45 amb la cultura i, en aquest cas, parlant primer d'òpera, perquè la Fundació Òpera Catalunya portarà el teatre líric a 13 localitats catalanes. Entre les estrenes destacades hi ha la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Ens amplia el David Navarro la informació.
1: La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisir d'Amore, de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany, el cicle arriba a les 54 funcions en 14 ciutats, de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera a Catalunya, Òscar Lanuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutants.
2: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena i no per renyar pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada en debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
1: Entre les noves produccions destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra i Aïda, que tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'òpera de Verdi.
0: Jana, el musical, és una nova producció teatral que es representarà al Teatre Ullastrell el 12 i 13 de febrer i que també passarà per l'Auditori de Granollers i pel Poliorama de Barcelona. La presentació oficial del musical s'ha fet a l'Institut Goodman de Badalona, un lloc clau en la vida de la protagonista. L'obra apropa la història de la Jana Arimany, que va quedar en cadira de rodes després d'un accident a Indonèsia i va fer la rehabilitació precisament a l'Institut Goodman, on després es va incorporar a l'equip de comunicació.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Nutrició amb Laura Crosas.
5: La figa. La figa és la infructescència de la figuera, Ficus carica, típica del Mediterrani i altrament coneguda com la fruita dels filòsofs pel seu vincle amb la cultura grega. Si es consumeix fresca, és de pell suau, polpa carnosa i sabor dolç. Conté sucres en forma de sacarosa, fibra, vitamines i minerals, entre els quals destaquen la vitamina C i les del grup B, el calci, el potassi i el magnesi. És saciant i el seu consum és recomanable en cas de patir restrenyiment o hipercolesterolèmia. Per altra banda, també poden ser consumides seques la resta de l'any, ja que la seva conservació és més llarga. Són més calòriques perquè concentren els sucres, perden part de les vitamines hidrosolubles, però en canvi són més riques en calci i ferro. Per aquest motiu, les figues seques són interessants per prevenir l'osteoporosi o assegurar una bona salut òssia en la pràctica esportiva o en cas de patir anèmia. Podeu trobar forces varietats de pell verda negra i de polpa blanquinosa morada i també de diferents formes i mides. Algunes de les que es conreen a Catalunya són la de colla d'ama, la del bacó, la de bordissot o la blanca. És important escollir les madures, les de pell negra, com més fosques i toves millor, i les de pell verda és recomanat pelar-les. A la cuina es poden usar tant per plats dolços com per salats i es poden consumir fresques, seques o cuites. Les fresques combinen d'allò més bé amb amanides, plats de cereals com el cuscús, per acompanyar proteïna animal o sobretorrades a l'esmorzar. També se'n poden fer confitura per a la posterior elaboració de rebosteria o bé menjar-les seques com a snack nutritiu en dies de més activitat durant l'hivern o per esmorzar juntament amb granola.
3: La xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
0: Bon dia, són 8:45 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que aquest dijous s'acaba al Parlament el debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de 3 sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició, però també dels mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per a gent gran fins al 2030 i la proposta per plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. Jornada intensa de negociacions aquest dijous, la vigília de la votació al Congrés dels 12 decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE ha de publicar avui el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Mentrestant, creix la participació en l'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona que culmina la segona nit. La secretària general de Comissions Obreres, Belén López, ha parlat al Notícies en Xarxa de la feina activa en pressió social que veuen a l'horitzó.
7: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim vàries. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser.
0: Doncs just a pendents a aquesta hora d'un nou desnonament previst aquest matí al barri de Sant Andreu de Barcelona, el sindicat de llogateres s'ha mobilitzat per intentar aturar-lo. I anirem tot seguit en directe. Avui entren en vigor noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors que, a partir d'ara, hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Els encreuaments ja no podran coincidir el verd dels semàfors per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. Aprofundirem en tot plegat en breus minuts en conversa amb Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit. Protecció Civil alerta d'un nou episodi de pluges fortes des d'aquest matí i al llarg del dia a diferents punts del país. Les precipitacions s'espera que siguin intenses des del Baix Camp fins a la Selva. Es podrien superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora, entre les 8 del matí i les 2 del migdia, al litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona. Al sud del país es mantindrà de nit i matinada també un risc alt de perill per pluja intensa de 4 sobre 6. Dels esports destaquem que el Barça ha sumat la segona victòria a la Champions femenina amb una golejada per 0-6 davant la Roma. Dos doblets de Graham Hansen i Clàudia Pina i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria situen les de Pere Romeu líders de la competició. I en cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà el teatre líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra.
3: Notícies en Xarxa, edició matí.
0: Votació aquest dijous de les conclusions en el tancament del debat de política general al Parlament, marcat pels retrets al govern tant dels socis d'investidura com dels grups de l'oposició. Junts buscarà una reprovació del president de la Generalitat que no prosperarà, mentre Esquerra i els comuns han collat Salvador Illa perquè compleixi els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, més enllà de qüestions com l'habitatge i l'educació, el president ha proposat que el Parlament impulsi endurir les penes per tinença il·lícita d'armes. Ens ho explica Lamont Carvajal.
8: Els grups han fet les seves propostes i el president els hi ha anat responent. Ha començat Mònica Soles de Junts assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
9: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. I no ho dic per provocar-lo, ho dic perquè Catalunya no havia tingut mai un president tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. I el Parlament no pot fer com si res. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
8: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra Republicana i els Comuns li han exigit que no s'adormi, que acceleri els acords i els intensifiqui. Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, li ha reclamat avançant la resolució del conflicte polític.
10: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució del conflicte polític, sense més demora. Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar.
11: Hi ha acords en què sigui al final la ciutadania que acabi dictaminant cap on vol conduir el país. I hem de buscar els instruments per fer-ho. No dic que no, no he dit mai que no. L'amnistia, punt de sortida, no punt d'arribada.
8: I Jéssica Albiach dels Comuns li ha reclamat més valentia en habitatge i, per exemple, incrementar les multes. D'altra banda, Illa vol que el Parlament proposi refer el Codi Penal espanyol per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes.
0: En el marc del debat que avui acaba, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat també la intenció de crear 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030. Illa ha recordat que ja s'havia compromès a crear 6.000 places noves aquesta legislatura. Per aconseguir el nou objectiu, el president ha anunciat la construcció de 15 noves residències públiques i la incorporació a la xarxa pública de gairebé un terç de les places privades existents. El pla suposarà una inversió de prop de 900 milions d'euros. La votació de les conclusions al Parlament coincideix avui amb el 9è aniversari de la consulta de l'1 d'octubre, una qüestió que també ha planat en les intervencions dels diferents grups parlamentaris. Sentim Mònica Sales, de Junts, Josep Maria Jové, d'Esquerra, i Alejandro Fernández, del Partit Popular.
9: Vostè, que es posa tant a la boca la democràcia, hauria de recordar que vostè el dia 1 d'octubre estava al costat de les porres i no al costat de les urnes. Aquell dia, però, 2 milions de persones vam anar a votar, malgrat la violència. Aquell dia vam demostrar que hi ha una cosa més forta que la temor, la voluntat d'un poble de decidir el seu futur.
10: Alguns es pot semblar una quimera tornar a posar el dret d'autodeterminació al centre del debat polític. Per això, justament, des de que fa un parell de setmanes, les tres forces que governen, Escòcia, Gales i Irlanda del Nord, varen fer.
12: Vostè i jo, manifestant-nos a favor de la unitat d'Espanya. Temps era temps, oi? Que bonic, tot allò. Ho dic perquè jo puc entendre, a mi em costa, però jo puc entendre que un polític tingui una certa flexibilitat ideològica, adaptabilitat, però vostè no és que sigui flexible. Vostè és blandiblup.
0: Precisament és avui, quan acaba l'Audiència de Barcelona el judici contra la Policia Nacional per la bala de goma que va buidar un ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre, just avui fa 9 anys. Aquest matí, volíem dir, han de comparèixer els 4 acusats per qui l'acusació demana 13 anys de presó. Són l'escopeter, 2 subinspectors i un inspector que van donar les ordres. En la sessió d'ahir, els Mossos d'Esquadra van descartar que el policia que va disparar l'apuntés directament. Asseguren que, segons les imatges, l'arma està inclinada apuntant a terra i la bala de goma rebota abans d'impactar en Roger Espanyol. A més, asseguren que l'acusat tenia diversos agents que li podien tapar el camp de visió.
13: Como la imagen se ve, está en un circulito de la pelota, donde rebota, se ve que rebota en el suelo y sigue progresando en dirección a la persona que recibe luego el impacto.
14: El bocachero tiene a alguien delante, sí, que le pueda tapar parcialmente, sí, el campo de visión.
15: Sí, en el lado, en su parte derecha. En el momento del disparo se ven los agentes que tiene. Tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, 2 agentes más, otro agente que va en su dirección, pero que va justo paralelo, que es el subinspector.
0: A 24 hores del debat dels decrets Mari Carmen al Congrés, avui el BOE ha de publicar el segon dels textos que obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. En total són prop de 2 milions els contractes que s'haurien de veure beneficiats d'aquesta actualització. És la lletra petita d'aquest text aprovat al Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, però amb algunes excepcions. El primer decret, de més consens polític, i que ja s'ha publicat oficialment, concreta, entre d'altres punts, que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Ens n'informa la Carina Bellvé.
16: La indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació cap al lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
17: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja demà ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Els que ja estan, mira, també tenim molts inputs al respecte. Escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
16: El primer decret publicat al BOE contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes de lloguer a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
0: General de Comissions Obreres Catalunya, Belén López, creu que aquests decrets són mesures pal·liatives i que no solucionen l'emergència habitacional actual. En declaracions al Notícies en Xarxa fa pocs minuts, López defensa que s'ha de mantenir la mobilització social per pressionar les administracions i obligar-les a moure fitxa, tant en l'habitatge com en d'altres àmbits que afecten directament el benestar de la ciutadania.
7: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim vàries. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etcètera, etcètera. I aquests són els temes de debat que hi han de ser. I s'han de situar en el centre del debat polític a partir de la pressió que es fa al carrer. Per tant, nosaltres estem participant en totes les mobilitzacions, estem cridant a la mobilització als treballadors i treballadores, als nostres delegats, als nostres afiliats i afiliades, i a la ciutadania en general. No descartem cap tipus de mobilització, veurem què passa aquest divendres, però nosaltres estem participant a tot arreu i continuarem participant a tot arreu.
0: Segona nit de l'acampada a Plaça de Catalunya de Barcelona a favor, evidentment, del dret a l'habitatge. Els participants s'hi quedaran en aquest indret com a mínim fins demà divendres, quan el govern de Pedro Sánchez, us ho estem explicant, portarà al Congrés dels Diputats els dos decrets d'habitatge en un ple extraordinari. La presència de manifestants s'ha incrementat. Ja hi ha una 60ena de tendes de campanya i prop de 300 persones acampades. També concentració aquest dimecres a Tarragona per reclamar el dret a un habitatge gratuït, universal i de qualitat. La mobilització d'unes 150 persones s'ha fet davant la seu de la subdelegació del govern espanyol i sota la pluja. Els manifestants han denunciat desnonaments com els de l'Olga i la Mari Carmen. Des del col·lectiu han afegit que els decrets que el govern espanyol sotmetrà a votació no solucionaran la problemàtica. Finalment, els concentrats han fet una marxa per la plaça Imperial Tarraco. I en aquest context, on l'habitatge centralitza l'activitat política i institucional, marcant el contingut del debat de política general al Parlament i a l'espera de l'arribada de demà al Congrés d'aquests dos decrets aprovats pel Consell de Ministres, un dia més us hem de parlar d'un desnonament. El sindicat de llogateres s'ha mobilitzat aquest matí per intentar aturar un nou llançament, en aquest cas al barri de Sant Andreu, a Barcelona. A la porta de l'immoble afectat hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, hem canviat d'escenari. Dóna'ns més detalls d'aquest cas en concret.
18: Sí, Elena, hem canviat d'escenari, però evidentment l'acampada que s'està produint, que es produeix durant 2 dies seguits a la plaça Catalunya, té molt a veure amb l'escenari on ens trobem ara mateix, al casc antic de Sant Andreu, a l'espera del desnonament del pis afectat, aquell que tenim aquí darrere, aquí en aquest punt del barri del casc antic de Sant Andreu. Es preveu que a partir de 2:15 del matí arribarà la comitiva encarregada d'executar el desnonament de la Maca, aquesta dona de gairebé 40 anys, s'enfronta al segon desnonament en un període de 2 anys. En aquests moments, l'AMACA, la llogatera d'aquest pis, ha esgotat la prestació de l'atur i tampoc no té cap altre ingrés com a conseqüència dels problemes de salut mental els quals està travessant com a conseqüència de la seva situació vital en aquests moments. Es dona la circumstància, a més, que en aquest cas no hi havia cap contracte signat legal entre el propietari del pis i la llogatera, la qual cosa obre noves derivades al voltant del món de l'habitatge que s'hauran d'anar analitzant en aquest context d'atracció mediàtica, política i institucional pel que fa l'accés a l'habitatge. Així que, Elena, estem a l'espera que arribi aquesta comitiva, s'espera cap a 9:45 per executar aquest segon intent de desnonament del pis de la Maca. Ja són molts els activistes del sindicat de llogateres, també del COSAC, que s'han apropat a aquest punt del barri de Sant Andreu per intentar evitar aquest desnonament.
0: Doncs us deixem aquí, Anna, perquè sigueu els nostres ulls en aquesta història. Gràcies, bon dia. És una altra de les notícies destacades d'avui, que entra en vigor la primera gran reforma del Reglament General de Circulació en més de 20 anys. Un canvi que afecta patinets, ciclistes, motoristes i conductors i que vol reforçar la seguretat dels usuaris més vulnerables. Però més enllà de les normes, el Servei Català de Trànsit afronta també reptes de fons com la sinistralitat, el possible retorn dels peatges i l'ús de la tecnologia per detectar imprudències o distraccions al volant. De tot plegat o del que puguem, del que el temps ens deixi, en volem parlar amb Ramon Lamiel. Ell és director del Servei Català de Trànsit. Bon dia, senyor Lamiel, i gràcies per atendre'ns.
19: Hola, molt bon dia. Gràcies a vosaltres.
0: La reforma arriba, deia, després de més de 20 anys sense canvis. Quin és l'objectiu real i què s'espera millorar de manera tangible o què espereu des del Servei Català de Trànsit millorar?
19: Aquest decret que reforma el reglament de circulació, el que es coneix és com el decret de vulnerables, precisament perquè el que afecta especialment totes les mesures que recull el decret són aquests col·lectius que en matèria de seguretat viària i trànsit es diuen vulnerables. Patinets, bicicletes, motoristes i vianants. Pràcticament són aquests col·lectius. I llavors, aquí el que s'intenta donar és mesures de seguretat passiva perquè aquestes persones que condueixen aquests vehicles o que van a peu tinguin més seguretat. Per exemple, que portin casc tant les bicicletes en àmbit interurbà com els patinets també portin casc homologat. Per exemple, que els patinets, els majors de 15 anys, són els que tindran permís per conduir, a partir d'aquesta edat, tindran permís per conduir aquest vehicle. O, per exemple, que les bicicletes puguin circular en àmbit urbà pel mig del carril per intentar que no les arraconin i, per tant, millorar la seva seguretat. O també el decret apel·la a la responsabilitat compartida de la via i per fer avançaments de bicicletes, per exemple, o de vianants o de col·lectius vulnerables, es demana una reducció d'aquests 20 km per hora abans de fer l'avançament deixant el metre i mig. Això és molt especial i molt específic, sobretot per als ciclistes que circulen. I en quant a motos, també hi ha seguretat passiva, com pot ser guants i calçat tancat, però això ja, amb l'anàlisi de sinistralitat, veiem que el motorista ja ho porta. S'ha perdut l'ocasió de començar a introduir l'airbag, creiem que era una bona oportunitat per l'airbag del motorista, i llavors hi ha una circulació permesa pel motorista, pel voral, que nosaltres no hi estem d'acord i no la senyalitzarem.
0: Una mica volia entrar també, a banda d'aquest esquema general que ens ha fet ara així a grans trets, amb pinzellada, volia entrar en alguns dels temes una mica conflictius, com per exemple aquest que vostè ens deia, no? El dels motoristes, que en aquest punt controvertit de que la DGT permet que les motos circulin pel voral dret en cas de congestió, però a Catalunya ho rebutgeu. Quins criteris tècnics o de seguretat sustenteu per haver pres aquesta decisió?
19: El que diu la modificació del reglament, i per tant el que diu el decret, el Reial Decret, és que es podrà senyalitzar un fragment de voral, no?, a 30 km per hora en casos de congestió, i es pot permetre circular pel mural a les motos a 30 km per hora. Això, a grosso modo, dit així, amb traç gruixut, nosaltres veiem que és molt difícil d'aplicar a les nostres carreteres i especialment a la regió metropolitana, que podria ser el lloc on els abusos són permanents, els embussos són permanents en carreteres concretes, no? O en vies d'alta capacitat concretes. I llavors hi ha un argument que és per nosaltres incontestable, que és que el voral en aquesta conurbació metropolitana, i només hem de pensar, per exemple, en l'AP7, que també en forma part de la metròpolis, el voral per nosaltres és un espai d'emergència, on resolem l'emergència, on s'hi acumulen cotxes avariats, s'hi acumulen cotxes accidentats, on els bombers també hi fan operacions, per exemple, quan hi ha un incendi de vehicle o en el voral hi ha incendis de vegetació, i on els serveis mèdics atenen accidentats. Per tant, el voral l'hem de preservar. L'hem de preservar com un espai de resolució d'accidents. I en algunes autovies de la metròpolis també poden circular ciclistes. Provocaries una barreja de trànsit de vulnerables que nosaltres no considerem que sigui adequada. Això, sumat a que hi ha entrades i sortides de les vies i que, per tant, afecten els vorals i la continuïtat dels vorals, no ho veiem. I l'altre tema també important és que el voral no té la mateixa constitució física que el que és la calçada, els tres carrils o dos carrils de calçada. Té menys paviment, té un manteniment diferent i, per tant, caldria, en tot cas, convertir els vorals en carrils. Caldria dotar de carrils el que seria la conducció en moto. I això nosaltres ja ho permetem en el bus bau de la C-58 i en el bus bau de la C-31, que les motos puguin circular de manera segura per entrar a la conurbació i, en aquest cas, a la ciutat de Barcelona.
0: Doncs teníem una pila de preguntes per fer-li, però se'ns ha esgotat el temps, senyor Ramon Lamiel. Entre altres coses, la moratòria dels semàfors, també volíem saber la seva opinió, però en tot cas li preguntarem un altre dia. Gràcies per haver-nos atès aquest matí, a veure com va tot plegat la posada en marxa avui, 1 d'octubre. Gràcies i bon dia.
19: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.

0: I reprenem el fil de l'obertura de l'informatiu, aquesta jornada intensa de negociacions que s'ha de viure avui, la vigília, com dèiem, com us estem explicant, de la votació al Congrés dels dos decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE ha publicat ja en aquests moments, el segon dels textos que demana la renovació automàtica dels lloguers. També obliga els propietaris a indemnitzar els llogaters si no els prorroguen el contracte sense un motiu justificat. I abans dels esports, us expliquem que Setcases, el Ripollès, és la zona zero d'origen d'una nova plaga vegetal amb afectació als freixes. Ben a tocar del poble, s'ha detectat un fong que afecta aquesta espècie i els pronòstics no són optimistes. No hi ha cap tractament que es pugui aplicar als arbres i el fong els causa la mort, pel que s'espera un gran impacte paisatgístic a mitjà termini. Ens ho explica en Guido Sengiarotti, de Televisió del Ripollès.
1: Investigadors del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya han detectat per primer cop al territori la presència d'un fong que afecta els exemplars de freixa. La zona zero es troba a la sortida nord de Setcases i possiblement la malaltia ha arribat per espores des de la vessant nord del Pirineu, a França. Aquest fong entra als arbres per les fulles, penetra fins al tronc i l'anella, i la seca i li causa la mort. No hi ha tractament possible per aquests arbres, pel que els experts només podran preveure la seva afectació, observar quins i quants exemplars resisteixen i, a posteriori, si cal, actuar.
2: Quan arribi aquesta malaltia, el que passarà serà que els arbres més susceptibles moriran primer, però també seran probablement els que faran moltes més espores. A mesura que aquests arbres susceptibles van desapareixent, doncs també la malaltia va baixant una miqueta.
1: Zones com Setcases i les valls altes de la comarca es veuran notablement afectades. Es preveu que aquests arbres s'assequin i morin en massa els propers anys, amb un elevat impacte paisatgístic a la zona.
0: Arribarem a les 9 amb els esports i amb la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
3: Bon dia.
0: Nova golejada del Barça a la Champions femenina.
3: Sí, va guanyar per 0-6 davant la Roma en partit de la segona jornada de la fase Lliga. Victòria que se suma a l'aconseguida davant el París i situa l'equip blaugrana líder de la competició europea abans de la visita del Real Madrid a la Lliga. Graham Hansen i Claudia Pina van signar un doblet cadascuna i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria van completar el marcador. L'Atlètic Barceloneta és el nou campió de la Supercopa d'Europa de waterpolo. L'equip mariner ha aconseguit el títol amb una victòria per 10-8 sobre el Marsella en la final disputada a casa als banys de Sant Sebastià. El duel va arribar igualat al tram final, però els locals van saber patir i defensar el marcador per acabar aixecant el trofeu per segon cop a la història. En bàsquet, l'Espart Girona no podrà competir aquesta temporada a l'Eurolliga després de perdre en la prèvia contra l'Emlak Konut per 69-81. L'Uni va anar per darrere de les turques en el marcador des de l'inici i un parcial de 0-18 en el tercer quart va acabar sentenciant el duel. La derrota deixa les de Roberto Íñiguez sense el bitllet per a la màxima competició europea i fa que hagin de competir en la segona, l'Eurocup. Derrota també del Kitsanàs Manresa en el debut a l'Eurocup a la pista del PAOK de Salònica. Va caure per 93-78 després d'haver mantingut el marcador ajustat fins al darrer període. El duel es va haver d'aturar mitja hora per un problema que va obligar a canviar les cistelles i després de la interrupció els de Diego Campos ja no es van reactivar. Un 32-22 en l'últim quart va ser definitiu. El Freiquim Balonmano Granollers ha perdut a la pista del Flensburg alemany en l'estrena a la Lliga Europea d'handbol per 40-31. Després d'arribar al descans amb empat a 20, els locals van ser molt superiors al segon temps i van deixar els ballesans sense opcions. I també en handbol, el Barça buscarà avui el trofeu de campió del Mundial de Clubs. Els de Carlos Ortega, que han signat una fase de grups perfecta, intentaran revalidar el títol davant el Veszprém Ungarès en la final.

posa't les piles. Hola, molt bon dia. Us donem la benvinguda amb les piles carregades en el Posa't les piles, al magazín matinal de Ràdio Mollet, que realitzem els serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. Avui us acompanyen en Josep Casasnovas i Emma Balea, que és el que farem en aquesta jornada. Tindrem el tastet informatiu, com és habitual, de la mà del nostre company, en Joel Gascón. També tindrem avui conversa, de fet la vàrem tenir ahir, amb un dels defensors dels drets humans, en concret amb Pedro Bermeo. Us expliquem això dels drets humans. Mollet del Vallès forma part d'aquest moviment de ciutats defensores dels drets humans des del 2013, i aquest moviment hi ha una trentena de municipis que en formen part i just fan doncs la gira de tardor i la de primavera. Ara s'està fent la de tardor i tenim allò, doncs, aquests defensors que estan visitant la nostra ciutat. En parlarem i coneixerem la història d'en Pedro Bermeo. Després també tindrem a l'espai que compartim amb les entitats veïnals, i avui serà la Ivana Morera, la presidenta de l'Associació de Veïnes i Veïns de Gallecs, la persona que ens

acompanyarà davant d'aquests micròfons. També tindrem l'agenda d'activitats des d'avui i fins dimecres de la setmana vinent, una agenda que ha elaborat el nostre company, en Sergio Guardeño. I a la recta final del programa tindrem a l'espai del Va de Lletra, espai que avui doncs, compartirem amb la Biblioteca de Can Molà, i la persona que s'ha desplaçat fins a la biblioteca és la nostra companya, Carla Ramos. Així que escoltarem allò que ens expliquin des d'allà en l'espai del Va de Lletra. Tot això en el dia d'avui. Comencem.

0: Molt bon dia, Joel.
1: Bon dia.
0: Anem a comentar un parell d'informacions destacades, després tindrem més a l'informatiu Mollet al dia, però per començar...
1: Doncs avui és el Dia Internacional de les Persones Grans i des de l'Ajuntament de Mollet, aquest passat dilluns, en el ple, doncs es va aprovar i es va fer la lectura del manifest. El punt 7 de l'ordre del dia va estar protagonitzat per la reivindicació dels drets, la dignitat i el paper actiu de les persones grans a la ciutat, una lectura del manifest a proposta de la Comissió Permanent del Consell Municipal de la Gent Gran de Mollet, que van a càrrec de Josep Torrecillas, membre d'aquest Consell. Davant del plenari va posar sobre la taula el lema d'enguany, que és "Ens jubilem de la feina, no de la vida", una frase que resumeix la voluntat de continuar participant, opinant i prenent part activa en la vida social i comunitària. Torrecillas reivindicava que les persones grans no són una minoria ni un col·lectiu passiu.
2: Mirem, avui ens trobem aquí un any més per aprovar un manifest i commemorar el Dia Internacional de les Persones Grans. I ho fem sota un lema clar, rotund i necessari. Ens jubilem de la feina, no de la vida. Crec que és un eslògan que queda claríssim que qual és la nostra funció a la societat. A Catalunya les persones grans representem més del 20% de la població. Són més d'1.600.000 persones. I la nostra esperança de vida no para de créixer. No som una minoria ni un col·lectiu passiu. Som una realitat central del present i del futur del nostre país.
1: En aquest sentit, també el missatge era clar, que envellir ha de ser un dret i no un privilegi.
0: Doncs aquesta és una de les informacions. Destacarem alguna altra. Joel?
1: Doncs en aquest cas té relació, i és que es tracta de la cooperativa Més 65 que s'ha presentat a la nostra ciutat, a Mollet, i es va fer el Casal Cultural. Una de les impulsores del projecte és Dolors Espinosa, que durant la xerrada d'ahir dimecres explicava el funcionament de la cooperativa i els objectius que persegueix. La idea, segons ha exposat, és oferir eines i serveis que permetin a les persones grans envellir amb salut, autonomia i benestar i continuar vivint a casa seva durant el màxim de temps possible.
3: Començat perquè trobem, jo personalment trobo que és un projecte molt interessant per la gent de més de 65 anys, perquè realment no ens donem compte que ens

0: Els socis de la cooperativa doncs formaran part i podran accedir a diferents serveis en funció de les necessitats, amb un catàleg que inclou àmbits com el manteniment de la llar, l'atenció a la persona, la fisioteràpia o la infermeria. En aquest cas es paga una primera quota de 100 euros que després et torna si marxes de la cooperativa, i després hi ha una quota mensual de manteniment de 5 euros. Això et dona servei doncs a tota aquesta cartera, que després no seran gratuïts, perquè si no per 5 euros et farien les tasques de la llar durant tot el mes i no sortiria a compte, sinó que ens explicaven que ells tenen una cartera i després la persona gran truca i des de la cooperativa se'ls ofereix tot, se'ls hi busca, i al final és gent de confiança, preus tancats, i el que volen és fer-li la vida fàcil a la gent, i que llavors potser una persona amb 75 anys no hagi d'anar buscant doncs algun professional tenint por de si li farà bé o malament, i si més no, doncs al final amb una trucada ràpida o servei amb persones de referència, doncs els hi solucionen tots aquests, entre cometes, problemes del dia a dia.
1: Doncs és un projecte interessant, segur que tindrà molt bona acollida. Seguirem veurem allò quina és l'evolució. Molt bé, Joel, gràcies per la informació. Ja sabeu, a la una més, dir que novament tenim activat el pla Inuncat. Avui doncs també es preveu amb pluges, tot i que sembla ser que serien ja més que ara la tarda vespre, però tot això, la informació meteorològica, ens l'avança en Luis Mi Pérez. Molt bon dia, Luis Mi.
2: Bon dia. Comença el mes d'octubre amb un temps regirat. En moltes comarques acabarem tenint una bona dosi de trons. De moment, aquest matí, poquets. Algun ruixadet que s'anirà presentant cap a l'Ebre, també a cavall del Vallès Oriental, al Maresme, també la Selva, però sens dubte també destacant que hi ha molts núvols baixos i boires a hores d'ara, com de la conducció a la Catalunya interior. Ja al voltant del migdia, tempestes sobtades i fortes entre el Penedès i el Camp de Tarragona. I aquesta tarda compta el Prepirineu, especialment entre el Solsonès i el Berguedà, també al nord d'Osona. I aquesta propera nit, pluges torrencials, abundants i persistents a l'Ebre. Per tant, allà s'haurà de tenir molta precaució les properes jornades, fins i tot. N'estem pendents a la xarxa.
3: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Si just ara us acabeu d'incorporar a la sintonia de Ràdio Mollet, sapigueu que aquest és el magazín, el Posa't les Piles, i que els dijous tenim trobada amb les diferents entitats veïnals de la nostra ciutat. Estem fent, doncs, això, la benvinguda del curs, i la segona entitat veïnal que ens visita és l'Associació de Veïnes i Veïns de Gallecs. La seva presidenta és la Ivana Morera. Molt bon dia, Ivana.
1: Hola, Emma, molt bon dia.
0: Com estem? Estàvem parlant ja, allò amb la Ivana mentre sonava la música.
1: Sí, hem fet un previ, posant-nos al dia.
0: I ens estava comentant, he de comentar que per la Festa Major de Gallecs ho varen passar malament, sobretot el dissabte, no?
1: Sí.
0: Dissabte
1: sí.
0: Va obtenir un xàfec, això recordem allò que és a finals d'agost, en coincidència amb la Diada de Sant Jaume,
1: sí,
0: no? Aquest any
1: juliol,
0: no?
1: Sí.
0: Ai, de juliol, és veritat, sí. Perdó. Que... a més, aquest any no coincidia amb el Mollet Music Week. Les perspectives eren bones.
1: Sí, Emma. Ens hem lliurat de moltes. La Festa Major, molts anys hem estat ahí que ens plourà i ens hem lliurat, però aquest any ens va tocar. Llavors, el divendres va estar molt bé, vam fer nit de DJs, i el dissabte, que teníem l'orquestra, el monòleg, el sopar de germanor i l'orquestra, doncs ho vam clavar, perquè va ser l'hora del sopar. Va estar plovent, l'orquestra no va arribar ni a muntar, i llavors doncs, són coses que passen i que hem d'assumir i tirar cap endavant. I amb això no podem fer res.
0: Clar, això és el que estàvem comentant, no? Que és difícil tenir un pla B, que evidentment allò, doncs, no hi ha un espai tan gran allò per encabir-ho tot, i que a més som mediterranis, ens agrada estar a l'aire lliure, i més al mes de juliol, no? I amb aquestes calorades que n'hem tingut.
1: Sí, és el que comentàvem, si haguéssim tingut una mica més d'infraestructures, doncs un escenari una mica cobert, doncs potser ens haguéssim lliurat, no? Perquè va ser una hora, va parar, i... però clar, l'orquestra ja no volia tocar normal, no? Tot mullat. Llavors, doncs, són coses que passen i...
0: I pèrdues que ha d'assumir l'Associació de Veïnes i Veïns,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: això
1: doncs...
0: és el que estàvem comentant, no? Que, evidentment, tu quan contractes, doncs, assumeixes
1: sí,
0: també
1: tant.
0: Això, no? Que si no es pot fer l'activitat, tu igualment has d'assumir la despesa.
1: Sí, sí, sí, són les clàusules, no?, que marquen les condicions de... Mm. Però, bueno, vam tirar endavant i vam fer el diumenge els castellers, que van anar superbé, i les habaneres, i així vam acabar la nostra festa.
0: La festa és després com una aturada, no?, m'imagino, de l'Associació de Veïnes i Veïns, és a dir, el mes d'agost... Doncs cadascú,
1: sí, el mes d'agost vam fer un descans i ara fa poc ens vam reunir per parlar concretament de la nit de bruixes.
0: De la nit de bruixes,
1: sí.
0: Que la Ivana ens ve a dir, l'any passat no es va fer, i aquest any?
1: I aquest any, malgrat que ho teníem al nostre programa, doncs per temes logístics... problemes, no?, de quadrar i de treballar en equip, doncs, malauradament, no la farem. Ho anuncio ja aquí, en directe, que aquest any, la nit de bruixes, doncs, no es farà.
0: Jo li he dit a la Ivana, però què està passant amb les associacions de veïns? Perquè la setmana passada que ens visitava l'Associació de Veïnes i Veïns de Santa Rosa, ens comentaven que tampoc faran la festa de la tardor. I deien, bé, l'envelliment de la Junta, que canvia també, no?, la societat igual et reclama altres coses, i també que s'ha reduït la subvenció, crec, a les associacions de veïns. No sé si vosaltres també us passa una miqueta això. També em comentaves allò que heu tingut molts naixements.
1: També, sí, és que jo crec que són molts factors, no?, que amb la societat actual. Vull dir, la gent cada cop també és més egoista, mira pel seu propi interès o pel seu oci, els hi costa més de treballar, no?, per la comunitat. I llavors és una pena, però desgraciadament s'està com degradant, no?, en aquest àmbit. Nosaltres lluitarem perquè això no passi. Bueno, ara et comentaré allò de la Castawin, però sí, són coses que no... que és de la vida, van passant, i la gent, doncs, cada cop està menys motivada, potser, no?, per col·laborar amb associacions, entitats... Llavors és una feina que s'ha d'anar treballant i que no es pot deixar perdre.
0: És a dir, que el projecte com a tal el deixeu al calaix. No és allò que digueu, ja mai més tornarem
1: no,
0: a fer.
1: No.
0: És a dir, aquest any, de fet, teníeu intenció de tirar-ho endavant,
1: sí.
0: Heu valorat i heu vist que doncs, no és viable, no? per organització...
1: Sí, falta de temps, problemes logístics, ens hem donat compte que per fer-ho que no sigui com el primer any o el segon, no? Que va ser una activitat que ho vam patar, no? Per dir-ho així. Doncs per fer-ho que no sigui tan especial com els altres anys, doncs preferim no fer-ho i tornar amb molta força i que sigui, doncs, la nit de bruixes, no?, autèntica dels primers anys.
0: I escolta'm, Ivana, has dit, bé, farem castavuina, a veure què... Alguna cosa fareu, no?
1: Sí, ens fa molta pena, en el fons, Emma, no poder fer la nit de bruixes.
0: Ja m'imagino.
1: Perquè la Junta i l'associació també va gaudir molt, ens ho vam passar superbé, però clar. I llavors aquest any hem decidit que la castanyada veïnal que fèiem cada any, doncs obrir-la una miqueta més i fer la castawin, que seria el 31 d'octubre, ho faríem de 8 a 12, més o menys a l'horari, i faríem, doncs, allà a l'aire de Can Querol, faríem un foc, com cada any, castanyes, moniatos, i farem un petit passatge del terror perquè vingui la gent i animar una miqueta. No serà ni de bon tros com la nit de bruixes, que la gent no es pensi que serà el mateix, però sí que farem un petit passatge del terror, sí.
0: Molt bé. Això la nit del dia 31.
1: Correcte, el dissabte 31, de 8 a 12, ja ho anunciarem també per reds, perquè la gent sàpiga ben bé el que farem, l'horari, i ja està. I
0: si s'han de comprar tiquets o...
1: Bueno, el passatge, com que serà així petit, serà gratuït, eh? L'únic que posarem una barra, farem servei de barra amb entrepans i... Millor fem una sangria terrorífica, que ens agrada molt. I ja et dic, serà, doncs, això, fer un acte, més en petit comitè, no com la nit de bruixes, però, bueno, ja ho anunciarem per reig i ja convidarem a la població.
0: Molt bé, i nosaltres també ens hi farem ressò.
1: Vinga.
0: I escolta'm una cosa, i també Fira de Nadal, sí?
1: Sí. La Fira de Nadal també vam estar parlant. Tenim molt estoc que han fet les Xiques d'Oro, que ja les coneixes, no?
0: Sí. Que han fet espelmes, m'imagino,
1: sí,
0: no?
1: Sí. Tenim espelmes, farem manualitats, i això, la Fira de Nadal, doncs també posarem barra, posarem el nostre merchandising. També se m'han oblidat de dir que la Castawin tindrem ja segurament la loteria de Nadal, vale? Que si la gent vol venir a apropar-se i comprar loteria, doncs també la tindrem. I per la Fira de Nadal també tindrem la loteria, posarem les nostres paradetes i... intentarem, doncs, això.
0: I la data de la fira, la teniu? Allò... aquest any, allò, al desembre, que una miqueta així, amb dates festives... No sé si ho fareu...
1: Ho tenim al calendari,
0: no sé si ho fareu el 5 o 6 o 12 o 13 de desembre.
1: Ostres, em sembla... Ara mateix, mira, vinc sense paper, vinc una mica en blanc...
0: Ja ens ho diràs,
1: sí,
0: Ivana.
1: Sí, però segurament serà la primera de desembre.
0: De desembre.
1: Segurament. Ja també ho anunciarem per res, ja t'ho confirmaré.
0: Molt bé. Doncs, en tot cas, que us reserveu, perquè al desembre hi haurà Fira de Nadal a Gallecs, el dia 31 d'octubre hi haurà el Castawin, amb aquest petit passatge del terror, el túnel del terror, i això pel que fa a les coses més festives, no?, de compartir amb la ciutadania, més lúdiques amb la ciutadania. Jo li preguntava a la Ivana, i com està el tema de la regularització? Recordem allò que s'havia fet a regularització de les terres, i havíem parlat de que justament ara, que ara al setembre, octubre, s'iniciaria la regularització dels habitatges.
1: Sí, ja com hem parlat abans, això és un procés llarg, sobretot la regularització de les cases acaba de començar. La setmana vinent fan visites a l'àrea de Can Querol. Aquestes visites són per fer un diagnosi social, per veure com està l'estat de la casa. També estan fent visites a les fosses sèptiques i tal per aconseguir la cèl·lula de habitabilitat. Llavors, Emma, això és un procés llarg i esperem que al final, no, puguem arribar a tenir un lloguer, una seguretat i viure tranquils, no?, que és el nostre objectiu com a habitants de Gallecs.
0: Quan dius que hi ha una diagnosi social, és només el que és l'estat físic de l'habitatge, de la casa, o també de les persones que hi viuen?
1: És de les persones que hi viuen, eh? Volen saber una mica les teves dades, si treballes, propietats... Vull, perquè també ens van comentar que cada lloguer seria correspost amb la situació social, no, de les persones que hi viuen. Mm-hmm. Anirà una mica en relació amb el que tu pots pagar, doncs pagaràs, no?
0: I no sé si et demana també allò de des de quan, no? Estàs vivint, no? Visquent en aquest habitatge.
1: Sí, sí, sí. Sí. Mm-hmm. Sí, la vinculació, no?, amb el territori. I bé, és un, ja et dic, és un procés llarg i esperem que al final puguem veure la llum.
0: Bueno,
1: al final
0: que arribi a bon port, no?
1: Sí, sí, sí, sí. Ja portem, doncs, més de 20 anys, no? Bueno, i anteriorment.
0: Perquè quin nombre de cases hi ha allò a Gallecs? El nombre de població, no sé si teniu un padró allò que especifiqui.
1: Sí, vam demanar el cens a l'Ajuntament, que no el tenim, i deuen haver-hi unes 100 poques persones amb 70 edificacions, llavors també s'ha de diferenciar, no?, el que són les masies catalogades, amb lo que aquestes estan molt més protegides, no?, que les nostres cases. Llavors, clar, estan les cases rurals, i bé, nosaltres ho defensarem tot, no volem que es quedin les cases tapiades, volem conservar el poble, volem crear comunitat i lluitarem per això, no?, com sempre. Emma.
0: Perquè en aquest cas, Ivan, estaríem parlant de la part de Gallecs que toca, que pertany al terme municipal de Mollet.
1: Sí.
0: No?
1: Sí,
0: perquè, clar, Gallecs són 7-8 municipis, no?
1: Sí, 6 municipis. No? Passa que Mollet té la part més àmplia, no?, d'aquestes hectàrees. I sí, nosaltres, clar, depenem de l'Ajuntament de Mollet, que també els hi vull fer una crida, que semblem Teruel,
0: sí,
1: que estem una mica... Teruel existe, doncs Gallecs també existe, i hem demanat moltes coses d'allà de fa anys i restem també a l'espera, no?, tenim un regidor de barri que tampoc se'n recorda de Gallecs, hem demanat un pas de vianants, la pilona porta més de 2 mesos, em sembla, oberta, els cotxes passen superràpid, hi ha atropellaments de gats, vull dir, si s'ha de protegir, s'ha de protegir de veritat. Nosaltres no ens val... no ho vull dir així, però és una mica el paripé, no?, de Gallecs, i a l'hora de la veritat, la gent que viu a Gallecs són els que patim, i els que tenim aquest sentiment de demanem coses també, no?, som Mollet, és un poble mil·lenari, però també és un barri de Mollet, no?, és aquesta contradicció. Llavors també demanem un pas de vianants, perquè les nostres veïnes puguin anar a tirar les escombraries sense perill d'atropellament, i més ara amb la pilona oberta. Llavors demanem moltes coses que s'han quedat a l'aire, i crec que tampoc són tan difícils, la carretera encara està igual, vull dir, fa pena, falten pals. En aquest és un sentiment, jo crec, generalitzat, no?, de tota la població de Gallecs, però bueno, estem en lluita, continuarem sent pesades i a veure si ens escolten.
0: Sabem que sou lluitadors.
1: Home,
0: estava pensant que també la setmana passada ens va visitar l'Agustí Coromines, que ens va parlar del projecte de Gallecs al Batec de la Terra, al qual doncs vosaltres doneu allò doncs suport, sí. I el varen convidar per saber-ne una miqueta en quina fase estava el projecte. Crec que ens va comentar que ara l'octubre ja finalitza el que és l'enregistrament, i el 2 de novembre ens va dir, el 2 de novembre s'obre un barcami.
1: Per, no sé què és un barcami, eh?
0: Allò, doncs, que la gent allò col·labori econòmicament per poder fer la postproducció.
1: Molt bé.
0: Imagina, molt no sé bo, si la Ivana surt en aquest... En aquest enregistrament, sí?
1: Sí, m'ha fet una entrevista i és molt maco, l'Agustí. Ha mostrat molta predisposició, molt interès. Malgrat, no?, que és la lluita una mica anterior, també va voler saber com és la situació del Gallecs actual, no? També li vam demostrar, doncs, que continuem amb aquesta lluita, que encara no està tot solucionat, i la veritat que superbé, amb l'Agustí. Ja tinc ganes de veure aquest documental.
0: Això t'hauràs d'esperar a finals de la primavera, principis de l'estiu de l'any vinent.
1: Molt bé, Emma.
0: Ivana, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, per haver-nos acompanyat.
1: Vale, vosaltres per convidar-me, i ens veiem a la pròxima.
0: I tant que sí. Adéu-siau.
1: Adéu.

0: I ara tot seguit donem pas a l'agenda. És el nostre company en Sergio Guardeño qui ens explica què és el que ha de passar a la nostra ciutat aquests propers dies. Endavant.
1: Bon dia. Una setmana més us portem un repàs d'aquelles activitats que hi hauran a la nostra ciutat des d'avui i fins dimecres 7 d'octubre. Comencem l'agenda amb l'exposició fotogràfica Objetivo La Paz, a càrrec d'IAP Action Peace, dins dels actes de les Jornades Solidàries 2026. Es pot visitar fins al 9 d'octubre al Centre Cultural La Marineta. També destacar l'exposició Reconstruint les Galeries del Mau. Aquest projecte vol recuperar des de la nostra contemporaneïtat el treball que van fer aquestes galeries per destacar aspectes poc aprofundits. Es pot visitar fins l'11 d'octubre al Museu Abelló. Sona Mollet 2026, concert amb la Mollet Jazz Band. En els seus 30 anys d'història ha fet nombroses actuacions tant en el municipi com fora d'ell. Cal destacar la seva participació en el Festival de Jazz de Terrassa, en el Festival Internacional de Montélimar a França o la seva actuació a la Sala Ludegas de Barcelona. Serà dijous 1 d'octubre a 8:15 del vespre a la plaça Prat de la Riba. També per dijous 1 d'octubre tenim els tallers per adolescents i joves amb cuina sense pares, menú de microones. Pots inscriure't a saludpublica@molletvallès.cat i serà a les 6 de la tarda al Centre d'Informació i Recursos per a Dones Joana Barcala. Policia municipal als barris. Diversos dies al mes instal·larà una carpa de color blau distintiva de la policia municipal a un punt fixe cèntric dels diferents barris de Mollet, on dos agents de policia i un agent cívic faran atenció personalitzada. Serà divendres 2 d'octubre de 11 del matí a 1 del migdia i per la tarda de 5 a 7, al barri de l'Estació de França, davant l'estació de Mollet-Sant Fost. També per divendres 2 d'octubre tenim el taller Bibliolab Ferides de Pel·lícula, especial cinema de terror i de Halloween a càrrec del taller. Una activitat adreçada a infants a partir de 4 anys i que vagin acompanyats d'un adult o a partir dels 7 anys si van sols. Les places són limitades. Serà a 6:15 de la tarda a la Biblioteca Can Molà Jordi Soler Tura. Jornades Solidàries 2026. Coneix la cultura guaraní. Informació, imatges, música i degustació de productes del Paraguai a càrrec de l'Associació Paraguaia Mollet 2022 i l'Associació Paraguai Unidos Mollet. Serà divendres 2 d'octubre a 6:45 de la tarda al Centre Cultural La Marineta. Seguim amb divendres 2 d'octubre i el Sona Mollet 2026 amb la xerrada l'Associació de Música de Càmera de Barcelona de 1913 a 1936, un tast del fons documental de Manuel Clausells, una conferència per mostrar i posar en valor el fons documental de Manuel Clausells, qui fou secretari de l'Associació de Música de Càmera entre els anys 1917 i 1936, comprat a pes pel pintor i col·leccionista Joan Abelló a un antiquari de Barcelona. Serà a les 7 de la tarda al Centre Cultural La Marineta. Sona Mollet 2026, Paula Vilà Quintet. La Paula Vilà Quintet és el projecte liderat per la cantant i compositora gaditana Paula Vilà, una artista amb una trajectòria internacional vinculada al jazz, al soul, al folk i la música d'arrel. Serà divendres 2 d'octubre a les 9 de la nit al Mercat Vell. Seguim amb divendres 2 d'octubre i el Forestoc, un mercat que hi serà de 10 del matí fins a les 10 de... Un mercat que hi serà des de les 10 del matí fins a les 9 de la nit a la Rambla Balmes amb Fiballer. També torna al directe al Cívic amb les actuacions de Guilty Lips i Zuriac. Serà divendres 2 d'octubre a 9:45 de la nit al Centre Cívic de Camp Antiquet. Seguim amb dissabte 3 d'octubre amb el Mercadillo de segona mà de 9 a 2 del migdia a la Rambla de la Unió i organitza l'Associació Social de Rastrillo de Parados de Mollet. descobrint una vesprada de natura a Gallecs. Una activitat gratuïta amb inscripcions limitades i on pots fer la teva reserva a través d'aprèn@aprèn.cat o a través del telèfon 93 842 93 61, tot indicant les vostres dades personals. Serà dissabte 3 d'octubre de 6:45 de la tarda a 9 de la nit. Aplec de Malabars. Vine a gaudir d'un espectacle de foc i malabars aquest dissabte 3 d'octubre a les 7 de la tarda al Parc de les Pruneres. Seguim amb dissabte 3 d'octubre i el Sona Mollet 2026, amb Art Simfònica Jove amb la Dària al piano. Art Simfònica Jove és una orquestra simfònica juvenil formada per més de 60 músics d'entre 15 i 25 anys procedents de conservatoris de tot Catalunya. Serà a les 7 de la tarda al Teatre Municipal de Can Gomà. També destaquem el Ball de Saló, que hi haurà aquest dissabte 3 d'octubre a les 10 de la nit al Mercat Vell. I com cada diumenge de primer de mes, hi ha el Mercadet de Col·leccionistes amb una nova edició. Serà aquest diumenge 4 d'octubre, de 8 del matí a 3 de la tarda, a l'Avinguda Llibertat. Seguim amb diumenge 4 i la 26a marxa cicloturista Pelegrí Pi, amb sortida a les 8 del matí des de l'Avinguda Teixidores. Dia del soci de l'entitat Tradicions i Costums, aquest diumenge 4 de 11:45 del matí i fins a les 5 de la tarda al Parc de les Pruneres. També per diumenge 4 d'octubre tenim el Ball de la Gent Gran a 17:45 de la tarda a l'Espai Sant Jordi. Sona Mollet 2026, Bon Voyage, Orquestra Ortemis. Aquesta formació de 10 músics de corda teatralitzant un concert a la terminal de l'aeroport després de l'anul·lació del seu vol. Serà diumenge 4 d'octubre a 11:45 del matí al Teatre Municipal Can Gomà. Jornades Solidàries 2026, amb la xerrada Objectiu la pau en Colòmbia i les Filipines. Tindrà lloc aquest dimarts 6 d'octubre a 6:45 de la tarda al Centre Cultural La Marineta. I no ens oblidem del Club de Lectura Entre Línies, amb els jugadors de Whist de Vicenç Pagès. Aquesta tertúlia la modera Susana Rincón i comptarem amb la presència de l'autora. Serà dimecres 7 d'octubre a les 7 de la tarda a la Biblioteca Can Mula Jordi

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. En mobilitat a la 2, a l'altura de Tàrrega, un accident provoca un quilòmetre de retencions en sentit oest amb un carrer tallat, mentre que a la C12, al Batàrrec, també un altre accident afecta a mig quilòmetre en tots dos sentits de la marxa i obliga a donar pas alternatiu. També la incidència més destacada avui és a la B23, entre Sant Feliu de Llobregat i el Papiol, on un vehicle avariat al voral provoca fins a 7 quilòmetres de congestió en sentit nord. També hi ha afectacions a la 26, a Montagut, i a la 2, al Bruc, amb circulació intensa i un carril tallat en tots dos casos. I en clau política, avui s'acaba al Parlament el debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de tres sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per gent gran fins al 2030 i la proposta per plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. I avui també jornada intensa de negociacions, la vigília de la votació al Congrés dels dos decrets d'habitatge que no tenen garantits encara tots els suports. El BOE ja ha publicat aquest matí el segon dels textos que obligaria als propietaris a indemnitzar els lloguers amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Ho ha valorat aquest matí la Belén López, que és secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, al Notícies en Xarxa.
2: Aquests decrets no solucionaran el problema de la vivenda. Són solucions pal·liatives que s'han de prendre perquè hi ha una situació d'emergència amb aquests desnonaments i amb aquestes situacions de vulnerabilitat i perquè necessitem començar a prendre mesures de tot tipus. Mesures legislatives, però no només, mesures en el curt termini, mesures en el mig termini i en el llarg termini. Per tant, tot el que es faci, benvingut, però aquests decrets no solucionaran la crisi habitacional que tenim en aquests moments.
1: Mentrestant, el sindicat de llogateres fa una crida a sumar-se a l'acampada de Plaça Catalunya de Barcelona després de les cassolades convocades per aquest vespre a les places dels ajuntaments. I avui entra en vigor la nova normativa de trànsit amb canvis per a motoristes, conductors, ciclistes i usuaris de patinets. Els motoristes hauran de portar guants de protecció i calçat tancat en vies interurbanes, mentre que els usuaris de vehicles de mobilitat personal hauran de tenir com a mínim 15 anys i portar casc. També serà obligatori el casc per als ciclistes en vies interurbanes i els repartidors hauran de portar armilla reflectant.

0: I Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat davant un nou episodi de pluges fortes que començarà aquest matí. Les precipitacions seran intenses sobretot al litoral i prelitoral.
1: Notícies en xarxa. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
1: CQ, Voces Amigas. Cada jueves a las 7 de la tarde, 30 minutos de tecnología, información y consejos. Una iniciativa de Radio Club Ochentero de Mollet.
2: Soy Pedro García y te espero en tu programa de radio. CQ, Voces Amigas.

0: Benvingudes i benvinguts a l'espai de promoció de la lectura que tenim en el Posa't les Piles, el Bar de Lletres, un espai compartit. Una setmana ens acompanya el propietari de la llibreria L'Illa, en Carles Penya, i un altre, doncs, ho fem des de la biblioteca de Can Molà. Hem començat la temporada la setmana passada, la vam estrenar aquesta secció amb en Carles Penya, i avui, per tant, toca biblioteca. És la nostra companya Carla Ramos, qui s'ha desplaçat a la biblioteca i que conversen el dia d'avui amb la Susana Rincón. Endavant, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Emma. Doncs efectivament, com cada 15 dies, tornem a venir aquí a la biblioteca de Can Molà Jordi Soletura per oferir-vos aquest espai del Bar de Lletra que, de fet, doncs, avui ens hi iniciem de la mà de la biblioteca després de tots aquests mesos de peron per les vacances d'estiu, i ens acompanya la Susana Rincón. Aquí saludem. Molt bon dia, Susana.
2: Bon dia a tothom.
1: Quant de temps és sense retrobar-nos en aquest espai?
2: Sí, però ha estat per una bona raó, perquè tots necessitàvem aquest peron per fer uns dies de vacances que ens hem guanyat.
1: Totalment d'acord. De fet, en els darrers balletes que gravàvem abans de l'estiu, la Susana ens posava deures, perquè doncs, ens recomanava una sèrie de lectures per l'estiu. Ara tampoc ens deixa descansar, perquè acabem de començar el setembre, els nens han tornat a l'escola i la Susana ha dit: seguim amb els deures.
2: Efectivament, no pot faltar un llibre a la tauleta de nit o allà on poseu els llibres a casa. A vegades pensem, és que no tinc ganes de llegir, però imagina que un dia et venen unes ganes horribles de llegir i no tens res per llegir a casa, això no pot ser. Doncs aquí us porto una bona oferta.
1: Bé, Susana, això no pot ser, per tant, avui doncs, us tornem a portar una sèrie de recomanacions literàries que podeu trobar aquí a la biblioteca, i com dèiem, doncs, estan molt relacionades amb el mes de setembre. De què parlem avui, Susana?
2: Doncs mireu, avui us he portat un recull de llibres on el tema principal
3: són les mestres, els professors, les persones docents, aquelles persones que ens acompanyen, ens fan de guia, ens ajuden en l'aprenentatge. Tots tenim experiències de professors, professores que ens han frapat, no? Que d'alguna manera ens han
2: marcat a la vida, ja sigui
3: de manera positiva
2: o també negativa, no ho negarem.
3: I llavors us he portat una mica de tot. Us he portat novel·les, on el protagonista és un mestre, però també us he portat
2: biografies, doncs aquestes històries de vida de personatges reals, no? De personatges de mestres, que d'alguna manera o altra doncs, són coneguts i són famosos. I faré com una mena de cronologia en el temps, no? Això a mi m'agrada, no? Doncs anar avançant des del passat. I podríem començar doncs, amb llibres una mica feixucs, com podrien ser l'Emili de Rousseau o el Càndid de Voltaire, no? Doncs, amb aquestes premisses educatives a la il·lustració. Però m'he decidit per aquesta primera lectura una novel·la que es diu El professor. I de qui és? Doncs d'una autora molt coneguda, que és la Charlotte Bronte. Abans d'escriure la seva obra més coneguda, la Jane Eyre, doncs va escriure aquest llibre, El professor, i aquest llibre és la història d'un noi anglès al segle XIX que decideix anar-se'n de mestre a Bèlgica. I aquí el que tindrà és un xoc cultural. Per què? Perquè ell ve de la tradició anglesa, com si fossin l'èlit cultural, no? I per ell, els belgues, els espanyols, els italians, els francesos, són inferiors, són d'una cultura inferior. I en aquest xoc cultural doncs, farà un creixement personal, farà doncs, això, no? un aprenentatge de la vida, a la mesura que també començarà a flirtejar doncs, amb les alumnes. No? I aquí tenim doncs un tema de debat, no? Un tema doncs, d'ètica, de moral, no? De fins a quin punt que un professor amb una relació asimètrica de poder està en condició doncs, de flirtejar amb les alumnes.
1: Veiem, per tant, un llibre, podríem dir, una mica polèmic, no? No sé si precisament aborda aquest tema que comentaves, aquestes relacions de poder que s'estableixen, de quina manera ho acaba explicant?
2: A veure, pensem que és un llibre del segle XIX, quan tots aquests temes de, doncs això, no? De relacions tòxiques o d'asimetria en les relacions no se'n parlava. Però sí que la Bronte va ser molt pionera, no? de veure doncs, això, no? De com els homes no tenien una llibertat que no tenien les noies. No? Però en aquest cas la Bronte només fa les pinzellades, tampoc no penseu que entra directament, no? en aquest tema, però sí que és curiós, no? que fos tan avançada a la seva època.
4: Doncs que ja heu comentat aquesta primera novel·la titulada El professor, que això doncs ja parla més d'aquesta història, no?, al voltant d'un docent. I cap on anem ara, Susana?
2: Doncs ara sí que us parlaré de dues històries de vida, de dues biografies, i la primera que us porto és la d'una pedagoga superconeguda, però també amb les seves llums i les seves ombres, que és la Maria Montessori. Qui no ha sentit parlar del mètode Montessori, no? Doncs hi ha docents que són molt afins, no? a les idees d'aquesta pedagoga, i d'altres doncs, són completament contraris. No? Sí que podríem dir que en el seu dia va ser també doncs, una pionera en posar l'infant en el centre de l'educació, de l'ensenyament. D'altres coses vostè podem estar més o menys d'acord, però sí que és interessant llegir d'on ve i doncs una mica doncs, quina era la vida d'aquesta senyora, no?
4: I és una, parlem d'una autobiografia o la va escriure ella mateixa o és algú que...
2: Doncs no, és una biografia, està escrita per una altra persona, està escrita per la Mercedes Castro, i el que fa també és fer pinzellades de la... va fent pinzellades de la vida de la Montessori, o sigui, no es parla des del naixement fins a la mort, sinó que està molt basat en la seva, en el seu rol com a pedagoga.
4: És a dir, que en aquest llibre també ja intuïm, no?, el mètode Montessori educatiu.
2: Efectivament. No només veiem d'on ve aquesta senyora, no?, per què doncs, decideix doncs, crear aquest mètode, sinó que també ens fa 5 cèntims doncs, d'aquest mètode Montessori, no? Que moltes vegades parlem d'aquestes escoles alternatives, escoles tipus Waldorf, no?, o bueno, que tenen altres mètodes menys o poc convencionals, no?
4: Sí, però també és cert que cada vegada se'n parla més d'aquests mètodes alternatius a l'ensenyança, el que coneixíem fins ara, diguem, a l'habitual. També hi ha aquest mètode Montessori, ha passat que si les joguines, que si, vull dir, ja s'ha extrapolat fora del que és els centres, així que, si més no, doncs un llibre interessant de llegir, agradi o no agradi aquesta tipologia d'ensenyança. Què més tenim, Susana?
2: Doncs una altra biografia d'un mestre, una història per una banda molt maca, però per una altra banda molt trista, i és el mestre que va prometre el mar, escrit per Francesc Esquivano. Aquest llibre ens explica la vida d'un mestre republicà que se'n va a un poblet de Burgos. Aquest mestre es deia Antoni Benaiges. Arriba a un poble molt petit de Burgos, i què fa? Doncs els demana als nens que escriguin i que dibuixin. I a través d'una petita impremta va publicar doncs, aquests quadernets de les històries dels dibuixos dels nens. I una de les coses que els demana a aquests nens és que escriguin i dibuixin sobre el mar. Aquests nens no han vist mai el mar. I els promet que ell es portarà a veure el mar, com diu el títol del llibre. Però estan parlant de finals de l'any 1936, i esclata la Guerra Civil a Espanya, i el règim franquista el deté, el tortura i l'assassina. I no va poder complir doncs, la seva promesa de portar aquests nens al mar. I és una història molt bonica, no? Perquè és aquesta història de la vocació. Sempre parlem de la vocació que han de tenir els docents, no? I doncs, com va poder trobar una eina per poder treballar aquests nens que estaven gairebé aïllats de tot i que tenien tant de món per veure, no? I al final aquests nens van ser protagonistes de la seva educació. Doncs és molt important, no?, que aquests nens no siguin només un objecte passiu de l'educació, sinó que siguin doncs, realment protagonistes, agents actius, no?, del seu aprenentatge.
4: però a més el que comentaves a l'inici d'aquest espai, Susana, que al final hi ha mestres doncs, que et marquen més, que et marquen menys, en total, si més no, també es converteixen en referents. Per tant, en aquest llibre
1: entenc que mostra molt aquesta figura del mestre
4: com a referent, no? de mantenir també aquesta relació més propera amb els infants.
2: Efectivament, perquè lligat amb aquest llibre us porto el següent, que és El árbol del bien y del mal, de José Manuel Esteve. Aquest llibre és una crònica de la vida escolar durant el franquisme. I veiem aquí com l'escola no és més que una institució de control social. O sigui, aquí no hi ha cap intenció de que els nens creixin com a persones i siguin autosuficients i siguin crítiques, sinó que l'únic que volen fer és crear membres del sistema, no? I l'escola és la gran, bueno, diríem l'escola i la família acaben sent les grans institucions de control social.
4: Veiem també que aquests llibres, si més no aquestes darreres recomanacions, se centren molt en períodes històrics molt concrets, en aquesta Espanya postguerra, Espanya franquista. Clar, nosaltres la veritat és que hem tingut uns anys on tot estava aturadíssim. I hi ha altres països que tenen una tradició educativa molt, molt més extensa, no? Nosaltres vivim la gran explosió durant la Segona República, amb la creació de la Mancomunitat, de les primeres biblioteques, doncs això, no? De les escoles públiques, però tot això queda aturat, no? Queda aturat durant la guerra i durant tots els anys que va durar aquesta època tan fosca com va ser el franquisme, no? Però és bo saber d'on venim, no? I on no hem de tornar a caure, no? Doncs en aquesta educació hegemònica, no? On crear només un ramat, no? I no crear individus doncs, crítics. I ara, Susana, cap a on anem? Seguim amb aquesta novel·la històrica o cap a on ens portes?
2: Doncs no, ara ja us porto doncs, una època més contemporània. El següent llibre es diu Adiós, Sr. Chips, de James Hilton. I aquest és un llibre doncs, del típic professor que marca. No? Aquest professor doncs, que li agafes carinyo, no? De que d'alguna manera doncs això, no? T'ha provocat, no? Doncs, un canvi a la teva vida. I és un llibre d'això, d'un gran mestre, doncs, que acaba...
3: Doncs això influenciant, tenir una gran influència en la vida dels seus alumnes.
1: Està ambientat a Espanya aquest llibre també, o és estranger?
3: No, és aquest llibre.
2: Aquest llibre és d'un autor anglès i és un altre sistema educatiu, l'anglès, que déu-n'hi-do també, també podríem parlar estona, però és veritat, no? O sigui, és aquest professor doncs, que d'alguna manera doncs, el canvia, no? La manera de veure el món, una mica com el Club de los Poetas Muertos, no? Aquest professor doncs, que inculca aquesta passió per la poesia i la literatura.
4: Fins ara amb aquestes propostes hem tingut amb aquestes darreres propostes doncs, una exaltació del mestre, no aquest mestre com a referent. La següent proposta és la mestra i la bèstia. No sé si canviem completament d'aquest referent que hem parlat fins ara.
2: Doncs mireu, aquest llibre és de casa nostra, vull dir, és una autora catalana, l'Imma Monzó, i la mestra i la bèstia, doncs, el que ens parla és d'una noieta als anys 60 que se'n va fer de mestra allà al Pirineu de Bagursa amb una idea superromàntica i superfantàstica del que serà ser mestra rural i allà doncs, veu que la història és una altra, no? I a part d'això, que és un llibre que té moltes capes, perquè per una banda aquesta noia no té cap vocació de ser mestra, sinó que s'ha vist una mica abocada, no? en ser-ho, i per una altra banda doncs, té tot el bagatge familiar, no? Aquesta noia no ha anat a escola, sinó que s'ha educat a casa amb la seva mare, llavors té un problema d'incomunicació, té un problema de socialització, i el cap de la fi serà una mestra, no? Serà una mestra que haurà de socialitzar els seus infants, els seus alumnes, i doncs com aquest xoc, no? De com ser doncs, això guia d'aquests infants i a superant la teva falta de socialització. I en tot això trobarem moltes més capes, i una de les capes que també trobarem és que la bèstia no deixa de ser més que l'erotisme. sinó la descoberta d'una sexualitat doncs, que aquesta noia no havia descobert fins al moment. I després tenim una altra capa, que és el context històric, però ja no us dic res més.
5: Un llibre complex, s'ho saben moltes capes.
2: Sí, la veritat és que sí, però ho fa molt bé l'Imma Monzó. La veritat que lliga tots aquests fils, que podria ser una història per ella mateixa i es acaba lligant molt bé.
5: Una lectura amena, podríem dir.
2: Sí, una lectura que enganxa, però no és fàcil. És a dir, hi ha lectures feixugues. Aquesta no ho és, però no és una lectura fàcil.
5: Doncs ens quedem amb aquesta recomanació i ens queda ja la darrera. Susana, què ens portes?
2: Doncs el darrer llibre ens arriba a l'ultramar, ens arriba als Estats Units. És un llibre de John Williams i es diu Stoner. Stoner és la història d'un professor d'universitat i des de que neix fins que mor. Penseu que el llibre comença amb la seva mort, llavors no us voleu res, no us faig cap spoiler perquè comencem amb la mort d'aquest professor, i es explica la vida d'un professor universitari. Tots els intríngulis, totes les enveges, el món competitiu que és el món universitari, i fins i tot explica com ell, com a professor, està patint assetjament per part d'altres professors. És un llibre que va ser molt controvertit en el moment de la publicació. És un llibre que ara és molt actual. Contínuament estem parlant o estem sentint casos d'abusos de poder entre persones adultes i sobretot al món universitari. Doncs aquest llibre parla justament d'això, d'un professor assetjat per altres professors.
5: Sí, que al final són temes que potser sorprenen, no? Perquè doncs, les escoles fan molta incidència en el fet del bullying, d'aquest respecte entre companys, llavors sorprèn que, sobretot en una esfera com és la universitat, no? Doncs, puguin sorgir aquesta mena de conflictes, entenc.
2: Sí, darrerament s'estan fent molts estudis sobre l'assetjament a la universitat i és sorprenent doncs, que s'està donant i s'està donant molt. Tant entre alumnes com entre professors i alumnes o entre professors mateixos, no? Ja us deia, no? Per aquesta competitivitat que té d'accedir doncs, als equips d'investigació, i és un món molt complicat. I aquest autor, el John Williams, doncs, obre la finestra doncs, perquè es vegi, no? Doncs, tot aquest món que queda una mica doncs, rere les aules.
5: Doncs amb aquesta recomanació una mica més fosca, podríem dir, aquestes són les recomanacions que ens has portat avui, Susana, totes centrades en els mestres, també en un moment, no?, en què els mestres doncs, tampoc estan vivint el millor moment educatiu, així que, doncs, si més no, si hi ha persones que li interessen aquest tipus de llibres que hem comentat, doncs aquí a la biblioteca tenen totes aquestes recomanacions. Avui dèiem, Susana, primer espai del Valletra, ja no et deixem anar tota aquesta temporada, així que ens tornarem a trobar periòdicament per seguir comentant doncs, més recomanacions que hi ha d'aquí a la biblioteca. Agrair-te que ens hagis acompanyat aquesta estoneta i ens trobem a la propera. Que vagi molt bé, Susana.
2: Moltíssimes gràcies i fins la propera.

0: Posa't les piles. Un programa dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet.
1: D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui. Com sempre, gràcies per la vostra atenció i companyia. Tingueu una molt bona jornada. Adéu-siau.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Joel Gascón. El Sona Mollet Memorial Anna Villascusa Rebull ha donat aquest dimecres el tret de sortida a una nova edició amb la música com a protagonista als carrers de Mollet. I és que durant tot el dia d'ahir la plaça Catalunya va acollir un piano de cua del projecte Marià Canals Porta Cua, que ha permès a ciutadans, escoles i aficionats a la música acostar-se a l'instrument i tocar-lo a l'aire lliure. A la tarda es va fer un concert del jove pianista Guillem León, participant del prestigiós concurs internacional de música Marià Canals de Barcelona. León va oferir un programa centrat en música catalana i espanyola, amb obres de Frederic Mompou, Enrique Granados i Manuel de Falla. El pianista ha destacat que tocar en un espai obert té un component especial i diferent respecte d'un concert convencional.
1: A mi m'encanta tocar. No estic molt acostumat a tocar en aires lliures, però m'agrada aquest tipus de concerts així on la gent té una mica més de llibertat, no? I pot escoltar la música dintre un ambient així més dinàmic i pot, si es vol moure, si vol parlar, si vol fer una mica el que vulgui, sempre que tingui l'opció, quan vol, de seguir la música d'una forma dinàmica.
0: I avui l'activitat continua amb el concert de la Mollet Jazz Band a 8:15 del vespre a la plaça Prat de la Riba. I el meteoròleg molletà Felip Comas ha renovat la seva pàgina web Mollet Meteo després de 2 dècades mantenint pràcticament el mateix disseny. L'actualització permet consultar les dades meteorològiques de Mollet d'una manera més completa i facilita la comparació de les dades de diferents anys. Comas explica que la iniciativa va sorgir arran del contacte amb uns aficionats a la meteorologia que disposen d'una xarxa d'estacions meteorològiques. Van ser ells qui li van proposar fer el canvi de la pàgina web i adaptar-la a les noves possibilitats que ofereix la tecnologia.
2: Llavors es van posar en contacte amb mi una colla de companys, de fanàtics també de la meteorologia, que tenen una xarxa que es diu JD Server, i em van proposar, diguéssim, fer un canvi i afegir el meu domini a un format de web que diferent, molt més modern, que és el que hi ha ara. Llavors jo vaig estar mirant i vaig estar proposant-los idees i tal per fer canvis, millores i tal. Llavors ells m'ho van anar acceptant i m'ho van fer de seguida. Llavors vaig acceptar, diguéssim, que fer aquest canvi, que realment ha sigut molt, molt beneficiós i molt xulo.
0: Una de les característiques és que el web s'actualitza amb molta més freqüència, permet consultar l'historial meteorològic dels últims 25 anys i, de fet, una funció és veure amb més facilitat la diferència entre els períodes i observar com ha evolucionat la temperatura al llarg del temps. El meteoròleg també assenyala que la nova web incorpora tecnologia actual, però ha assegurat que la intel·ligència artificial s'utilitza únicament per programar. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
1: A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet. Tots els dijous a les 5 de la tarda. Redifusió el diumenge a les 4. Escolta el podcast a radiomollet.com.
2: Tastets de llengua.
3: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula rondinar. Diuen que rondinar és l'esport dels impacients. Hi ha persones que canten, persones que xiulen i persones que, senzillament, rondinen. De fet, probablement tots rondinem alguna vegada. Quan el trànsit s'encalla, quan una cua no avança o quan la pluja arriba just el dia que havíem planificat una excursió, és fàcil deixar anar algun comentari mig entre dents. I és aleshores quan entra en escena un dels verbs més expressius de la llengua catalana, rondinar. El diccionari defineix rondinar com murmurar, dir en veu fosca i en to de queixa o d'irritació. També recull el sentit de produir sons rogallosos o bronzents, tant en animals com en objectes. La definició retrata perfectament el fenomen. El qui rondina no protesta de manera oberta ni fa un discurs elaborat. Rondinar és una forma de queixa discreta, sovint persistent, que es manifesta en paraules poc clares, comentaris repetitius o murmuris de desaprovació. Sabeu, però, d'on ve aquesta expressió? Es diu que és de formació expressiva i onomatopeica, és a dir, la mateixa sonoritat de la paraula evoca el soroll greu i continu de qui es queixa. No és casual que, quan escoltem algú rondinar, sovint ens sembli que produeix una mena de brunzit constant. La paraula sona gairebé com allò que descriu. Hi ha molts sinònims relacionats amb aquest verb, formes com remugar, murmurar, brunzir, rebotegar, protestar, etc. Tot i això, cadascun d'aquests mots té matisos propis. La llengua popular ha creat també el substantiu rondinaire. Tots coneixem alguna persona a qui sembla que res no li acaba d'anar bé. Fa fred, es queixa. Fa calor, també. Hi ha massa gent, malament. N'hi ha poca, pitjor encara. És rondinaire. Expliquen que fraga, rondinar, també significa rondar o fer un tomb. Es tracta d'un significat ben diferent de l'habitual i que mostra com els mots poden evolucionar de maneres diferents segons el territori. I si després de llegir aquest tastet considereu que m'he allargat massa, sempre us quedarà l'opció de rondinar una mica. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari Català Valencià Balear, el Cuber Moll, del Gran Diccionari de la Llengua Catalana i del Diccionari de Sinònims d'Albert Jané. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Callador, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. En mobilitat de la C-12 al Albatàrrec, un accident provoca mig quilòmetre de retencions en tots dos sentits i obliga a donar pas alternatiu. També a la C-16 entre Barcelona i Sant Cugat del Vallès, un altre accident causa 2,5 quilòmetres de congestió en sentit sud amb un carrer tallat. També hi ha circulació intensa, en aquest cas a l'A-2, a l'altura del Bruc, en sentit Lleida, per un vehicle avariat que manté un carril tallat. I en clau política, avui s'acaba el Parlament, el debat de política general amb la votació de les conclusions i propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de tres sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre que Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per gent gran fins al 2030 i la proposta per plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. I també jornada intensa de negociacions la vigília de la votació al Congrés dels dos decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE, de fet, ha publicat aquest matí el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els lloguers amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. I mentrestant, el sindicat de llogateres fa una crida a sumar-se a l'acampada de Plaça Catalunya de Barcelona després de les cassolades convocades per aquest vespre a les places dels ajuntaments. Una acampada que, segons ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon, el govern no té intencions de desallotjar. En aquest sentit, el jutjat ha suspès fins a nova data el desnonament de la Macarena, que és una dona del barri de Sant Andreu de Barcelona que havia de ser, de fet, desallotjada aquest matí. La decisió s'ha conegut mentre prop d'un centenar de persones es concentraven també al carrer Dotger per intentar evitar el llançament. I avui entra en vigor la nova normativa de trànsit amb canvis per a motoristes, conductors, ciclistes i usuaris de patinets. Els motoristes hauran de portar guants de protecció i calçat tancat en vies interurbanes, mentre que els usuaris de vehicles de mobilitat personal hauran de tenir com a mínim 15 anys i portar casc. També serà obligatori el casc per als ciclistes en vies interurbanes i els repartidors hauran de portar armilla reflectant. I Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat davant d'un nou episodi de pluges fortes que començarà ara al matí. Les precipitacions poden ser intenses al litoral i prelitoral des del Baix Camp fins a la Selva amb registres de més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. També es preveuen xàfecs a la Catalunya Central, a Ponent, a Tarragona i a les Terres de l'Ebre que podrien anar acompanyats també de tempesta o calamarsa. De fet, per la seva banda, l'AEMET també ha emès un avís vermell, en aquest cas per pluges intenses també a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp.
0: Notícies en xarxa. La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.

0: Carles Matute.
1: Hola a tothom. Benvinguts al Pals i Botes número 717, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Durant l'any 1906, per iniciativa de César August Torres, llavors president del Centre Excursionista de Catalunya, va anar prenent la idea de construir una xarxa de refugis de muntanya, tot començant pel cercle d'Ulldeter. Al maig de 1906 es decideix fomentar una subscripció per ajudar a pagar la construcció. El projecte i l'execució de les obres van a càrrec de la secció d'arquitectura del Centre Excursionista de Catalunya, sent dirigida pel seu president, l'arquitecte Jeroni Martorell. A finals de juny del mateix any, una comissió, juntament amb veïns de Setcases i el paleta de Camprodon, senyor Pagès, van pujar al Pla d'Ulldeter, escollint finalment un pla dalt d'un turó a uns 100 metres de les urgències del naixement del Ter. El lloc era també molt adequat pel fàcil accés als pics de bastiments de la Dona i del Gra de Fàjol, així com per iniciar la travessa a Núria o Carençà, a través del Coll de la Marrana, a l'oest, o cap a Mentet, al Costabona i al Canigó, a l'est. L'Ajuntament de Setcases volia cedir els terrenys gratuïtament, però indagacions del centre van trobar que els terrenys pertanyien a l'Estat. A través d'una instància enviada al Ministerio de Fomento el 18 de juny de 1907, es demanà la concessió o el permís per ocupar una hectàrea de terreny a fi de construir-hi un xalet refugi. Després de moltes gestions i esforços per vèncer la burocràcia ministerial, el juliol de 1907 s'obtingué l'autorització junt amb la d'aprofitar la pedra i la fusta que allí existien. A principis d'agost, el senyor Pagès, mestre de cases encarregat de les obres, i la seva brigada de 15 persones van començar a bastir la barraca on allotjar-se com a pas preliminar a la construcció del xalet refugi. A finals de setembre de 1907 calgué parar els treballs fins al 5 de juliol de 1908 degut al fred i al mal temps. Aquell moment ja hi havia les parets fins arran del primer pis i els arcs de descàrrega que haurien de suportar la volta d'aquest. Tot i el mal temps d'aquell estiu, el 13 de setembre de 1908 van poder celebrar la festa de la Rabellosa, commemorant l'acabament de la coberta sense cap incident. El mal temps de l'estiu de 1909 va obligar a posposar la inauguració fins al 25 de juliol d'aquell mateix any, així com l'inici de les obres del segon mòdul de l'edifici per a traginers i cavalcadures. El xalet refugi tenia una planta baixa de 160 metres quadrats i dos pisos, amb una espaiosa sala menjador, cuina, lavabos i dormitoris per a una vintena de llits. La base de la construcció era de maçoneria i ciment amb bigues de ferro. La Societat General de Asfaltos y Cementos Portland, és a dir, l'Aslan, de la Pobla de Lillet, va donar 200 quintars de ciment pel projecte. Tot el material, excepte les pedres, es pujava des de Camprodon amb corrues de mules. Abans del mes d'agost de 1907 ja s'havien reunit 9.903 amb 90 pessetes. A banda del mateix centre i alguns dels seus socis, la Diputació i l'Ajuntament de Barcelona van també contribuir amb 2.470 pessetes cadascun. També van contribuir els ajuntaments de Camprodon, Sant Joan de les Abadeses, Ripoll i Ribes de Freser, així com el Cercle del Liceu, la colònia d'estiuejants de la burgesia barcelonina a Camprodon. I llavors el centre va organitzar festes, un parell al Parc Güell, un al Frontó Comtal o el primer torneig català de futbol, a fi de recollir diners per la construcció del xalet refugi. A finals de l'estiu de 1908 ja s'havien reunit 21.377 amb 90 pessetes. El cost total del projecte, segons la memòria publicada pel mateix SEC, el 1914, pujà fins a 48.178 amb 62 pessetes. Per fer-vos una idea del que representava, el mateix refugi, un dinar o un sopar costava 3 pessetes amb 50. A partir d'aquí, qui vulgui que faci números. El Servei de Restauració i Administració es confià al senyor Antoni Rigat, fondista de Camprodon, mitjançant tarifes fixades pel centre. 3,50 el dinar, o al sopar. Pessetes, evidentment. I 2,50 pessetes per dormir els no socis i una amb 50 els socis. El 18 de setembre de 1902 es donà per acabada la temporada a causa de les primeres nevades. L'explotació del xalet refugi havia proporcionat un benefici de 121 pessetes. Aquest primer refugi d'Ull de Ter, situat a la part alta del circ, a 2.393 metres, es va obrir el 25 de juliol de 1909. Essent el que es considera el segon refugi de muntanya dels territoris catalans, després del xalet de Cortalets, el massís del Canigó, inaugurat el 1899, i el primer construït a l'estat espanyol. Construït amb estil noucentista, va estar obert fins a la Guerra Civil, quan va quedar tancat. Després de la guerra va quedar abandonat i posteriorment va ser parcialment dinamitat en el context de la lluita contra els maquis. Amb el temps va quedar enrunat i actualment només queden dempeus algunes restes amb una placa commemorativa. El 29 de juny de 1959 es va inaugurar el nou refugi d'Ull de Ter, situat a 2.221 metres a la part baixa del circ. És el refugi que, amb les reformes i millores posteriors, ha arribat fins als nostres dies. Durant aquests darrers programes hem parlat de refugis, però què passava quan arribava l'hivern i la neu cobria les muntanyes? D'això en parlarem a partir de la setmana que ve.
0: Pals i botes. L'agenda.
1: Per les activitats de la primera setmana d'octubre, pel dia 1 d'octubre tenim una activitat del grup dels dijous que anirà a la Canal del Rejant, a la Mola, a Sant Llorenç de Munt. El vocal és en Carlos Rivilla. La sortida és al pavelló de Barriera Seca a 8:15 del matí. El dia 3 hi ha marxa nòrdica. Es anirà al mirador de la Bunyola i al mirador del semàfor des del Mas Blau, al delta del Llobregat. La sortida és a les 7:30 de l'estació de Mollet Sant Fost. Fins aquí les activitats de la primera setmana d'octubre.
0: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón. Des del passat 29 de setembre i fins al 8 d'octubre, defensores i defensors dels drets humans visiten municipis catalans, entre ells Mollet. Un d'aquests defensors és en Pedro Bermeo, coordinador legal i portaveu de Yasunidos, col·lectiu defensor del Parc Nacional Yasuní, situat a l'Amazones equatorià i amenaçat per les explotacions petrolieres. Així ho ha explicat ell mateix a la nostra emissora.
1: És este lugar en l'Amazonia equatoriana que es considerada el lugar más biodiverso del planeta y también territorio de pueblos indígenas en aislamiento, ¿no? Lamentablemente este lugar tiene petróleo y eso lo ha condenado a ser destruido para poder extraer ese petróleo, y por eso la ciudadanía en el Ecuador durante muchos años nos hemos organizado para defender este territorio y que no se extraiga el petróleo de esta zona y se permita vivir a estos pueblos que viven en aislamiento en esta zona antes de que exista el Ecuador o los países, ¿no?
0: El col·lectiu Yasunidos va promoure un referèndum vinculant que va aconseguir una elevada participació amb més de 757.000 signatures, que obliga el govern de Daniel Noboa, president d'Equador, a fer efectiva aquesta resolució. I el meteoròleg molletà Felip Comas ha renovat la seva pàgina web Mollet Meteo després de dues dècades mantenint pràcticament el mateix disseny. L'actualització permet consultar dades meteorològiques d'una manera més completa i facilita la comparació de les dades de diferents anys. Així ho ha explicat ell mateix a Ràdio Mollet.
2: Hi ha dos temes importants. Primer, que l'actualització en quasi al moment, això s'actualitza cada 5 minuts, hi ha dades noves, actualitzades i del moment en viu. I, a més, el llarg historial que té la meva estació, que són 25 anys. Llavors, això et permet fer moltes comparacions, obtenir dades curioses, rècords de temperatura, mitjanes, i si navegueu una mica per la web veureu que hi ha dades molt, molt, molt interessants en quant a mitjanes, per any, per estació, hivern, estiu, tardor...
0: Entre les noves opcions, els usuaris poden consultar la temperatura mitjana dels últims 25 anys i comparar-la amb la temperatura mitjana registrada en cadascun d'aquests anys. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Us convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a les 6 de la tarda i en remissió els diumenges a les 11 del matí. Programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Presentat per qui us parla, en Pele Bernial. Escolteu El que es ballava al Vallès a Ràdio Mollet. Pump the jam, pump it up, while your feet are stomping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Racó Animal.
1: Un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
2: Els dijous a 5:45 de la tarda i els dissabtes a 11:45 del migdia.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat a 5 de 6 l'alerta per pluges intenses al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i a l'Ebre. L'avís vermell de perill comença ara a les 12 a les comarques del Garraf, l'Alt i Baix Penedès, al Tarragonès, al Baix Camp i també a l'Alt Camp. A partir de les 6 de la tarda, l'alerta 5 de 6 se situa al Baix Ebre, al Montsià i a la Terra Alta. A partir de la mitjanit i fins a les 6 de la matinada es quedarà al Baix Ebre i al Montsià. Ara les 12, de fet, hi ha prevista una compareixença de Protecció Civil per tal d'explicar l'evolució i el pronòstic d'aquests ruixats. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamat un pacte de país a Catalunya i a Espanya per facilitar l'accés a l'habitatge. Ell ha desitjat que el Congrés dels Diputats aprovi demà els decrets i adverteix que el risc que l'habitatge fracturi la societat, com assegura, ja va passar la crisi del 2008.
2: Jo reclamo en aquest sentit un pacte de país. Em refereixo a Catalunya i em refereixo també a Espanya, un pacte de país d'uns mínims, i tinc expresso també el meu desig de que les coses demà al Congrés dels Diputats vagin raonablement bé i podem enviar un missatge conjunt a la societat que aquest tema ens importa, perquè el pitjor és que els ciutadans no percebin que des de les institucions hem detectat que aquí hi ha una situació greu i preocupant i intentem donar-hi resposta. Dient la veritat, això no se soluciona en un dia ni en un mes, però es poden fer coses.
1: Ho ha dit en el darrer dia del debat de política general que clourà amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels diferents grups. Mentrestant, el sindicat de llogateres fa una crida a sumar-se a l'acampada de Plaça Catalunya de Barcelona després de les cassolades convocades aquest vespre a les places dels ajuntaments. Una acampada que, segons ha dit avui la consellera d'Interior, Núria Parlon, el govern no té intencions de desallotjar. En aquest sentit, també el jutjat ha suspès fins a nova data el desnonament de la Macarena en una dona del barri de Sant Andreu de Barcelona que havia de ser desallotjada aquest matí. La decisió s'ha conegut mentre prop d'un centenar de persones es concentraven també al carrer Dotger per intentar evitar el llançament. I avui entra en vigor la nova normativa de trànsit amb canvis per a motoristes, conductors, ciclistes i usuaris de patinets. Els motoristes hauran de portar guants de protecció i calçat tancat en vies interurbanes, mentre que els usuaris de vehicles de mobilitat personal hauran de tenir mínim 15 anys i portar també casc. També serà obligatori el casc per als ciclistes en vies interurbanes i els repartidors hauran de portar armilla reflectant. I, de fet, un total de 95 persones han mort en 91 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya fins al mes de setembre. Són dades provisionals que ha fet públiques avui el Servei Català de Trànsit. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic o i una de comèdia en la mateixa obra.
1: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollet i mai se la volen perdre.
2: Són centenaris aquí Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
3: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
4: Racó Animal.
5: Un programa de Red Solidària Pro Animal. Us en veu a qui no la té.

0: els dijous a 5:45 de la tarda i els dissabtes a 11:45 del migdia.
1: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
2: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. Avui és el Dia Internacional de les Persones Grans. Sota el lema "Ens jubilem de feina, no de vida", el col·lectiu fa una crida a defensar els drets de les persones grans on envellir. Ha de ser un dret i no un privilegi. I arriba a Mollet una iniciativa per impulsar l'envelliment actiu de la mà de Cooperativa Més 65. Es pretén oferir serveis i eines que permetin a la gent gran envellir amb salut, autonomia i benestar i continuar vivint a casa el màxim temps possible. I el meteoròleg molletà Felip Comas ha renovat la seva pàgina web Mollet Meteo després de dues dècades amb el mateix disseny. La web s'actualitza més ràpid i permet consultar l'històric dels darrers 25 anys a Mollet. I encara no hi ha resolució del partit entre el Club Natació Terrassa i la Molletense, que es va suspendre per una baralla a 30 segons del final, quan l'equip molletà perdia 1-0. De moment, suspès cautelarment. Això i més d'aquí mitja hora a l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Us convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a les 6 de la tarda i en remissió els diumenges a les 11 del matí. Programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Presentat per qui us parla, en Pele Bernial. Escolteu El que es ballava al Vallès a Ràdio Mollet. Pump the jam, pump it up, while your feet are stomping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. CQ, CQ, veus amigues. Cada dijous a les 7 de la tarda, 30 minuts de tecnologia, informació i consells. Una iniciativa de Radio Club Ochentero de Mollet.
1: Soc Pere García i t'espero al teu programa de ràdio. CQ, CQ, veus amigues.

a fons. Entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet. Tots els dijous a les 5 de la tarda. Redifusió el diumenge a les 4. Escolta el podcast a radiomollet.com.

0: Fem Salut, un programa realitzat amb la col·laboració de l'Hospital de Mollet.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui anem a parlar-vos del Consell de Pacients i Famílies que té la Fundació Sanitària Mollet. No sabem si d'altres centres hospitalaris, potser de Catalunya, també disposen d'aquest Consell, però per això tenim la persona que dirigeix el que és l'atenció a la ciutadania, la Fundació Sanitària Mollet, que és la Leo Pérez. Benvinguda, Leo.
2: Hola, molt bon dia. Moltes gràcies.
1: Gràcies per acompanyar-nos i amb ella precisament anem a parlar d'això, d'aquest Consell de Pacients i Famílies, que jo qüestionava. Això és habitual en els centres hospitalaris, Leo?
2: Cada vegada més. Fa temps que l'experiència persona o l'experiència pacient ja està participant a tots els centres i a tots els hospitals de Catalunya. Fa gairebé ja un any i mig el departament va fer el marc d'experiència pacient i una de les línies importants a treballar va ser tot el tema de participació. La Fundació Sanitària de Mollet fa molts anys ja treballa l'atenció centrada en el pacient i en la persona. Crec que des del 2016. Llavors hem anat fent passos i ja des de fa ben bé dos anys es va constituir el Consell de Participació de Pacients i Famílies.
1: Doncs ara parlarem d'aquest Consell. Habitualment en el Fem Salut sempre ens adrecem allò a la ciutadania d'una forma pedagògica i sobretot de prevenció, parlant de salut, però és que la participació també pot generar salut perquè ajuda precisament els gestors a fer-ho el millor possible perquè les persones, ho acaba de dir la Leo, doncs si la persona és al centre, doncs, evidentment, el que és important és escoltar. I m'imagino que per aquí va aquest Consell de Pacients i Famílies, d'escoltar, sobretot.
2: Sí, té diferents objectius, eh? Com et deia, des de fa molt temps el pacient ha d'estar al centre. Però hem fet un recorregut molt important, totes les entitats i també com a cultura. La Fundació, l'Hospital, té una cultura de que la persona està a l'ADN de l'entitat, no? No només l'hem d'escoltar, sinó que també ens ha ajudat a co-crear i a dissenyar l'hospital. Ja no només escoltem, no només posem allò que ens diu la persona, sinó que, a més, ens ha d'ajudar a fer palanca de fer canvis. I això és el canvi que estem instaurant ara i que no només ens suggereixen tot allò que ells veuen, perquè nosaltres tenim és la mirada del dia a dia, no? Tu vas a la teva feina i treballes, però ells poden veure altres coses que nosaltres no mirem, no? Llavors, jo tinc una companya de fa molts anys que ens coneixem, que hem lluitat de fa molts anys perquè aquesta cultura, aquesta ADN de la participació ciutadana s'instaurés en el nostre dia a dia i sempre diem que és un canvi de mirada. Canvi de mirada la persona, d'aquell pacient, que les famílies, que era una assignatura pendent, perquè sempre incorporàvem la veu del pacient. Però les famílies, que són aquelles que ajuden el pacient en el seu dia a dia i ens ajuden a nosaltres, no estaven representades. I hem fet un pas més i també incorporem les associacions de pacients.
1: No sé si un exemple de tot això que ens està comentat la Leo, potser la més recent, és aquest espai d'oncologia, no? Que doncs, fa uns mesos que s'inaugurava i que, doncs, això que heu tingut molt en compte, el pacient, les famílies i també les entitats que estan aquí en el territori, no?
2: Sí. Quan diem que el pacient participa i participa en els processos de l'entitat, és això, no? Nosaltres, abans de fer de nou l'Institut Oncohematològic, vam fer un grup focal i perquè no només en el Consell de Pacients i Famílies els pacients participen. Nosaltres els hi expliquem les dades, ens hi expliquem qualsevol dubte que tinguin, però a més els hi demanem l'opinió i no els hi demanem l'opinió al final, sinó que ha de ser al principi. Us anem a construir aquest nou espai. Com el penseu? Com creieu que faltaria? Què veieu que podem aportar? O com construiríeu aquesta part? O què us agradaria tenir? I a partir d'aquí vam construir el nou institut.
1: Doncs en parlarem, Però nosaltres hem entrat perquè hi ha una manera, no, d'accedir-hi, hi ha un formulari que et demana, doncs, això, les dades, el nom, però després posa àrees d'interès.
2: Sí, perquè, com dèiem, nosaltres, en el nostre pla estratègic d'enguany, que s'ha creat nou, tenim l'àrea de participació, però també tenim l'àrea de millora de l'experiència del pacient, d'escoltar els pacients, no? Que tot va, és el mateix puzzle, no? Però hi ha pacients que per les seves casuístiques o les famílies, o que treballen o que no els hi va bé al matí perquè prenen medicació o que prefereixen estar a casa per la seva mateixa patologia, oferim diferents vies de participació. Si volen instaurar el Consell de Pacients i Famílies i volen treballar-hi conjuntament en totes les sessions, poden treballar-hi, però si només volen treballar una part d'un grup focal o només són pacients que estan arrelats a la part oncològica.
1: Leo, anem a PAMS. No, perquè és veritat, nosaltres hem vist que hi ha el Consell de Pacients i Famílies, però que també hi ha els grups focals. Anem a explicar què és cada cosa, els grups de millora.
2: Correcte.
1: Que també hi ha tallers participatius.
2: Correcte, per això et deia. I nosaltres especifiquem què volen fer i quan volen venir i quan poden venir. Llavors, si volen estar en el Consell de Pacients i Famílies, poden posar i
1: participaran. Però això què significa, el Consell?
2: Sí, el Consell
1: és a dir, reuneix allò cada
2: X. Es reuneix periòdicament, entre 3 i 4 vegades a l'any, i hi ha uns compromisos i uns objectius. Els pacients que hi vulguin participar, participen, i a partir d'aquí parlem, expliquem projectes que té l'hospital, i també ells ens expliquen dintre les àrees que han participat o per la seva malaltia o per familiars que han tingut a l'hospital què voldrien canviar o què valoren que podríem canviar, i que ho creem i que ho dissenyem conjuntament, i a partir d'aquí surten accions de millora. Aquestes accions de millora poden ser transversals des d'una àrea o des de tot l'hospital, per exemple, treballar en llistes d'espera, l'accessibilitat tan important, no? O l'accessibilitat telefònica, o només treballar en unes àrees en concretes. I a partir d'aquí, si es decideix treballar en aquestes àrees en concretes, és quan nosaltres parlem de grups focals o tallers participatius.
1: Que és quan llavors jo he trobat allò d'urgències, hospitalització, és a dir, si tu formes
2: Correcte.
1: Part d'un grup focal, llavors pots després escollir també en quin àmbit.
2: Correctament, no? Perquè hi ha pacients que per la seva malaltia o la seva disponibilitat només volen treballar o només han estat en urgències i tenen l'experiència que han viscut en urgències. Llavors es pot fer un grup focal només dedicat a urgències, no? Com el que ben deies tu abans, no? Vam fer l'Institut Nou i vam treballar només tota la part de l'Institut i d'Oncologia, no? O quan fa uns anys també vam canviar tota la part d'Nefrologia, no? Pues també vam fer un grup focal i es va treballar pacients de Nefrologia.
1: I habitualment, en aquestes experiències que heu tingut, quines han estat les aportacions ciutadanes?
2: Les aportacions ciutadanes són sempre molt enriquidores, i hi ha aportacions des de com se senten els pacients, i aportacions de què creuen que l'entitat pot millorar, o aportacions només pedagògiques, no? A vegades com a pacient no entenem, no? El circuit, tota la xarxa sanitària, no? I aquí es fa molta pedagogia i s'intenta explicar, no? Perquè fem les coses. Aquest matí ho comentava abans, vinc d'un consell de la Vinyota, de residència, i parlàvem, no, de logopedes, dels fisios, no? De les hores que estan els professionals sanitaris, no? Pues això és igual, és veure com els agradaria la confortabilitat dels seients, que nosaltres només els provem una vegada al dia o ens assentem un moment, ells estan moltes hores, o com els agradaria si hi hagués música de fons, si els agrada, si no, si necessiten tenir alguna taquilla per deixar les seves pertinences, o simplement ara anem tot amb el mòbil, si estàs moltes hores per exemple, a l'institut, no? Tota la part d'oncologia, pues, si volen tablets, si no volen tablets, si creuen útils tenir un coixí darrere. Llavors, tot allò que ens diuen i que nosaltres no tenim aquesta sensibilitat perquè no estem com a pacients, ells ens ho expliquen i a partir d'aquí es fan accions de millora.
1: No sé, Leo, si recordes allò, alguna aportació que precisament diguessis, mira, amb això no hi havíem pensat, no? Bueno, i una cosa tan senzilla com ara comentaves, no? Un coixí, no? Sí. O el poder connectar a una tablet.
2: Sí, sobretot també el que dèiem, no? És, nosaltres teníem pensat posar els sillons d'una manera i ells ens van dir, no, d'aquesta manera no, perquè et dona la llum, si els podeu posar d'aquesta altra manera, no? O tot el tema de coixins, doncs mira, creiem que aquests coixins no ens van bé, ens van millor aquests, no? O hem pensat de posar aquests bancs en aquesta orientació, doncs no, millor cap a l'altre, no? O la música, no? Posem un fil musical, doncs no, perquè hi ha pacients que no volen estar sentint música tot el dia, si, o quina música posaràs, no? Llavors, no, preferim no tenir música i nosaltres ja doncs us donem uns auriculars i connectem. Llavors, aquestes visions o televisions, no? A vegades, mira, havíem pensat, no, preferim no tenir televisions i perquè ja tenim les nostres tablets o ens portem les tablets de casa.
1: Avui estem parlant amb la directora d'Atenció a la Ciutadania de la Fundació Sanitària Mollet, és Leo Pérez, i amb ella estem comentant precisament d'aquest Consell de Pacients i Famílies que assisteix a la Fundació, al igual que altres centres hospitalaris de Catalunya. No sé, Leo, si abans d'engegar-ho, si feu trobades també amb altres hospitals, si comenteu allò, doncs, maneres de funcionar també per implementar aquestes millores, no?, d'experiències que puguin enriquir, no?
2: Sí, fa molts anys que treballem amb l'experiència persona, l'experiència pacient, també l'atenció centrada en la persona, i tenim reunions amb diferents comissions de l'hospital o del Servei Català de Salut que parlem d'aquests temes, fins i tot és el que et deia. S'ha creat el marc d'experiència pacient que engloba 8 dimensions per poder treballar, i fins i tot últimament amb el departament i amb les regions del Servei Català de Salut estem treballant també temes transversals. Nosaltres treballem amb l'Hospital Clínic, amb tota la part de la C-17, i treballem conjuntament la resta d'hospitals per veure què podem millorar en relació a l'experiència amb aquesta xarxa i també amb com ens comuniquem entre els diferents hospitals.
1: Hem aclarit que el tema de la C-17, si alguna persona diu, però la C-17 no és una carretera, doncs sí, precisament el que fem, no, és que tots els centres hospitalaris que, doncs, uneix la C-17 treballen de forma conjunta de la mà de l'Hospital Clínic, no?
2: Correcte.
1: Per aquesta millora que ens està comentant Leo Pérez. Jo he vist que també es pot participar fent proves de nous serveis. És a dir, feu allò un tasteig, no? Que els pacients o les familiars digueu, escolta'm, anem a implementar aquest servei o aquesta cadira nova, no? A veure, la proveu i ens dieu el què?
2: Sobretot circuits. A vegades canviem circuits o fluxes de pacients o ara que tothom en parla, no? De la realitat, de realitats virtuals o intel·ligència artificials, no? Pues a vegades quan creem un pilot ens agrada fer el tasteig, com tu ben dius, i incorporar els pacients i veure si l'eina que nosaltres estem intentant posar de nou a l'hospital la creuen que és adient. Sobretot s'està fent molt amb apps, ara tothom anem amb una app al telèfon i a vegades no preguntem prou si la que app que hem creat el pacient la creu adient o falta alguna cosa que ells valoren. Llavors a vegades parlem amb ells, ens assentem, els hi presentem i a partir d'aquí i diuen, està molt bé, o ens mancaria, no hi he pensat en això, no? Pues ho incorporem.
1: I, Leo, és veritat que tots anem amb el mòbil i les apps, però hi ha molta part de la població que encara no accedeix o perquè no té mitjans, no? O no té l'habilitat, coneixements, el que sigui, però també això, doncs, de vegades allò no és viable, no? No té aquest accés a aquestes eines.
2: No hi ha inconvenient, ho tenim molt en compte i donem les mateixes eines i metodologies que estem servint ara. Sí que és veritat que totes les apps ens incorporen immediatesa i la gent jove ens ho demana. Llavors, per què fer un tràmit presencialment si ho pots fer mitjançant el telèfon? Però totes aquelles persones que considerin que no els hi agrada o que estan més còmodes fent-lo tradicionalment per telèfon o presencialment, nosaltres encantats.
1: S'adreça a molta ciutadania el que és el Servei d'Atenció Ciutadana?
2: Sí, tenim la sort que ens venen a veure i cada vegada menys. Sí que és veritat que aquest últim any hem notat quasi un 50% que les persones, els nostres pacients, utilitzen més tot el tema del correu electrònic o l'APP, però sí que venen pacients i els atenem i ens agrada que vinguin perquè és el que et deia, ens donen la seva visió, la seva mirada. A vegades si escrius un correu electrònic a vegades és molt més fred i llavors si ens venen a veure, ens expliquen, podem conversar, ens assentem amb ells, parlem i ens donen la seva visió, que és molt important.
1: Els correus electrònics, no sé, però els whatsapps de vegades allò generen conflicte.
2: Sí, de moment nosaltres encara les entitats, el departament i el Servei Català de Salut encara no tenim obert aquest canal, però sí, generen conflictes.
1: És a dir que allò, la comunicació verbal i presencial, la veritat és que és enriquidora. De fet, nosaltres agraïm moltíssim que avui tots tinguem a la Leo aquí presencialment amb nosaltres compartint aquesta estona de ràdio i que doncs esperem que sigui també enriquidora l'aportació que s'està fent des d'aquests micròfons per al que és tota la ciutadania. M'imagino que en aquestes trobades vosaltres també animeu a la ciutadania a formar part d'aquestes, no?, d'aquests serveis de participació.
2: Sí, ens agradaria també animar-vos des d'aquest canal perquè ens manca gent jove.
1: Anem a explicar, quanta gent teniu ara més o menys aproximadament en el Consell?
2: Nosaltres ja teníem un Consell, però ens agrada renovar perquè és molt difícil a vegades que tothom pugui tenir hores per venir a estar allà amb nosaltres 2 o 3 hores o fer grups focals. Intentem dinamitzar una miqueta i fer grups de matí, grups de tarda i fins i tot grups online, perquè entenem que gent jove potser no poden venir per diferents situacions, però tenen 1 hora o 2 hores i ens connectem via qualsevol aplicació i parlem amb els pacients i persones. Llavors, en aquests moments tenim entre 10 i 15 pacients i famílies i associacions que col·laboren amb nosaltres. Però ens agrada tenir una visió més àmplia, una mirada diferent, sobretot de la gent jove, que a vegades costa més i ens agradaria veure què en pensen.
1: I quin és el compromís? Ho dic perquè igual hi ha una persona que diu, doncs mira, ara no em faria res de participar, però no sé si el compromís és in eternum o tenim allò, doncs, mira, al cap d'un temps, això que comentaves, no? Ens agrada renovar...
2: Ens agrada renovar cada 2 anys i així que s'incorporin més pacients, tot i que a vegades hi ha pacients que ens diuen podem continuar, faltaria més. Llavors, i com comentàvem, el compromís són de 3 reunions o 4 reunions a l'any. I a partir d'aquí, depenent de les accions de millora que vulguem treballar, es creen o tallers o grups focals. Llavors, compromís amb nosaltres que vinguin o que parlin amb nosaltres ja és molt. I a partir d'aquí, si volen participar només 1 vegada, 2 vegades, 3 vegades o només amb un grup focal petit d'una acció de millora, nosaltres no tenim problemes. I fins i tot, a vegades, si no poden participar en un període de temps, doncs ens diuen, mira, jo durant un temps no hi podré, però d'aquí l'any que ve puc participar, però tampoc hi ha problema.
1: Requisits, imagino que s'ha de ser major d'edat.
2: Correcte, major de 18 anys i que tingui aquest compromís de participar i d'accions de millora i que si es comprometen a fer un grup focal de 2 o 3 sessions o una sessió, depenent de l'acció de millora, que hi puguin participar.
1: I d'algun àrea d'interès teniu més mancança que d'altres? Allò que comentàvem, no? De l'àrea de nefrologia, salut mental... no sé si teniu mancança allò de dir, doncs mira, tenim allò, aquestes entitats i persones que participen, però just de l'àmbit de consultes externes no en tenim.
2: Tenim mancants, com t'he dit, tenim 10 o 12 pacients, llavors ells aporten la visió que creuen convenient o que estan avançats, però sobretot la part d'urgències per nosaltres és un procés, és un àrea que participa en molts pacients, llavors ens agradaria tenir les visions de la gent jove, sota, com et deia, o gent de mitjana edat que aporti també, i també de consultes externes. Vull dir que per nosaltres ens enriquidor de l'àrea que ells creguin que és oportú.
1: I el feedback, és a dir, allò que comentàvem, no? No sé si les persones que fins ara estan participant o han participat amb vosaltres, després, quin és el retorn que us fan? És a dir, grau de satisfacció? Imagino que també que pregunteu, no?
2: El grau de satisfacció amb els grups focals que hem fet i amb el Consell és molt alt, perquè que pugui venir la persona i participar, per ells ja els encanta dir la seva, no? I sobretot estem molt compromesos des de l'entitat no només a escoltar, sinó a fer un pas més i dir què fem amb les seves aportacions, perquè últimament totes les entitats, ja siguin de la part sanitària com de qualsevol altra entitat, t'arriba un correu amb l'enquesta de satisfacció, vas a comprar qualsevol puesto i t'arriba, no? Llavors, però després amb la teva participació, amb aquells moments que has perdut en omplir l'enquesta, què fem les entitats, no? I aquest és el pes que volem avançar, de dir, pues, amb tot allò que hem parlat, amb tots els compromisos que vam arribar, l'entitat ha fet aquestes accions de millora o ha fet aquests grups, i d'aquests grups hem aconseguit aquestes accions. Això és el que ens manca una mica a totes les entitats del món sanitari, no? Veiem què fem i què pot aportar la persona i què podem aportar nosaltres com a entitat o com a departament, perquè a vegades nosaltres ens agradaria, pues, fer moltes més coses, però a vegades hi ha accions que estan molt arrelades al departament o el Servei Català de Salut, i llavors no depèn nosaltres, no, de part social.
1: I això s'explica, nosaltres... Leo? És a dir, sí. Si, per exemple, no, hi ha una demanda que coincideix, sí. No? Bastant coincident, i l'entitat veu que no pot fer-hi front perquè, doncs, no està al seu abast. S'explica?
2: Sí. S'explica. Ho intentem explicar, i també tenim el Consell de Participació Ciutadana, que aquí també ho expliquem amb associacions, o, per exemple, abans deia Salut Mental, no? Col·laborem amb l'associació suficientment, no? Que ens reunim amb ells i els hi expliquem. Nosaltres prenem nota, però això no depèn de l'entitat, i ho escalem. I llavors, a vegades fem més pedagogia que fer alguna acció en concret, i llavors la persona ho rep i ho entén molt bé, i també no només això, sinó que fan d'ambaixadors, que nosaltres li diem d'ambaixador, no? Perquè ho explica a altres pacients, ho explica a la família, i llavors això és una xarxa que anem teixint tots junts.
1: Avui hem parlat amb Leo Pérez, directora d'Atenció a la Ciutadania. Anem a recordar aquelles persones que tinguin aplicacions, que entrin a la pàgina web, ho tindran molt fàcil, no? O a través de les xarxes, perquè esteu fent difusió per formar part d'aquest Consell. Per aquelles persones que no facin ús d'aquestes eines, poden trucar, sí. Poden adreçar-se presencialment...
2: Es poden trucar a Atenció Ciutadana o a la centraleta de l'hospital, o es poden adreçar personalment. També per la nostra aplicació, que és Connecta FCM, també allà poden fer un correu i també ens arriba a nosaltres. Vull dir que no hi ha problema. El canal que utilitzin, nosaltres els hi prenem les dades i després els hi fem un truc o els hi fem un correu. Els hi demanem disponibilitat, quin horari s'ajustaria millor, i a partir d'aquí és començar.
1: I teniu un topall, allò de dir, bé, estem fent aquesta crida perquè volem allò que la ciutadania participi, però no sé si teniu allò de un màxim.
2: De moment no hem tingut màxims, perquè és el que et deia, no sempre tots els pacients poden venir a totes les sessions, no tots els pacients poden participar en tots els grups que tenim, i no tots els pacients poden participar a les tardes o als matins. Llavors la nostra idea és que participi el màxim de persones possible i fer diferents grups. I si arribéssim al topall ja els hi explicaríem, i si no, per l'any que ve, o intentaríem fer altres sessions diferents o fer sessions dobles. El que sí que volem és que si qualsevol persona que ve a la nostra entitat i vol dir alguna cosa, que no es quedi amb les ganes, que vingui i ho parlem.
1: A veure si de la unitat d'atenció a la ciutadania heu d'obrir llista d'espera.
2: Us ho explicarem, vindrem i també us expliquem.
1: Molt bé, Leo, deixem anar aquí. Gràcies per haver-nos acompanyat, tot un plaer, i fins una propera, que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu-siau.

0: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
1: Els dijous a 6:15 de la tarda i els dissabtes a 12:15 del migdia. Racó Animal, a Ràdio Mollet.
2: A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet. Tots els dijous a 5:00 de la tarda. Redifusió el diumenge a 4:00. Escolta el podcast a radiomollet.com.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dijous 1 d'octubre del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. Avui és el Dia Internacional de les Persones Grans. Sota el lema "Ens jubilem de feina, no de vida", el col·lectiu fa una crida a defensar els drets de les persones grans, on envellir ha de ser un dret i no un privilegi. I arriba a Mollet una iniciativa per impulsar l'envelliment actiu de la mà de Cooperativa Més 65. Es pretén oferir serveis i eines que permetin a la gent gran envellir amb salut, autonomia i benestar i continuar vivint a casa seva el màxim temps possible. I el meteoròleg molletà Felip Comas ha renovat la seva pàgina web Mollet Meteo després de 2 dècades amb el mateix disseny. La web s'actualitza més ràpid i permet consultar l'històric dels darrers 25 anys a Mollet. I encara no hi ha resolució del partit entre el Club Natació Terrassa i el Molletense, que es va suspendre per una baralla a 30 segons del final quan l'equip molletà perdia 1-0. De moment, el partit suspès cautelarment. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som el Josep Casasnovas al control tècnic, Carla Ramos, Emma Balea i qui us parla, Joel Gascón, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: L'Ajuntament de Mollet s'ha sumat al Dia Internacional de les Persones Grans, que se celebra aquest dijous 1 d'octubre amb la lectura d'un manifest durant el ple municipal del mes de setembre. El punt 7 de l'ordre del dia estava protagonitzat per la reivindicació dels drets, la dignitat i el paper actiu de les persones grans a la societat. La lectura del manifest, a proposta de la Comissió Permanent del Consell Municipal de la Gent Gran de Mollet, ha anat a càrrec de Josep Torrecillas, membre del Consell. Davant del plenari ha posat sobre la taula el lema d'enguany "Ens jubilem de feina, no de vida", una frase que resumeix la voluntat de continuar participant, opinant i prenent part activa de la societat.
2: Mirem, avui ens trobem aquí un any més per aprovar un manifest i commemorar el Dia Internacional de les Persones Grans. I ho fem sota un lema clar, rotund i necessari: "Ens jubilem de la feina, no de la vida". Crec que és un eslògan que queda claríssim que qual és la nostra funció a la societat. A Catalunya les persones grans representem més del 20% de la població. Són més d'1.600.000 persones i la nostra esperança de vida no para de créixer. No som una minoria ni un col·lectiu passiu. Som una realitat central del present i del futur del nostre país.
1: El manifest defensa que un cop finalitzada la vida laboral no s'ha d'acabar el protagonisme social. Al contrari, reclama espais reals de participació, accés a la cultura i oportunitats per fer sentir una veu que, segons el Consell, té molt a aportar. El text també posa l'accent en una idea de futur: defensar avui els drets de les persones grans, que és construir la societat en què viuran les generacions actuals quan arribin a la vellesa. El manifest defensa que les persones grans són una peça fonamental en moltes famílies. Torrecillas ha remarcat que no es pot parlar plenament de llibertat ni de drets socials si abans no es garanteixen unes bases.
2: No podem parlar de dignitat ni de drets socials si no tenim garantit

0: garantida la base fonamental de qualsevol vida humana, un sostre digne i segur. Enguany, una vegada més, quan arriba aquesta data, estem veient amb una profunda indignació realitats feridores a nivell d'Estat. Estem veient com a ciutats, a Madrid, a Màlaga, també a Catalunya, hi ha persones grans que han treballat tota la seva vida, que són desnudades dels seus habitatges per fons voltors sensibles a res més que el seu benefici econòmic.
1: El missatge ha estat clar. Envellir ha de ser un dret i no un privilegi, i fer-se gran no pot convertir-se en sinònim de desigualtat. El manifest reclama unes condicions que permetin arribar a la vellesa amb garanties, sense que l'edat, la situació econòmica o les circumstàncies personals acabin determinant les oportunitats de cada persona. Entre les reivindicacions concretes hi ha unes pensions dignes, el dret a envellir amb dignitat i igualtat i una mirada que tingui en compte la diversitat. Josep Torrecillas ha posat una atenció especial en les dones grans que poden patir situacions de doble violència i desigualtat.
0: Igualtat i diversitat. Cal posar un èmfasi especial en la situació de les dones grans, que massa sovint pateixen les conseqüències d'una escletxa econòmica històrica, més risc de soledat i d'exposició a la violència.
1: El manifest també alerta sobre dues realitats cada vegada més presents, la solitud no desitjada i la bretxa digital, que poden dificultar la participació plena en la societat. Després de la intervenció de Torrecillas, els diferents grups polítics han pres paraula per secundar el manifest. Les intervencions han coincidit a reivindicar una societat inclusiva on les persones grans siguin reconegudes com a ciutadanes amb drets, experiència i molt a portar. També s'ha posat en manifest la necessitat de continuar treballant perquè aquestes reivindicacions es tradueixin en mesures i espais de participació reals.
2: Mollet al dia. Notícies.
1: I arriba a Mollet del Vallès una iniciativa per impulsar l'envelliment actiu i amb autonomia. La ciutat compta des d'aquesta setmana amb un nou projecte pensat per donar resposta a les necessitats de les persones grans. Es tracta de la cooperativa Més 65, una iniciativa que aquest dimecres s'ha presentat al Casal Cultural de Mollet amb una xerrada informativa destinada a donar a conèixer el projecte i captar nous socis. Una de les impulsores del projecte Mollet és Dolors Espinosa, que durant la xerrada d'aquest dimecres ha explicat el funcionament de la cooperativa i els objectius que persegueix. La idea, segons ha exposat, és oferir eines i serveis que permetin a les persones grans envellir amb salut, autonomia i benestar i continuar vivint a casa seva durant el màxim de temps possible.
3: Començat perquè trobem, jo personalment trobo que és un projecte molt interessant per la gent de més de 65.
1: La proposta neix a partir de l'experiència de la cooperativa Més 65 de Taradell, creada l'any 2021, amb l'objectiu d'ajudar les persones jubilades a mantenir l'autonomia i la qualitat de vida a casa seva. El projecte s'ha anat ampliant i actualment disposa de diferents delegacions, entre les quals hi ha la de Mollet. La iniciativa va començar a prendre forma després que dues persones de la ciutat assistissin mesos enrere a un projecte de presentació de Taradell. El funcionament de la cooperativa els va convèncer i van decidir traslladar el model a Mollet amb la voluntat d'oferir una xarxa de serveis de proximitat a les persones grans. Aquí la voluntat és que aquesta xarxa no es limiti a la ciutat. Espinosa ha explicat que la seu de la iniciativa està ubicada al mateix casal, però els serveis es volen estendre progressivament pel conjunt del Baix Vallès amb la incorporació de professionals de diferents àmbits.
3: Comarca d'aquí del Baix Vallès pot funcionar. perquè, per exemple, uns proveïdors, que és el que funciona, doncs jo que sé, se t'ha trencat una persiana, necessites arreglar una caldera, doncs això els professionals aniran a casa d'ells i, clar, si tenen que anar molt lluny, el cost de del transport, en principi és per el Baix Vallès, la Llagosta, Martorella, Sant Fos, Parets i Montmeló, Montornès també, vull dir, el Baix Vallès que se li diu.
1: El model Més 65 funciona com una cooperativa sense ànim de lucre en què les persones associades poden accedir a diferents serveis en funció de les seves necessitats. El catàleg inclou àmbits com el manteniment de la llar, l'atenció a la persona, la fisioteràpia, la infermeria, l'assessorament, la jardineria o el transport. El projecte també busca que els professionals tinguin un paper important dins d'aquesta xarxa. La cooperativa treballa amb professionals de diversos sectors que poden prestar serveis als socis, de manera que la iniciativa pretén connectar les necessitats de les persones grans amb els recursos professionals de l'entorn. Són declaracions de Dolors Espinosa.
3: Poder gaudir de totes aquestes prestacions que dona la cooperativa. Les prestacions ja siguin el que té de professionals, que ja tenim, ja hi ha un contracte amb els professionals, hi ha gent que està compromesa també, li agrada aquesta funció de la cooperativa. Són professionals de diferents sectors que els hi ha agradat. Quan els hi hem ofert, els hi ha agradat i tenen un contracte amb nosaltres conforme. I és tot amb gent professional.
1: Per formar part de la cooperativa cal fer una aportació de 100 euros que es retorna en cas que el soci decideixi deixar el projecte, segons es va explicar durant la presentació. A banda d'aquesta aportació, les persones usuàries han d'abonar una quota mensual de 5 euros que els permet formar part de la xarxa i accedir a les prestacions que ofereix la cooperativa. Amb la posada a Mollet, els seus impulsors volen consolidar una nova xarxa de suport a la gent gran de la ciutat. La proposta, que ja funciona en altres municipis, posa el focus no només en l'atenció, sinó també en la prevenció, les relacions comunitàries i la preparació per una vellesa activa i autònoma.

0: I comencem les informacions de servei parlant del temps amb crònica que ens porta Luis Mi Pérez. Molt bon dia.
1: País, però d'una forma francament local. En qualsevol cas, patacs d'aigua molt destacables, torrencials, ja estan provocant problemes en alguns indrets de la costa de Tarragona. Déu-n'hi-do, per exemple, la pluja i la tempesta molt de vent que ha anat caient entre les viles d'Altafulla i Roda de Barà, aproximadament. És on s'ha produït la màxima precipitació fins a hores d'ara. Però s'ha de dir que encara tindrem algun patac d'aigua torrencial amb probables problemes d'inundacions en aquesta costa del Baix Penedès i també del Tarragonès, independentment, cada vegada més ruixats a la resta del Camp de Tarragona, també a la Catalunya Central i especial cura entre el Solsonès, el Berguedà, el nord d'Osona i la comarca del Lluçanès. També al llarg de la tarda acabarà plovent una mica a les comarques de Ponent i ja aquesta propera vesprada i nit, senyora ploguda amb problemes, probablement, a les Terres de l'Ebre. N'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Luismi, pel que fa a la farmàcia de guàrdies, la farmàcia Gallecs del carrer Gallecs 73 al barri de Can Borrell.

0: El Sona Mollet Memorial Anna Villascusa a Rebull ha donat aquest dimecres el tret de sortida a una nova edició amb la música com a protagonista als carrers de Mollet. Durant tot el dia la plaça Catalunya va acollir un piano de cua del projecte Maria Canals, que ha permès a ciutadans, escoles i aficionats a la música acostar-se a l'instrument i tocar-lo a l'aire lliure. Malgrat les previsions de pluja, el piano ha estat actiu al llarg de la jornada, amb la participació de diferents persones i especialment de diversos centres educatius de la ciutat que han anat passant per la plaça. A la tarda l'activitat s'ha completat amb el recital de clausura del Marià Canals Porta Cua a càrrec del jove pianista Guillem León, participant del prestigiós concurs internacional de música Marià Canals. León ha ofert un programa centrat en música catalana i espanyola, amb obres de Frederic Mompou, Enrique Granados i Manuel de Falla. El recital ha inclòs les escenes de nens i les cançons i danses número 4 i 6 de Mompou, els valses poèticos de Granados i els quatre peces espanyoles de Falla. El pianista ha destacat que tocar en un espai obert té un component especial i diferent respecte d'un concert convencional, tant per relació amb el públic com per l'entorn.
1: A mi m'encanta tocar, no estic molt acostumat a tocar en aires lliures, però m'agrada aquest tipus de concerts així on la gent té una mica més de llibertat, no? I pot escoltar la música dintre un ambient així més dinàmic i pot, si es vol moure, si vol parlar, si vol fer una mica el que vulgui, sempre que tingui l'opció.
0: L'activitat ha servit també per acostar el piano a públics que habitualment no tenen contacte amb aquest instrument i convertir la plaça Catalunya en un espai musical durant tota la jornada. La regidora de Cultura de Mollet, Mercè Pérez, ha valorat especialment que finalment s'hagi pogut celebrar aquesta activitat després de les previsions meteorològiques adverses. Avui l'activitat, si el temps ho permet, continua amb el concert de la Mollet Jazz Band a 8:15 del vespre a la plaça Prat de la Riba. I des del passat 29 de setembre i fins al 8 d'octubre, defensors i defensores dels drets humans visiten municipis catalans, entre ells Mollet. Un d'aquests defensors és en Pedro Bermeo, coordinador legal i portaveu de Yasunidos, col·lectiu defensor del Parc Nacional Yasuní, situat a l'Amazones equatorià i amenaçat per les explotacions petrolieres, ho explica ell mateix a Ràdio Mollet.
2: A ser destruido para poder extraer ese petróleo, y por eso la ciudadanía en el Ecuador durante muchos años nos hemos organizado para defender este territorio y que no se extraiga el petróleo de esta zona y se permita vivir a estos pueblos que viven en aislamiento en esta zona antes de que exista el Ecuador o los países, ¿no?
0: El col·lectiu Yasunidos va promoure un referèndum vinculant que va aconseguir una elevada participació, més de 757.000 signatures, que obliga el govern de Daniel Noboa, president d'Equador, a fer efectiva aquesta resolució. Malauradament, això no ha estat així i des del col·lectiu s'ha interposat una demanda per incompliment. Pedro Bermeo és defensor de drets mediambientals.
2: És de obligatorio e immediato cumplimiento. Eso dice la Constitución y eso dice la ley. Es decir, es vinculante en términos legales.
3: ¿Sí?
2: Lamentablemente, el gobierno de turno es un gobierno, el gobierno de Daniel Noboa, es un gobierno que incumple flagrantemente los derechos humanos, los derechos de la naturaleza, y que tiene intereses extractivos, ¿no? Entonces, evidentemente, es un gobierno que está incumpliendo la voluntad popular, este mandato popular, y continúa con la explotación.
0: Bermeo va visitar ahir dimecres les escoles Montseny i Sant Jordi. Avui és l'activista del poble sahrauí, Arria Mohamed, que visita la nostra ciutat. El projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans va néixer l'any 2013 amb l'objectiu de donar suport a defensors i defensores dels drets humans i donar a conèixer les seves lluites, especialment entre la gent jove. El projecte està coordinat pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i gestionat per la Comissió Catalana d'Acció pel Refugi. I el meteoròleg molletà Felip Comas ha renovat la seva pàgina web Mollet Meteo després de dues dècades mantenint pràcticament el mateix disseny. L'actualització permet consultar les dades meteorològiques de Mollet d'una manera més completa i facilita la cooperació de les dades de diferents anys. Comas explica que la iniciativa va sorgir arran del contacte amb uns aficionats a la meteorologia que disposen d'una xarxa d'estacions meteorològiques. Va ser ell qui li van proposar fer el canvi de la pàgina web i adaptar-la a noves possibilitats que ofereix la tecnologia.
3: Llavors es van posar en contacte amb mi una colla de companys de fanàtics també de la meteorologia, que són, tenen una xarxa que es diu JD Server, i em van proposar, diguéssim, fer un canvi i afegir el meu domini a un format de web que diferent, molt més modern, que és el que hi ha ara. Llavors jo vaig estar mirant i vaig estar proposant-li idees i tal per fer canvis, millores i tal. Llavors ells m'ho van anar acceptant i m'ho van fer de seguida. Llavors vaig acceptar, pues, diguéssim, que fer aquest canvi, que realment ha sigut molt, molt beneficiós i molt xulo.
0: Una de les característiques que més destaca Comas és que la web s'actualitza amb molta freqüència. D'aquesta manera, els usuaris poden consultar les dades meteorològiques més recents i fer un seguiment de l'evolució del temps a Mollet. La nova web també permet consultar l'historial meteorològic dels últims 25 anys. Es tracta d'una de les principals millores, ja que dona accés a una gran quantitat de dades acumulades durant anys d'observacions meteorològiques.
3: Hi ha dos temes importants. Primer, que l'actualització en quasi al moment, això s'actualitza cada 5 minuts, hi ha dades noves, actualitzades i del moment, en viu, i a més el llarg historial que té la meva estació, que són 25 anys. Llavors, això et permet fer moltes comparacions, dades, obtenir dades curioses, rècords de temperatura, mitjanes, i si navegueu una mica per la web veureu que hi ha dades molt, molt, molt interessants en quant a mitjanes, per any, per estació, hivern, estiu, tardor...
0: Entre les noves opcions, els usuaris poden consultar la temperatura mitjana dels últims 25 anys i comparar-la amb la temperatura mitjana registrada en cadascun dels anys. Aquesta funció permet veure amb més facilitat la diferència entre períodes i observar com ha evolucionat la temperatura al llarg del temps. El meteoròleg molletà també assenyala que la nova web incorpora tecnologia actual, però ha assegurat que la intel·ligència artificial s'utilitza únicament per programar.
3: Per l'única cosa que fa servir la IA és per fer codi, o sigui, per programar. Tot el que més no té ella. Sí que hi ha una secció que diu l'estació parla, que precisament li vas preguntar si feia servir la IA amb això i em va dir que no, que era un script intern que anava comparant dades constantment i va fent els comentaris aquests que va fent. Però no és específicament IA.
0: Després de 20 anys amb la mateixa pàgina, el meteoròleg molletà considera que la renovació suposa un canvi positiu. La nova versió permet accedir a molta més informació i presenta les dades d'una manera més ordenada i fàcil de consultar.
4: Mollet al dia, els esports.
0: En esports, un apunt ràpid i és que seguim pendents del que va passar diumenge al partit entre el Club Natació Terrassa i la Molletense de Primera Catalana, que va acabar enmig d'una batalla campal. De moment no hi ha cap resolució per part del comitè de competició. Això vol dir que oficialment el partit continua suspès cautelarment quan només faltaven 30 segons per acabar als 4 minuts d'afegit. Des de la Molletense, però, ho veuen clar, no té cap sentit tornar a jugar aquests 30 segons i defensen que el partit es doni per acabat, convençuts que en tan poc temps el marcador no canviarà i és un transvals haver d'anar un altre cop fins a Terrassa per 30 segons. Sigui com sigui, la paraula la té el comitè i fins que no es pronunciï, el partit segueix oficialment suspès. I fins aquí l'informatiu. Abans de marxar, repassem titulars. Avui és el Dia Internacional de les Persones Grans sota el lema "Ens jubilem de feina, no de vida". El col·lectiu fa una crida a defensar els drets de les persones grans. Arriba a Mollet una iniciativa per impulsar l'envelliment actiu de la mà de Cooperativa Més 65. I el meteoròleg molletà Felip Comas renova la seva pàgina web Mollet Meteo. I el partit entre el Club Natació Terrassa i Molletense, partit que s'ha de suspengut i, de moment, cautelarment. I fins aquí l'informatiu. Nosaltres ens hi retrobem demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en remissió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès.

0: OVNIs, fenòmens paranormals, túnels misteriosos que l'Ajuntament insisteix a anomenar sots. Hi ha coses que passen a Mollet i no volen que ho sàpigues.
1: Expedient Mollet, amb el vigilant de Pruneres.
0: Cada divendres a 4:45 PM i dissabtes a 1:00 PM. Escolta'm una cosa, però no vàrem quedar que faríem això de matinada? Quin horari és aquest? Escolta, vull parlar amb la...
1: Expedient Mollet.
2: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu. De dilluns a divendres, entre les 9 i 9:45 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
3: El que sí que estem fent amb l'Ari és un seguiment post-inserció per poder doncs, treballar aquelles coses que potser li la puguin ajudar a millorar en la feina o coses que puguin sorgir doncs, que les pugui treballar.
4: Les rebaixes que marquen. És un producte, òbviament, a un preu inferior del que tenia marcat originalment. Per tant, haurem de tenir, com sempre diem, els dos preus.
5: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.
2: Remissió de 3 a 4:45 de la tarda.
6: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
7: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes 2 setmanes que encaixa tot.
8: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí. Què era exactament?
9: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cincopinos, al municipi de Germanà de Mollet.
10: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: portaveus municipals.
1: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui dijous ens acompanya via telefònica Susana Calvo del Partit Popular, a qui saludem. Molt bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Amb tu volem parlar de diversos temes i dels més fàcils i recents és del ple d'aquest passat dilluns. Quina valoració en fas del que s'hi va tractar? No sé si et quedes amb algun tema en concret.
2: Home, jo crec que es van tractar temes molt, molt importants per Mollet, com per exemple el del padró, no? El tema del padró, que hem pujat a uns 500 habitants més a Mollet, i jo crec que és una dada molt positiva, no? Una dada que et demostra, doncs, que Mollet és una ciutat viva i atractiva, i sobretot que té capacitat, doncs, per continuar creixent. Nosaltres creiem que darrere d'una dada com aquesta, que estem parlant d'uns 53.500 habitants, no me'n recordo concretament ben bé, significa, pues, que és molt important que la població creixi, però per nosaltres el que és més important és que darrere d'aquest creixement també té que haver-hi una responsabilitat important per part de les administracions, en aquest cas l'Ajuntament, no? Quan creix la població, també hem de fer créixer, doncs, els serveis i sobretot també totes les infraestructures que necessiten, doncs, tota la ciutadania de Mollet. Quan més habitants vol dir més necessitat d'habitatge, de places educatives, de recursos sanitaris, més transport públic, més seguretat, més serveis. I per això, pues, no ens volem quedar solament amb el que és el número, no? d'aquesta xifra. Volem, doncs, que aquest creixement, doncs, vagi acompanyat d'una planificació adequada i que Mollet estigui preparat per assumir-ho. I és per tant, no és que sigui una valoració, és una valoració, doncs, que ens toca cada any. Normalment, a final d'any ho fem de tot l'any i, bueno, és una actualització del padró, però crec que és un tema important. Després, doncs, vam parlar, doncs, de les mocions, no? De les mocions que va presentar el grup d'Ara Mollet, Esquerra i EUA, i la que va compartir, doncs, amb els comuns. Jo crec que a mi em va resultar una mica rara, sincerament, la moció que es va presentar, doncs, per mantenir Mollet com una zona de mercat residencial tensat, per la forma, no? Perquè en un principi Esquerra va presentar aquesta moció en la que deia que, bueno, que es demanava, doncs, que la Generalitat, pues, no tirés endavant, doncs, aquesta resolució, però com si el procediment ja estigués tancat, i no és veritat. La Generalitat el que ha fet és que ha tret les seves memòries, i les seves memòries ha dit, doncs, que Mollet ja no complia els requisits, doncs, per estar dintre d'aquesta declaració. I l'Ajuntament, davant d'això, legítimament, doncs, ha presentat unes al·legacions a les que diu que sí que ho compleix, però clar, la meva sorpresa és que aquí es parlen d'al·legacions, es parlen de memòries i ningú ha informat els grups de l'oposició. Però és que no acaba aquí la cosa, és que el mateix setmana de la Junta de Portaveus li vam demanar, no, al portaveu d'Esquerra, doncs, que intentéssim arribar a un acord, perquè dins de la moció també es parlava d'aquests 32 habitatges del carrer Berenguer III que estan previstos, i clar, no podíem negar-nos amb una moció així. Llavors vam intentar llimar una mica amb la sorpresa que ens va comprometre que ens avisaria, i no ha sigut així, a tot el contrari. Arribem al ple i ens trobem amb una moció consensuada en comuns en la que el primer punt és recolzar aquestes al·legacions per part de l'Ajuntament. Home, el meu vot va ser negatiu, però no per la moció en qüestió, sinó per les formes. És que és impossible que jo pugui donar el meu vot consentit a unes al·legacions que no he vist. I em sembla molt lamentable, sincerament, que la senyora Escribano digués que els grups de l'oposició no havien fet, no havien demanat aquestes al·legacions. Home, sincerament, la regidora d'habitatge és ella, i és ella la que té que informar d'un problema que ha passat a Mollet, i més de la seva àrea, perquè moltes vegades ens truquen per coses que no són tan importants, i una cosa tan important som nosaltres els que teníem, doncs, que haver-ho demanat. A millor, si ella hagués participat en una reunió, com va haver-hi, de Junta de Portaveus, ens ho hagués pogut explicar i ens haguéssim evitat, doncs, arribar a aquestes acusacions, que em va semblar, sincerament, molt fora de lloc. Tot i així, nosaltres, ja us dic, vam tombar com a grup, aquesta moció, no tombar-la, que va quedar aprovada, per suposat, però nosaltres no vam donar el vot afirmatiu, doncs perquè considerem que no es tracta solament... Jo no estic a favor mai de les zones tensionades, però és que no podem estar limitant solament el preu. El que s'ha de fer és ofertar més vivenda, perquè aquestes coses no passin. Llavors, el problema el que tindria que tenir el senyor Escribano, que canvia d'opinió cada dos per tres, perquè ella va ser la que no volia el POM pel tema del Caderí, ara sí que el vol per seguir mantenint el govern, i el POM el que donava és això, més oferta de vivenda assequible. Per tant, no sé, és una moció una mica estranya, i nosaltres el que sí que tenim clar és que el que es necessita molt és vivenda de protecció, però per donar vivenda de protecció el que es necessita és que donem molta més seguretat als propietaris, que oferim també garanties davant d'aquests casos que passen d'impagaments i d'ocupació il·legal, que la senyora Escribano ni parla d'això, i sobretot generar molta més confiança a propietaris que tinguin pisos i que els puguin posar, doncs, al mercat de lloguer. Per mi, això és més important que no limitar un preu.
1: A partir d'aquí, i ja que parlem d'habitatge, què n'opina de tot el que s'està visquent després del desnonament d'una persona gran a Madrid, de la Mari Carmen, i tot el que ha provocat amb aquestes acampades a Sol, també a Plaça Catalunya, però, si més no per l'acampada, sinó pel que està provocant, doncs, amb el govern, amb aquests reials decrets que volen canviar una miqueta tot el panorama dels lloguers, de la vivenda, dels tenidors, grans tenidors, i que sembla ser, doncs, que es poden aprovar i que això, doncs, al final afectarà la vida dels molletans i molletanes.
2: Doncs jo crec que el CAC Mari Carmen ens hauria donar una mica de fer reflexionar. Però també ens hauria de fer preguntar moltes coses tant al govern central com als seus socis de govern. Estem parlant d'una dona de 87 anys que portava més de 70 anys vivint a casa seva, pagant, i que va acabar sent desnonada. La veritat és que és una situació molt dura. Però el que em sembla especialment preocupant és veure què ha passat, com comentes tu, políticament després, no? Perquè hem vist un govern central que porta anys dient que l'habitatge és una prioritat, i quan arriba un cas tan excepcional com aquest, el que veiem és un govern que arriba tard i uns socis de govern que es dediquen més a retreure's la seva responsabilitat entre els dos partits. Jo he vist com Sumar acusava públicament el PSOE de no haver aprovat a temps el decret d'habitatge i ho ha qualificat el desnonament d'inacceptable. I el Partit Socialista, el PSOE, per la seva banda, defensant que estava negociant, doncs, aquest decret. Però, sincerament, el que jo no acabo d'entendre és que tant PSOE com Comuns governen junts. Llavors, no sé qui és el responsable. Perquè no pot ser que quan hi hagi un problema el PSOE digui que no té prou suports, que Sumar digui que el PSOE no compleix i que, mentrestant, una persona vulnerable, com la Mari Carmen, sigui qui pateixi, doncs, aquestes conseqüències. I després tampoc acabo d'entendre, doncs, que els senyors de Comuns facin solament proclames contra aquests desnonaments o exigeixen nous decrets quan el problema ja està sobre la taula. Les coses s'han de preveure molt més abans. Si realment volien evitar una situació com aquesta, també haurien d'explicar què han fet des de les institucions on estan governant per actuar abans que arribés, doncs, un desnonament com el que estem veient, doncs, en aquest cas de la Mari Carmen. Perquè, sincerament, la Mari Carmen no necessita una guerra entre partits. El que necessita és que algú busqués una solució que, per el que hem vist als mitjans de comunicació, ha passat per aconseguir, doncs, que totes les parts se sentessin i poguessin negociar. I això, vull dir-ho i aprofitar per felicitar, doncs, és a l'Ajuntament de Madrid a través de la seva empresa municipal d'habitatge. L'Ajuntament ha actuat com a mediador entre la propietat, els advocats i la família de Mari Carmen, i aquesta mediació, doncs, ha permet veure, doncs, aquest acord que ens han anunciat els mitjans de comunicació, de que podrà seguir vivint a la seva casa amb una renta que no supera els 30% dels seus ingressos. I això és el que hem de posar entre tots en valor. I això no vol dir que els problemes de l'habitatge, doncs, es resolguin sempre amb una mediació. Evidentment que necessitem més habitatge assequible, el que deia fa un moment amb la moció presentada per Comuns, més oferta de lloguer i, sobretot, més recursos per protegir a les persones vulnerables. Però també necessitem una cosa que sembla que cada vegada costa més de trobar a la política, capacitat d'actuar i d'arribar a acords, perquè crec que ni el Partit Socialista, el PSOE, el nostre govern central en Comuns hauria de prendre nota de tot això que està passant. Perquè el que hem d'evitar de cara a tothom és menys retrets entre els socis, perquè és una situació completament lamentable i deixa molt que desitjar, menys anuncis de decrets que arriben tard, perquè quan el problema ja està sobre la taula tot té que anar a correr cuites, i sobretot més actuació abans que una persona vulnerable arribi al dia del llançament, del desnonament, i veiem doncs que ara tothom al carrer demanant solucions immediates, situant-se allà en tendes de campanya, però que tot això es tenia que haver solucionat si les coses s'haguessin planejat molt més abans. Per això jo crec que tenen que haver-hi molt menys discursos i moltes més solucions. Les acampades poden fer veure com un teatre ara mateix, però que això no porta una solució. I molts dels que estan allà són responsables perquè els seus partits no han fet res i estan governant.
1: Doncs queda dit i parlat d'aquest tema. Després, d'altres que toquen a Mollet, m'agradaria comentar això, que des d'ahir la CIR ja ha tornat a Mollet després de gairebé 2 anys al cap de la Florida. Ens deien des de la CIR que la valoració allà era positiva, sobretot també per temes d'aparcament, però que al cap i a la fi doncs, aquí doncs, és molt més fàcil que la gent s'hi desplaci amb transport, o de fet Mollet, al ser una ciutat més gran, hi ha més gent afectada que va a la CIR i que per tant torna doncs, a on ha estat sempre.
2: Jo crec que aquí hem de diferenciar i va conjunt, Tant que el servei de pediatria també hagi tornat al cap de planellador després de totes les obres, perquè a moltes famílies era important doncs, tenir l'atenció pediàtrica al seu centre de referència i evitar així doncs, desplaçaments innecessaris. Jo crec que aquest retorn era molt desitjat. I ara doncs, tenim el retorn de la CIR, que és l'atenció a la salut sexual i reproductiva, al cap de Camp Antiquet, i torna doncs, després d'haver estat temporalment al cap de la Florida, de Santa Perpètua, durant també doncs, les obres que s'han produït. I jo crec que això s'ha de valorar positivament, doncs, que aquesta situació de provisionalitat s'acabi doncs, i que els serveis recuperin doncs, els seus emplaçaments habituals. I crec que aquí hi ha una qüestió molt important. Quan parlem de sanitat pública, no solament hem de parlar dels edificis o dels equipaments on estan, sinó hem de parlar de proximitat. Perquè a una família, per exemple, a nens petits o a una dona que necessita doncs, atenció ginecològica, com la que necessitem ser totes les dones, o per qualsevol persona que necessita un servei sanitari, doncs poder ser atès a la seva ciutat i al seu centre de referència és molt important. I, per tant, nosaltres ho desitgem i ho celebrem. Ara, també volem dir una cosa. També creiem que hem de mirar cap endavant. No volem que aquests serveis només es recuperi únicament la seva ubicació, sinó el que volem és que es recuperi i, si és possible, que millori també la qualitat i de l'atenció, no? Perquè ens preocupa especialment doncs, que la sanitat pública sigui realment accessible, que hi hagi professionals sobretot suficients i que redueixin doncs, aquestes llistes d'espera que sembla que mai acaben de reduir-se. Perquè tenir un CAP renovat és molt important, però també ho és poder aconseguir una cita quan la necessites i, sobretot, rebre una atenció també suficient i adequada.
1: Doncs ens quedem amb aquest darrer missatge. Susana, se'ns acaba el temps. De tot el que passi a la ciutat, en parlem, com sempre, d'aquí una setmana. Que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies, com sempre, per escoltar-me.

0: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
1: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet. I quan? Tots els dijous de 10 a 12 de la nit.
2: Si ets un amant de les sèries, no pots perdre En Sèrie. Una picada d'ullet a l'actualitat dins les principals plataformes de streaming. Cada divendres a 2:45 del migdia.
3: Núvol de fum. Un programa de música ambient i electrònica minimalista amb Jaume Montsant.
4: Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.
3: Núvol de fum. A Ràdio Mollet.

0: todos los jueves, desde las 19:30 a 20 horas.
1: Les invitamos a acompañarnos en el espacio cultural de la Asociación de Paraguayos Unidos Molletense.
0: Fermín Cabral y Aldo Ruiz conducen Es Paraguay.
2: Timpla.
3: Uy, ¿es una cita? Doncs explica't.
2: De ràdio.
3: Un programa de ràdio?
2: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
3: I quin és aquest programa?
2: L'edat del pavo, el programa on els adolescents podem parlar de tot.
3: Doncs sembla divertit, però els divendres m'agrada sortir amb els meus amics, no ho fan cap altre dia?
2: A mi m'agrada escoltar-lo els divendres a les 5, però també el repeteixen el dissabte a les 6 o el podcast de Ràdio Mollet.

0: Continguts en xarxa.
1: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
2: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a Menja't la vida. Em cau tot. Què tal? Com estàs?
3: Doncs molt bé, molt bé. Aquí sempre estic bé, ja ho saps, Fili, que la meva vida pot haver-se complicat en algun moment, però jo en aquest espai sóc feliç.
2: A mi em passa el mateix quan vens i segur, estic segura, seguríssima, que les persones que ens escolten també senten aquesta pau i aquesta alegria. De veritat, ho
3: doncs
2: sé.
3: Doncs me n'alegro. Si és així, hola, què tal, com esteu?
2: Escolta, molts estem contents també perquè hem començat les rutines de normalitat, sí, després d'un estiu llarg. També recuperem aquesta secció i una de les coses que recuperem és l'escola, sobretot per als, sí, les mares i els pares, no? Tornar a les rutines, que també ens van bé. Però això també va lligat a menjar diferent, hi ha noves dinàmiques a casa i en concret també a les escoles, no? Uh-huh. Hi haurà novetats per a aquest curs respecte als menjadors escolars, uh-huh, o n'hi hauria d'haver, no?
3: Sí, sí. El 2025 n'hem parlat a... Bueno, la temporada anterior en vam parlar, no?, que es va aprovar un reial decret en el que s'estableix uns mínims, no?, unes bases per elaborar els menús escolars, pels aliments que s'ofereixen, per com es cuina, per la temporalització dels aliments, no?, i també doncs, que aquests menús escolars estiguin supervisats per dietistes nutricionistes. He de dir que és algo que a Catalunya ja estàvem fent, no? O sigui, l'Agència de Salut Pública de Catalunya porta 20 anys fent aquesta feina, però fins ara eren recomanacions i fins ara les escoles doncs era com a que triaven una mica, no?, si anaven en concordança amb aquestes recomanacions o no. Però ara des de l'abril del 2026 ja no és una recomanació, ja és d'obligatori compliment. Per tant, tots els menjadors escolars, ja no només de Catalunya sinó de la resta d'Espanya, de primària i secundària, han de complir aquests criteris del Reial Decret. Val? Llavors, els criteris ens diu, el que ens marquen és quins aliments i en quina freqüència han d'anar en primer plat, quins aliments i en quina freqüència han d'anar de segon, quins aliments i quina freqüència guarnicions, postres, en quina freqüència poden aparèixer fregits, en quina freqüència poden aparèixer carns processades, precuinats... Per tant, són unes normes molt, molt, molt, molt tancades, no? I que, doncs, això genera que segurament aquelles escoles que no havien anat ja evolucionant en els últims anys, doncs es troben amb canvis, no?, amb integrals, no?, o sigui, canvis que potser d'entrada, sobretot els nens i nenes més grans, he de dir que els nens i nenes més petits s'adapten molt més ràpid, no?, però els nens i nenes més grans doncs, potser ja no troben contínuament doncs, aquells àpats que potser els agradaven més, no?, doncs, per què no hi ha ara croquetes cada dues setmanes, no?, i per què doncs, no hi ha llonganissa, botifarra, no?, o hamburguesa, o sigui, per què s'ha reduït això, o per què s'han canviat algunes preparacions, doncs que sapiguem què és, doncs perquè hi ha un reial decret que ens ho mane, no? I que, per tant, ho hem de complir. Per tant, doncs, aquelles famílies que us trobeu en què els vostres fills i filles arriben a casa amb alguna queixa sobre el menjador, doncs intentem no posar més pressió, no? Perquè des dels menjadors ja s'intenta que tota aquesta oferta doncs, sigui el més agradable possible, no? Aquí ja depèn també doncs, si hi ha cuina pròpia, si hi ha una empresa de càtering, com cuina aquesta empresa de càtering, si hi ha línia calenta, si hi ha línia freda, no? Pues aquells aliments arribaran d'una forma o una altra, si se serveix amb safata o se serveix amb un plat, no? És diferent també la sensació o la palativitat d'aquest aliment, però bé, vull dir que en moltes escoles tinc constància, i més amb aquelles que jo treballo, no?, que intentem doncs, millorar també la qualitat organolèptica d'aquests aliments, no?, perquè sí que és veritat doncs, que hi ha molts que molts nens i nenes no estan acostumats a menjar-los, però poquet a poquet doncs, anar-los fent més agradable.
2: I en canvis, com també que hi hagi productes de temporada de proximitat...
3: Mm-hmm. Exacte.
2: Aquesta també és una reivindicació dels nutricionistes, en concret teva.
3: Sí, sí, sí.
2: O sigui, i que ja feies abans, sí, el decret, diguéssim, el treball d'escoles.
3: El Reial Decret doncs exigeix que hi hagi un 45% de fruites i verdures fresques i de temporada, per tant, això ho celebrem. I després també hi ha una part que existeix que hi hagi... aliments ecològics, bàsicament això és per intentar doncs, tenir una línia més sostenible també. Val? O sigui, no, des d'aquí dic que no per ser ecològic nutritivament ha de ser millor, però sí que la productivitat no, doncs, pot ser més sostenible per al nostre entorn. Per tant, doncs, intentem, o aquest Reial Decret el que intenta és que tinguem menús més saludables i una miqueta més sostenibles també, doncs, per cuidar no només als nens i nenes, sinó també al planeta.
2: Per tant, podrem assegurar que a partir de ja, suposo que ja per aquest curs, perquè si el Reial Decret es va aprovar a l'abril, suposo que a partir d'aquest curs ja s'ha de complir.
3: Sí, hauria de ser així. No? Exacte, s'ha de complir. Podeu consultar, el Reial Decret està publicat, per tant, és el Reial Decret 315/2025, el podeu consultar per veure quins són els criteris. Des de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, dins del programa PREME, el programa de revisió de menús, estan generant un aplicatiu que les escoles podran posar al seu menú per fer la valoració i veure si realment estan complint el Reial Decret o no, que això en breu ja es podrà fer, o les escoles ja ho poden fer. Per tant, doncs, també serà assegurar-se la pròpia escola o inclús les credencials les tenen les escoles, però inclús les empreses que fan o que treballen al menjador puguin donar un tip positiu, no? En què estan complint tots els criteris i, per tant, evitar sancions.
2: I com podem saber que l'escola on van els nostres fills i filles hi ha un nutricionista al darrere?
3: Doncs els menús han d'anar assignats. Els menús han d'anar assignats amb el número de col·legiat del dietista nutricionista, o sigui, amb el mínim el número de col·legiat, potser a vegades el nom no surt, però una assignatura, i el número de col·legiat a Catalunya, doncs tenim el Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya i, per tant, ha de ser una nutricionista col·legiada.
2: D'acord, i tot això, clar, com sempre dius, és un dels... quants àpats? 5 dels 5 àpats que hem de fer a casa, no? O sigui, bueno, que hem 5, de fer durant el dia, o 4 o els
3: 5,
2: que 4, siguin.
3: O els que siguin, no? Perquè sí, ja sí. Sabem, això també és un mite que ja sabem, que no hem de fer les 5 menjades al dia, sí. Sinó que, doncs, bueno, dins de... Més que organitzar 5 menjades al dia, jo el que us recomano és que organitzeu 5 moments en el que us plantegeu o pugueu veure si en el cas dels nens i nenes tenen gana
2: si
3: per poder-los oferir. Exacte.
2: D'acord. I els adults també,
3: I els adults també, i els adults també. M'agradaria fer una puntualització amb el tema dels menús, Pili, perquè no m'ho vull oblidar, i és superimportant, i a part comencem el curs. Hi ha nens i nenes que esmorzen a les 8 del matí a casa, fan un mig matí a les 10:30 i després dinen a les 12:30. Aquestes carmanyoles on hi poseu tot el menjar del dia...
2: és cert.
3: Val? No hi poden ser. I vaig a dir-ho així, ja sabeu que mai dic això ha de ser així blanc o negre, però en aquest cas no hi poden ser. Per què? Perquè si ja has esmorzat a casa i no hi ha espai temporal per fer la digestió, per posar-hi una altra carmanyola amb la fruita, l'entrepà, a part, no? O sigui, mil coses
2: sí,
3: en aquella carmanyola.
2: Fruits secs.
3: Clar, s'ho mengen a les 10:30. En 2 hores dinen. És que amb el que han esmorzat a casa i el que han fet a mig matí, tenen molts d'ells i elles tenen energia fins a mitja tarda o entrada a la nit. Per tant, si han esmorzat bé a casa, a mig matí, una fruita, i si des de l'escola ens estan dient que és un nen o una nena que menja poc o que li costa provar coses noves, inclús ni això a mig matí.
2: Perquè després arriben amb una mica de gana.
3: Una nena que arriba sense gana a l'hora del menjador, clar, penseu que, sobretot els més petits, no?, també, són aliments que potser no són nous, potser els mengen, però la preparació sí que és nova. Els més grans s'han passat tot l'estiu, no sé què menjant, però lo del menjador no. No dic que sigui malament, però lo del menjador no. Per tant, la forma de cuinar també ha canviat. Llavors, hem de donar oportunitat a que arribin amb una mica de gana, perquè
2: clar,
3: és que si no... No,
2: és que no,
3: tastaran
2: han passat 3 hores, són 4 hores.
3: No tastaran
2: des
3: res.
2: Des de l'esmorzar, màxim 4 i mitja o por ahí.
3: Ara entenc que si ja dinen més tard, dinen a la 1, a 2:15 i de 2, i han esmorzat molt poquet al matí, perquè són nens i nenes que quan s'alcen no tenen gana, doncs entenc que puguem posar alguna cosa, però alguna cosa, no tot el que han de menjar durant tot el dia. És que les carmanyoles que surten a Instagram...
2: Clar, fan molt mal.
3: Són instagrameables, però ja està.
2: És que és veritat.
3: Ja està.
2: Sí. Sí, sí. Aquelles carmanyoles matins amb els departaments i veus allà les, el pa, les casquetes, l'embotit, la fruita, els fruits secs, és cert.
3: Jo em pregunto.
2: És un dinaret, allò.
3: Jo em pregunto, vosaltres què prepareu això? Us ho menjaríeu a mig matí i després dinaríeu?
2: A les 12:30 no.
3: La gran majoria que tenim vides sedentàries no ens ho menjaríem, per tant. Doncs siguem conscients que el volum del seu estómac, la quantitat que necessiten i, de veritat, o sigui, permetem que les finestres d'oportunitat siguin en aquells moments on hi ha una oferta que cobreixi necessitats, no? El dinar, el sopar...
2: Bueno. Naila, t'adorem! Bravo, Naila! Gràcies! Necessitem molt.
3: Feliç inici, ja sé que les famílies esteu supercontentes, així que disfruteu.
2: Sí, sí, és una altra bogeria, no? Sí. Perquè entre les escoles... Les
3: sí, després han de córrer les nits, però sí, ja en parlarem del sopar, en parlarem un altre dia.
2: Doncs va, gràcies per ser-hi, Naila. Et seguim amb my_nutritionist a Instagram, que a més allí podem fer preguntes, tantes
3: sí,
2: com vulguem.
3: Sí, i tinc novetat, Pili, molt ràpidament. He estrenat canal a YouTube i cada setmana tindreu un vídeo, es diu La biblioteca de la nutrició infantil i bueno, i la idea és crear una biblioteca de nutrició a YouTube, així que cada setmana no he decidit encara el dia, de moment està sent els dimarts, però estic deixant que els meus seguidors i seguidores em diguin quin dia els hi va millor, potser el diumenge a la nit o no sé quin dia els hi anirà millor per estrenar, però cada setmana tindreu un vídeo sobre alimentació infantil.
2: I si la voleu en físic, també podeu a la mesa Impressiones,
3: sí.
2: El llibre de la Naila Martínez. Gràcies per ser-hi una setmana més.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Continguts en xarxa.

0: Consell de Ministres. Ho ha anunciat el seu portaveu, Enric Aragonès.
1: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan provocant els desnonaments.
0: Totes les mirades estan posades en Junts i el PNB a 24 hores de la votació al Congrés, que pot fer decaure els textos després que avui Podem ja ha anunciat que hi donarà suport. Els juntaires faran aquesta nit una executiva per decidir quin serà el sentit del seu vot. És dijous 1 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials a partir d'aquesta tarda, Sònia Kerr.
2: Protecció Civil ha enviat un avís des d'alert al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i l'Ebre. El cap de predicció del Meteocat alerta de la violència de les tempestes que poden caure a partir d'aquesta nit a l'Ebre.
3: Hem activat un avís de la possibilitat que en aquesta zona del sud del país puguin arribar a superar quantitats de més de 200 litres per metre quadrat en tot l'episodi. Aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado o alguna mànega.
0: Amb aquest panorama estem més pendents que mai de la previsió del temps. Lluís Mivérez, bon dia.
4: Bon dia. Situació complicada a hores d'ara en algunes comarques del país, però d'una forma francament local. En qualsevol cas, batacs d'aigua molt destacables, torrencials, ja estan provocant problemes en alguns indrets de la costa de Tarragona. Déu-n'hi-do, per exemple, la pluja i la tempesta molt de vent que ha anat caient entre les viles d'Altafulla i Roda de Barà, aproximadament. És on s'ha produït la màxima precipitació fins a hores d'ara. Però s'ha de dir que encara tindrem algun patac d'aigua torrencial amb probables problemes d'inundacions en aquesta costa del Baix Penedès i també del Tarragonès. Independentment, cada vegada més ruixats a la resta del Camp de Tarragona, també a la Catalunya Central i especial cura entre el Solsonès, el Berguedà, el nord d'Osona i la comarca del Lluçanès. També al llarg de la tarda acabarà plovent una mica a les comarques de Ponent i ja aquesta propera vesprada i nit, senyora ploguda amb problemes, probablement, a les Terres de l'Ebre. N'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Parlant de temperatures, avui també us explicarem els detalls de la campanya de la grip i del Covid d'enguany. Més coses, la validació imminent de la llei d'amnistia marca el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre.
2: El president del Tribunal Constitucional ha recordat que la sentència que s'emetrà dimarts serà vinculant per a tots els estaments judicials, volíem dir. Una sentència favorable a la llei acostaria el retorn de l'expresident Carles Puigdemont.
0: Entren en vigor canvis en el Codi de Circulació que afecten especialment els conductors de bicicletes i patinets.
2: Que hauran de dur més elements de protecció. A partir d'ara tampoc no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles.
0: En cultura, el Festival de Cinema de Sitges ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat a una setmana per a l'inici.
2: També l'Ajuntament ha notat que augmenten les reserves hoteleres. Tot plegat s'atribueix en part per l'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Danny DeVito.
0: Els esports, golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol abans de rebre el Real Madrid. Joan Barberà.
5: El conjunt blaugrana s'imposa a la Roma per 0-6 en la segona jornada. El proper repte és el Madrid, que diumenge visita el Camp Nou en partit de Lliga.
0: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passant 4 minuts de les dues.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un jutjat de Barcelona ha aturat el primer desnonament acollint-se en els decrets Mari Carmen, que arribaran demà al Congrés dels Diputats. Tot plegat ha passat aquest matí a primera hora, quan la nova normativa ha fet possible la suspensió del desallotjament de la Macarena. Aquesta dona, de 40 anys i que respon a un perfil d'especial vulnerabilitat, continuarà al seu pis de lloguer al districte de Sant Andreu de Barcelona. Anna Ruiz, bon dia.
7: Hola, Marta, bon dia. El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha fet l'anunci aquest matí després que desenes d'activistes a favor del dret a l'habitatge hagin donat suport a la maca davant el pis on viu de lloguer a Sant Andreu. Des del sindicat també s'ha aprofitat per llançar un avís als partits polítics que encara no tenen clar votar a favor dels dos decrets.
1: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan patint, que estan provocant els desnonaments, les morts que estan provocant els desnonaments. El que es vota demà és si a la maca se l'hauria d'haver fet fora de casa avui o si hi ha d'haver-hi mecanismes de protecció davant dels desnonaments per a les persones com ella.
7: Aragonès ha enumerat un llistat d'accions reivindicatives a partir d'ara, com ara la convocatòria de cassolades aquest vespre i l'anunci del sindicat de llogateres d'afegir-se a l'acampada de Plaça Catalunya. D'altra banda,

0: Col·lectius a favor de l'habitatge han convocat per dissabte vinent una gran mobilització a l'Hospitalet de Llobregat.
1: I és que a 24 hores de la votació al Congrés d'aquests decrets d'habitatge, totes les mirades estan posades en Junts i el PNB amb la incògnita sobre el sentit del seu vot. Això després que Podem hagi anunciat aquest matí el suport a tots dos textos que, a partir d'endavant, ara necessiten com a mínim l'abstenció del partit de Carles Puigdemont o dels nacionalistes bascos.
2: El Juntaire celebra en aquesta nit una executiva per decidir el sentit del seu vot.
1: I avui el BOE publica el segon dels decrets que recull les demandes del sindicat de llogateres, però que compta amb poc consens polític per poder ser aprovat. Quina és la lletra petita, Carina Bellbé? Bon dia.
3: Bon dia. Doncs aquest decret obliga els propietaris a indemnitzar els llogaters amb un any de lloguer si no renoven els contractes amb causes justificades. Per exemple, si necessiten el pis per a ells o per a algun familiar, o si el llogater no hi viu durant 6 mesos consecutius. Tampoc s'indemnitzarà si el llogater rebutja una oferta amb una pujada màxima del 10% si s'ha rehabilitat el pis. El text també inclou les pròrrogues indefinides del lloguer, una mesura que modifica la durada dels contractes del primer decret, una norma que afecta els contractes nous, però també els vigents, i que entrarà en vigor demà, quan està previst que es debati al Congrés juntament amb el primer decret. Per aprovar-se, només necessiten l'abstenció de Junts o del PNB. Aquesta és la crida a la responsabilitat que ha fet el president Pedro Sánchez en un vídeo publicat a Instagram.
4: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro. Eso lo saben todos, el derecho a la vivienda frente a la especulación.
3: Més enllà de l'aprovació demà dels dos textos, des de Barcelona, el president Salvador Illa ha reclamat un pacte de país en habitatge a nivell estatal.
5: Jo reclamo en aquest sentit un pacte de país, em refereixo a Catalunya i em refereixo també a Espanya, un pacte de país d'uns mínims. Expresso també el meu desig de que les coses demà al Congrés dels Diputats vagin raonablement bé.
3: Mentrestant, les cambres de la propietat de Catalunya han advertit que els decrets Mari Carmen faran reduir l'oferta d'habitatge de lloguer.
1: Doncs en contrast amb el cas de la Macarena de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat, els Mossos investiguen el suïcidi d'un home al barri de la Florida. Es tracta d'un home que tenia un ordre de desnonament del local on tenia el negoci. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
6: L'home de 60 anys era molt conegut al barri perquè feia de sabater. Estava molt preocupat perquè havia rebut una notificació de la propietat de l'edifici on tenia el negoci que l'informava que s'havia iniciat un procediment per desallotjar-lo i no renovar-li el contracte i que el dia 5 d'octubre era la data límit. Els Mossos investiguen la mort com un suïcidi perquè han trobat una nota de comiat adreçada a la seva família. Manuel Gutiérrez és veí del barri.
7: Me dijo, dije, cuando tenga el zapato arreglado, te llamaré o te lo llevaré o zapato uñada. Digo, pues vale, pues quedamos en eso. Me dio una tarjeta con el teléfono y entonces digo, pues vale. O sea que nos despedimos en la puerta y digo, hasta ahora, digo, pues me voy a acercar a ver y entonces o sea que me he encontrado, que me he quedado, o sea, vaya, pues de piedra.
6: Fons municipals han explicat que l'home portava 2 anys sense pagar el contracte de lloguer a la propietat i que aquesta li havia sol·licitat que abandonés l'immoble. Tot i això, i també segons fons municipals, l'home no es trobava en situació de vulnerabilitat. No havia sol·licitat assistència dels serveis socials ni tampoc a serveis d'ajut als negocis.
1: I a tot això afegim la veu dels sindicats. Belén López, secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, creu que aquests decrets són mesures pal·liatives i que no solucionen l'emergència habitacional actual.
2: En declaracions a la xarxa, López defensa que s'ha de mantenir la mobilització social per pressionar les administracions i obligar-les a moure fitxa tant en l'habitatge com en d'altres àmbits que afecten directament el benestar de la ciutadania.
8: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim vàries. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etcètera, etcètera. I aquests són els temes de debat que hi han de ser.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials a partir d'aquesta tarda. Protecció Civil ja ha enviat un avís. És alerta a les comarques del Garraf, el Penedès, el Camp de Tarragona i l'Ebre. En el cas de les Terres de l'Ebre, a més, avisen que les tempestes es concentraran a partir de la nit i matinada. Poden quedar estàtiques durant més de 18 hores i es podrien acumular més de 200 litres per metre quadrat. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. L'avís dels mòbils demana extremar precaucions amb la mobilitat i les activitats a l'aire lliure i no apropar-se a zones inundables. Les tempestes afectaran aquesta tarda tot el territori, però seran més intenses al litoral del sud de Barcelona i al Tarragonès, on es pot superar el llindar dels 40 litres per metre quadrat en mitja hora. A la nit i matinada es concentraran a les Terres de l'Ebre, on s'ha enviat un altre S-alert. Les tempestes poden quedar-s'hi estancades fins demà mig matí. Ho explica Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat.
11: Una situació meteorològica que afectarà Castelló pot arribar al sud de Catalunya i en aquesta zona mantenir-se de manera estàtica durant 12-18 hores. Això és el que ens ha fet posar a l'avís de color vermell del llindar d'intensitat en 30 minuts. Hi ha dos llindars més que afecten aquesta zona, que és la probabilitat de que se superi el de més de 90 litres en 3 hores. Durant 3 períodes consecutius, això vol dir que en el cas de que es compleixi la predicció, pot arribar a superar-se en tot l'episodi els 200 litres per metre quadrat, que és molta quantitat d'aigua en aquest període de temps.
10: Al Montsià, Baix Ebre i Terra Alta, les tempestes poden anar acompanyades de fenòmens de temps violent, com tornados, mànegues o fortes ratxes de vent.
1: Justament avui hem sabut que el setembre d'enguany ha estat el més càlid des que es tenen registres, tot i les tempestes torrencials que han caigut.
2: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, setembre ha estat especialment càlid a les zones més elevades del país, amb anomalies de més de 5 graus respecte de la mitjana climàtica i diverses nits càlides. Destaca l'excepcionalitat de la primera setmana del mes, amb diversos dies per sobre dels 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i Ponent.
1: La validació imminent de la llei d'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont a Catalunya marquen el 9è aniversari avui del referèndum de l'1 d'octubre. El Tribunal Constitucional emetrà la sentència dimarts que ve sobre la llei d'amnistia i el Parlament ha fet un acte commemoratiu per la jornada. Mont Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. L'expresident Carles Puigdemont ha defensat avui des de les xarxes socials la legitimitat de l'1 d'octubre i ha defensat el procés irrenunciable i democràtic, ha dit, de la independència. El Tribunal Suprem ha de decidir encara quan aixeca les ordres de detenció que encara té actives contra ell, Comín i Lluís Puig. Això passarà quan hagi rebut a partir de dimarts que ve la sentència del Constitucional. Avui el seu president, Cándido Conde Pumpido, ha assegurat que serà una sentència clara, precisa i contundent i la traslladarà immediatament al Tribunal Suprem, que estarà obligat a executar-la.
13: És vinculante para todos los jueces y tribunales. Por lo tanto, una vez que el Tribunal Constitucional lo que hace es establecer una doctrina.
12: Mentrestant, en un acte al Parlament, el president de la Cambra, Josep Rull, ha avisat que s'haurà de tornar a parlar d'independència.
14: Que l'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons, ni molt menys l'anhel de llibertat que va portar a organitzar l'1 d'octubre del 2017, i que n'haurem de tornar a parlar a fons.
12: El Suprem també haurà d'aixecar les inhabilitacions de Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa i d'Oriol Junqueras, que aquesta tarda pronunciarà una conferència.
1: Justament coincidint amb l'1 d'octubre, avui ha de quedar vist per a sentència el cas per la pèrdua d'un ull de Roger Espanyol. La vista però s'ha suspès aquest matí durant unes hores per la incompareixença de salut d'un dels policies acusats, que ha hagut de ser atès en un hospital per un quadre d'hipertensió.
2: El tribunal ha ajornat fins a la una del migdia i ha demanat a la seva advocada que aporti una justificació mèdica. L'advocat d'Espanyol, Benet Salellas, ha exigit que es dicti una sentència de recerca i captura contra aquest policia. La sessió s'ha pres al migdia perquè s'ha reprès al migdia, volíem dir, perquè el policia ha reaparegut.
1: I aquesta tarda el ple del Parlament votarà les propostes que els partits han fet en el debat de política general. Moltes són sobre habitatge, però també hi ha la proposta de Junts de reprovar el president Salvador Illa, un fet inèdit, per cert, que no tirarà endavant.
2: No, perquè Esquerra i els comuns no hi votaran a favor. On sí que podria haver-hi acord és en rebaixar l'impost de transmissions patrimonials en un pla de xoc per recuperar la fiabilitat de Rodalies i en un per reduir les llistes d'espera mèdiques. Els anuncis que ha fet Illa sobre habitatge, el fons d'emergència per comprar pisos a persones vulnerables a punt de ser desnonades o la compra compartida van a part i no es votaran perquè són compromisos del govern.
9: Notícies en xarxa.
1: És un quart de tres, atenció, perquè avui han entrat en vigor un bon grapat de noves normes de circulació. A pobles i ciutats els principals afectats són els usuaris de bicicletes i de patinets, que s'hauran de protegir millor per conduir-los. En especial els repartidors, que a partir d'ara han de dur sempre casc i armilla reflectant.
2: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulars per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles.
1: I atenció, perquè els incompliments poden comportar sancions de fins a 200 euros, Marc Dalmau.
15: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Bardagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
16: Això és un canvi molt rellevant respecte a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, seran multats.
15: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
16: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir, doncs, no, els vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
15: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès, una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
1: El Servei Català de Trànsit ja va anunciar que a Catalunya no es permetria que les motos circulin pel voral, tal com sí que es permet des d'avui a la resta de l'Estat.
2: El seu director, Ramon Lamiel, ha dit a la xarxa que a Catalunya el voral s'utilitza per resoldre emergències.
17: Nosaltres veiem que és molt difícil d'aplicar a les nostres carreteres i especialment a la regió metropolitana. El voral per nosaltres és un espai d'emergència, on resolem l'emergència, on s'hi acumulen cotxes avariats, s'hi acumulen cotxes accidentats, on els bombers també hi fan operacions, per exemple, quan hi ha un incendi de vehicle. Per tant, el voral l'hem de preservar. L'hem de preservar com un espai de resolució d'accidents.
1: Parlem de salut. Dilluns que ve començarà la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Els primers en fer-ho seran els més vulnerables, per exemple, els nens o els més grans. Salut fa una crida per primer cop a vacunar-se els mestres i el professorat. La ciutadania no podrà anar de manera espontània als centres de primària per rebre les injeccions fins al 16 de novembre, un mes més tard que l'any passat. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. A partir de dilluns serà el torn de les dones embarassades, els majors de 80 anys, les persones que viuen en residències i els nens i nenes menors de 5 anys. La vacuna intranasal està indicada dels 2 als 5. També hi estan convocats els professionals sanitaris i sociosanitaris i, com a novetat, els mestres i el professorat. 120.000 persones ja tenen cita. La injecció contra la grip pot evitar la quarta part d'hospitalitzacions, el 40% d'ingressos a la UCI per aquest virus i una de cada 3 morts atribuïbles a aquesta infecció. Montse Martínez és cap de Servei de Medicina Preventiva del Departament de Salut.
19: És un missatge potent. La grip en certes persones, especialment aquelles persones on indiquem la vacunació, no és només una setmana al llit, pot tenir complicacions i aquelles persones poden acabar hospitalitzades, ingressades a UCI o fins i tot morir si pateixen les complicacions d'una infecció de grip. I de Covid també.
18: El 26 d'octubre s'obrirà la segona fase de la vacunació contra la grip i la Covid, amb cita prèvia per a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials.
1: Ens situem ara a Tortosa, però no deixem la salut. En concret, anem fins al campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili, on avui un grup d'alumnes han estat víctimes d'assetjament masclista a través d'unes ulleres de realitat virtual, això sí. L'experiència sota el títol Si no ho vius, no ho sents és una iniciativa de la Unitat d'Igualtat de la Universitat. Ràdio Tortosa, David Benito.
20: El projecte té com a objectiu evidenciar diferents tipus de violència masclista en primera persona a través d'una eina que permet posar-te els ulls d'una noia que pateix aquest tipus d'agressions sovint invisibilitzades. Així ho han viscut els alumnes del campus.
21: Era una situació com bastante cotidiana i al final creo que mucha gente quizás no lo interpreta como acoso o una situació incómoda si no lo llega a vivir.
22: Yo la verdad que sí, ha sido bastante desagradable. Me he sentido asqueado, te diría. Este es un tema en el que las mujeres, por desgracia, bueno, cada vez se van abriendo más a decir y comentar qué les pasa, pero que aún está muy invisibilizado.
23: Los hombres o a lo mejor personas muy jóvenes que no se han trobat mai en esta situación puguen pues empatitzar una mica en lo que podem viure les dones de vegades quasi gairebé tots els dies de la nostra vida.
20: La proposta l'ha desenvolupada UBTools Virtual Experience, un projecte que combina les noves tecnologies i l'educació social per abordar problemàtiques presents en entorns formatius.
1: I ens jubilem de la feina no de la vida és el lema que centra la celebració avui del Dia Internacional de les Persones Grans.
2: L'acte central s'ha celebrat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona amb la lectura d'un manifest en què s'ha reivindicat la necessitat de garantir els drets de les persones grans i combatre l'edatisme. Escoltem l'activista Mercè Mas.
0: Fem una crida a les institucions, a la societat civil i a tota la ciutadania a treballar conjuntament amb nosaltres per construir una societat més inclusiva que respecti totes les edats i garanteixi els drets de tothom.
2: A Catalunya, la gent gran representa un 20% de la població. Això és 1.600.000 persones.
1: I és moment per a la cultura. A una setmana per arrencar el 59è Festival de Cinema de Sitges, ja ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat per aquestes dates. L'anunci de la presència de figures mediàtiques, com Peter Jackson o Danny DeVito, n'és un dels motius, segons els organitzadors. L'Ajuntament de la localitat del Garraf també ha notat que cada vegada es fan més pernoctacions als hotels sitgetans. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. L'anomenada roda de premsa institucional ha servit per afegir el director Casey Affleck i l'actriu Heather Graham a la llista de convidats al festival. També per recordar que enguany es fa la segona edició del programa Maestres, que porta creadores de primer nivell com Adrián Barbó o Bàrbara Rey per conèixer la seva visió de la indústria. També hi haurà nova oportunitat per a joves actors i actrius com Zoe Stein, que es podran promocionar a la Blood Red Carpet. Moltíssimes activitats en 10 dies d'un festival que, com ha explicat la directora de la Fundació que l'organitza, Mònica García, ja ha venut un 19% més d'entrades.
4: El festival realment porta 3 anys de creixement continu, al voltant del 10, 12, 14% segons l'any. Aquest any han anat avançant els continguts amb les presències, no?, de, que hem anat dient, Sir Peter Jackson, Danny DeVito, un continu d'avançar aquest programa que ha provocat una major atenció.
3: De fet, la mateixa ciutat de Sitges ha notat en els darrers anys un increment en les pernoctacions hoteleres. Aficionats que volen gaudir del cinema fantàstic o d'activitats com la Zombie Walk, que arriba a la 18a edició.
1: I Joan Dausà ha exhaurit en menys de 48 hores les més de 10.000 entrades que eren a la venda pels seus concerts de Nadal a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona.
2: Gairebé 3 mesos abans, el cantant ha penjat el cartell d'entrades exhaurides pels 8 concerts que oferirà els dies 14, no, els dies 15, 16, 17 i 18 de desembre en aquesta joia del gòtic català.
1: I és moment per la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol abans de rebre el Real Madrid.
5: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana es va imposar a la Roma per 0-6. I el proper repte és el Madrid, que diumenge visita el Camp Nou en partit de la Lliga F. Escoltem el tècnic Pere Romeu.
24: Bé, ha sigut un partit un pèl diferent del que ens esperàvem, perquè l'equip rival ens ha fet un canvi en el plantejament de lo que veníem fent. Vale? Per tant, ja només per això fa que sigui un partit totalment diferent. Crec que ens hem adaptat molt i molt ràpid en el partit. Per tant, és algo que crec que mostra la bona variabilitat que té aquest equip. Hem controlat molt bé el mig del camp, hem jugat força bé, així que la versió nostra d'avui és super, super, super positiva.
5: I el Terrassa ha quedat eliminat de la Copa Federació. Diu adéu al somni de classificar-se per a la Copa del Rei. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
25: El somni del Terrassa Futbol Club acaba en un malson. Derrota contundent al camp del Sestao per 4-1 en un partit on els agarencs, amb un gol de Celma, van ser capaços d'empatar el partit, però a partir d'aquí, al Terrassa, l'equip d'Oriol Alsina no va ser capaç de reaccionar. En cap moment es va sentir còmode en un terreny de joc típic del País Basc, amb dificultat per poder trenar jugades. També, defensivament, el Terrassa no va estar encertat i la falta d'encert de cara a porteria, una de les coses que ha condemnat el Terrassa en aquest inici de temporada, doncs ha deixat a l'equip d'Oriol Alsina sense el somni de la Copa del Rei. Ara toca pensar en la Lliga, toca oblidar aquesta competició, tot i que l'afició agarenca veu com una nova oportunitat de poder treure el cap en el futbol i de poder donar un pas endavant, s'acaba esborrant.
5: I aquest proper diumenge, el duel de la segona federació entre el Terrassa i el Girona B es podrà seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa més serà diumenge a partir de les 6 de la tarda. La Federació Catalana de Futbol ha presentat avui la temporada 2026-2027. També ha fet la presentació de la nova samarreta oficial de la selecció catalana en una campanya on volen jugar un partit tant amb l'absoluta masculina com amb la femenina. La nova samarreta, cal dir que recupera les 4 barres. Escoltem Joan Soteres, president de la Federació Catalana de Futbol.
6: Tenim una samarreta, vaja, crec que és el que es mereix les nostres seleccions, les quatre barres de Catalunya. Aquest país, doncs, se'ns coneix per les quatre barres i seguirem així. I en quant a seleccions, doncs, bueno, se'ls tindrem, doncs, l'absoluta masculina, l'absoluta femenina, tant en futbol com en futbol sala. Crec que som un referent com a seleccions també a tot Espanya.
5: En l'acord entre la Federació Catalana i la xarxa de comunicació local, cada diumenge a les 4 de la tarda, partits de la Lliga Elite que es poden seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa. Més en plana poliesportiva, el Barceloneta ha guanyat la Supercopa d'Europa en superar el Marsella en un duel emocionant. Escoltem el jugador de l'equip català, Unai Biel.
7: Ja sabíem que el Marsella és un rival molt complet, que juguen un joc molt físic, molt ordenat, i bueno, també porten una bona pretemporada, ho sabem, i veníem preparats i sabíem que no anava a ser gens fàcil. Portem temps jugant molt bé i bueno, aquest any ens hem d'oblidar de l'any passat. Aquest és el primer pas d'aquest any i començar a crear el nostre joc i el nostre sistema.
5: I avui el Barça d'handbol juga contra el Veszprém la final del Mundial de Clubs, el maig a partir de les 8 del vespre.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Nutrició amb Laura Crosas.
2: Arrels a la tardor. Sembla que l'estiu s'allarga cada any una mica més i aquell fred que acompanyava l'època de torrar castanyes i coure moniatos al forn és tímid i només treu el cap per refrescar els vespres. Per tant, cal començar a canviar la compra i omplir el rebost i el frigorífic de fruites i verdures de temporada. En aquesta ocasió, us parlaré de les verdures d'arrel, unes indispensables de la cuina de tardor per a preparar l'organisme de cara a l'hivern. En trobareu algunes de ben conegudes i apreciades, com la pastanaga, però també d'altres que la cuina moderna està recuperant, com l'api rava o el salsafí. Totes elles tenen en comú que es cultiven sota terra i que porten nutrients o hidrats de carboni complexes que ajudaran a l'organisme a resistir les baixes temperatures i les típiques infeccions de tardor. Juntament amb bulbs com cebes, porros o alls i tubercles, com la patata o el moniato, acabaran de rodonir els plats de tardor. Altres arrels, a més de les citades, són els rabanets, els naps, les remolatxes o la xirivia. Si les coneixeu, sabreu que difereixen molt en sabor i colors, fet que les fa encara més interessants per a crear plats apetitosos. Per exemple, la pastanaga i la remolatxa dolces i de colors taronja i vermell intensos, respectivament, serveixen per a fer cremes o ratllar-les en cru o una amanida, o fins i tot per fer-ne algun postres. El rabanet pot donar un toc picant i cruixent en trans vegetals o també amanides. I la xirivia pot ser un puré ben fi per acompanyar una carn o un peix. Però sobretot, les verdures d'arrel seran les grans protagonistes per aportar aroma i sabor als caldos i estofats. Aquesta tardor, atreveix-te'm els colors i vegetals de temporada i omple de taronges, vermells i blancs els plats. Afegeix les verdures d'arrel i enriqueix les cremes i els caldos. O fins i tot, cou-les al forn amb herbes aromàtiques o espècies, al gust, i serveix-les com a guarnició de plats principals.

0: ¿Sabías que...?
1: ¿Cómo es desencadena una tempesta de estiu? Inesperades i intenses, la sufocant calor característica del nostre clima a l'estiu fa que es produeixin. Perquè es formin, cal que l'atmosfera estigui molt humida i que l'alta radiació del dia permeti la formació de núvols d'alt desenvolupament vertical. Solen durar una hora i poden anar acompanyades de calamarsa i de descàrregues elèctriques. Segons l'Institut Nacional de Meteorologia, cada dia es donen unes 44.000 tempestes d'estiu al món.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Primer desnonament aturat en virtut dels decrets d'habitatge aprovats arran del cas Mari Carmen. Ha estat a Barcelona, al districte de Sant Andreu, on s'ha pogut impedir que marxés de casa la Macarena, una dona de 40 anys amb un perfil d'especial vulnerabilitat. El jutjat ha acceptat suspendre el llançament fins a nou avís arran d'un requeriment del sindicat de llogateres al·legant els decrets del Consell de Ministres. Ho ha anunciat el seu portaveu, Enric Aragonès.
2: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la Maca. Demà aquest decret s'haurà de convertir al Congrés dels Diputats, que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan provocant els desnonaments.
0: Totes les mirades estan ara posades en Junts i el PNB a 24 hores de la votació al Congrés, que pot fer decaure els textos després que avui Podem n'hagi anunciat el suport. Els juntaires faran aquesta nit una executiva per decidir el sentit final del seu vot. És dijous 1 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials a partir d'aquesta tarda. Sònia Kerr.
3: Protecció Civil ha enviat un avís d'alert al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i l'Ebre. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, alerta de la violència de les tempestes que poden caure a partir d'aquesta nit a l'Ebre.
4: Hem activat un avís de la possibilitat que en aquesta zona del sud del país puguin arribar a superar quantitats de més de 200 litres per metre quadrat en tot l'episodi. Aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado o alguna mànega.
0: Amb aquest panorama estem més pendents que mai de la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Situació complicada a hores d'ara en algunes comarques del país, però d'una forma francament local. En qualsevol cas, patacs d'aigua molt destacables, torrencials, ja estan provocant problemes en alguns indrets de la costa de Tarragona. Déu-n'hi-do, per exemple, la pluja i la tempesta molt de vent que ha anat caient entre les viles d'Altafulla i Roda de Barà, aproximadament. És on s'ha produït la màxima precipitació fins a hores d'ara. Però s'ha de dir que encara tindrem algun patac d'aigua torrencial amb probables problemes d'inundacions en aquesta costa del Baix Penedès i també del Tarragonès, independentment cada vegada més ruixats a la resta del Camp de Tarragona. També a la Catalunya Central hi ha especial cura entre el Solsonès, el Berguedà, el nord d'Osona i la comarca del Lluçanès. També al llarg de la tarda acabarà plovent una mica a les comarques de Ponent i ja aquesta propera vesprada i nit, senyora ploguda amb problemes, probablement a les Terres de l'Ebre. Estarem molt pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. I parlant de temperatures, avui també us explicarem els detalls de la campanya de la grip i del Covid d'enguany. I més coses, la validació imminent de la llei d'amnistia, que marca el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre.
3: El president del Tribunal Constitucional ha recordat que la sentència que s'emetrà dimarts serà vinculant per a tots els estaments judicials. Una sentència favorable a la llei acostaria el retorn de l'expresident Carles Puigdemont.
0: Entren en vigor canvis en el codi de circulació que afecten especialment els conductors de bicicletes i patinets.
3: Hi hauran de dur més elements de protecció. A partir d'ara tampoc no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles.
0: En cultura, el Festival de Cinema de Sitges ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat a una setmana per a l'inici.
3: També l'Ajuntament ha notat que augmenten les reserves hoteleres. Tot plegat s'atribueix en part a l'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Dani De Vito.
0: En esports, golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol abans de rebre el Real Madrid, Joan Barberà.
6: El conjunt blaugrana s'imposa a la Roma per 0-6. El proper repte és el Madrid, que diumenge visita el Camp Nou en partit de Lliga.
0: El control de so, Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un jutjat de Barcelona ha aturat el primer desnonament en base als decrets Mari Carmen, que arriben demà al Congrés dels Diputats. Tot plegat ha passat aquest matí, quan la nova normativa ha fet possible la suspensió del desnonament de la Macarena. Aquesta dona de 40 anys i que respon a un perfil d'especial vulnerabilitat continuarà al seu pis de lloguer del districte de Sant Andreu. Anna Ruiz, bon dia.
7: Hola, Marta, bon dia. El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha fet l'anunci aquest matí, després que desenes d'activistes a favor del dret a l'habitatge hagin donat suport a la Maca, davant el pis on viu de lloguer a Sant Andreu. Des del sindicat també s'ha aprofitat per llançar un avís als partits polítics que encara no tenen clar votar a favor dels dos decrets.
2: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan patint, que estan provocant els desnonaments, les morts que estan provocant els desnonaments. El que es vota demà és si a la maca se l'hauria d'haver fet fora de casa avui o si hi ha d'haver-hi mecanismes de protecció davant dels desnonaments per a les persones com ella.
7: Aragonès ha enumerat un llistat d'accions reivindicatives a partir d'ara, com ara la convocatòria de cassolades aquest vespre i l'anunci del sindicat de llogateres d'afegir-se a l'acampada de Plaça Catalunya. D'altra banda, col·lectius a favor de l'habitatge han convocat per dissabte vinent una gran mobilització a l'Hospitalet de Llobregat.
0: I és que 24 hores de la votació al Congrés d'aquests decrets, totes les mirades estan posades en Junts i el PNB amb la incògnita sobre el sentit del seu vot. Això després que Podem hagi anunciat el suport als dos textos que, per tirar endavant, necessiten com a mínim l'abstenció del partit de Carles Puigdemont o dels nacionalistes bascos.
3: Els juntaires celebren aquesta nit una executiva per decidir el sentit del seu vot.
0: I avui el BOE publica el segon dels decrets, Mari Carmen, que recull les demandes del sindicat de llogateres, però que compta amb poc consens polític per aprovar-se. Quina és la lletra petita, Carina Bellbé? Bon dia.
8: Bon dia. Doncs aquest decret obliga els propietaris a indemnitzar els llogaters amb un any de lloguer si no renoven els contractes amb causes justificades. Per exemple, si necessiten el pis per a ells o per a algun familiar, o si el llogater no hi viu durant 6 mesos consecutius. Tampoc s'indemnitzarà si el llogater rebutja una oferta amb una pujada màxima del 10% si s'ha rehabilitat el pis. El text també inclou les pròrrogues indefinides del lloguer, una mesura que modifica la durada dels contractes del primer decret, una norma que afecta els contractes nous, però també els vigents, i que entrarà en vigor demà, quan està previst que es debati al Congrés juntament amb el primer decret. Per aprovar-se, només necessiten l'abstenció de Junts o del PNB. Aquesta és la crida a la responsabilitat que ha fet el president Pedro Sánchez en un vídeo publicat a Instagram.
9: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro. Eso lo saben todos. El derecho a la vivienda frente a la especulación.
8: Més enllà de l'aprovació demà dels dos textos, des de Barcelona, el president Salvador Illa ha reclamat un pacte de país en habitatge a nivell estatal.
10: Jo reclamo en aquest sentit un pacte de país, em refereixo a Catalunya i em refereixo també a Espanya, un pacte de país d'uns mínims. I tinc, expresso també el meu desig de que les coses demà al Congrés dels Diputats vagin raonablement bé.
8: Mentrestant, les cambres de la propietat de Catalunya han advertit que els decrets Mari Carmen faran reduir l'oferta d'habitatge de lloguer.
0: I a tot això afegim la veu dels sindicats. Belén López, secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, creu que aquests decrets són mesures pal·liatives i que no solucionen l'emergència habitacional actual.
3: En declaracions a la xarxa, López defensa que s'ha de mantenir la mobilització social per pressionar les administracions i obligar-les a moure fitxa, tant en l'habitatge com en d'altres àmbits que afecten directament el benestar de la ciutadania.
11: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim diverses. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials que s'esperen a partir d'aquesta tarda. Protecció Civil ha enviat un avís, és alerta a les comarques del Garraf, el Penedès, el Camp de Tarragona i l'Ebre. En el cas de les Terres de l'Ebre, avisen que les tempestes es concentraran a partir de la nit i matinada. Poden quedar estàtiques, a més, durant més de 18 hores i es podrien acumular més de 200 litres per metre quadrat. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. L'avís dels mòbils demana extremar precaucions amb la mobilitat i les activitats a l'aire lliure i no apropar-se a zones inundables. Les tempestes afectaran aquesta tarda tot el territori, però seran més intenses al litoral del sud de Barcelona i al Tarragonès, on es pot superar el llindar dels 40 litres per metre quadrat en mitja hora. A la nit i matinada es concentraran a les Terres de l'Ebre, on s'ha enviat un altre esalert. Les tempestes poden quedar-s'hi estancades fins demà a mig matí. Ho explica Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat.
13: La situació meteorològica que afectarà Castelló pot arribar al sud de Catalunya i en aquesta zona mantenir-se de manera estàtica durant 12-18 hores. Això és el que ens ha fet posar a l'avís de color vermell del llindar d'intensitat en 30 minuts. Hi ha dos llindars més que afecten aquesta zona, que és la probabilitat de que se superi el de més de 90 litres en 3 hores durant 3 períodes consecutius. Això vol dir que en el cas de que es compleixi la predicció pot arribar a superar-se en tot l'episodi els 200 litres per metre quadrat, que és molta quantitat d'aigua en aquest període de temps.
12: Al Montsià, Baix Ebre i Terra Alta, les tempestes poden anar acompanyades de fenòmens de temps violent, com tornados, mànegues o fortes ratxes de vent.
0: Justament avui hem sabut que el setembre d'enguany ha estat el més càlid des que es tenen registres, tot i les tempestes torrencials que han caigut.
3: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, setembre ha estat especialment càlid a les zones més elevades del país, amb anomalies de més de 5 graus respecte de la mitjana climàtica i diverses nits càlides. Destaca l'excepcionalitat de la primera setmana del mes, amb diversos dies per sobre dels 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i Ponent.
0: Doncs justament parlant de pluja, Sant Cugat del Vallès revisarà els punts inundables de la ciutat després de l'aiguat de rècord d'aquesta setmana, que ha deixat carrers inundats, aigua en habitatges i aparcaments i afectacions en diversos centres educatius de la ciutat. L'Ajuntament ja ha començat a treballar per evitar conseqüències greus en pròxims episodis. Cugat Mèdia, Sara Vella.
14: El govern municipal analitzarà, entre altres qüestions, la capacitat de clavegueram, l'amplada d'algunes canalitzacions i el manteniment de les rieres després que l'aigua hagi afectat carrers que en els darrers anys no acostumaven a inundar-se. Cristina Pereira és la tinenta d'alcaldia de Canvi Climàtic.
15: El canvi climàtic que tenim i aquests episodis més extrems, doncs caldrà revisar, sobretot, nosaltres tenim molts punts de la ciutat que sabem que passen coses quan plou, però sí que és cert que en aquesta ocasió se'ns han inundat carrers que normalment fa molts anys que no s'inundaven.
14: Un dels punts que més preocupa el consistori és el carrer de Sant Jordi, on l'aigua ha entrat amb força en baixos, habitatges i aparcaments.
1: Notícies en xarxa.
0: La validació imminent de la llei d'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont marquen el novè aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. El Tribunal Constitucional emetrà la sentència dimarts que ve sobre la llei i el Parlament ha fet avui un acte commemoratiu en relació a la jornada. Mont Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. L'expresident Carles Puigdemont ha defensat avui des de les xarxes socials la legitimitat de l'1 d'octubre i ha defensat el procés irrenunciable i democràtic, ha dit, de la independència. El Tribunal Suprem ha de decidir encara quan aixeca les ordres de detenció que encara té actives contra ell, Comín i Lluís Puig. Això passarà quan hagi rebut a partir de dimarts que ve la sentència del Constitucional. Avui el seu president, Cándido Conde Pumpido, ha assegurat que serà una sentència clara, precisa i contundent i la traslladarà immediatament al Tribunal Suprem, que estarà obligat a executar-la.
17: Es vinculante para todos los jueces y tribunales. Por lo tanto, una vez que el Tribunal Constitucional lo que hace es establecer una doctrina.
16: Mentrestant, en un acte al Parlament, el president de la Cambra, Josep Rull, ha avisat que s'haurà de tornar a parlar d'independència.
18: Que l'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons, ni molt menys l'anhel de llibertat que va portar a organitzar l'1 d'octubre del 2017, i que n'haurem de tornar a parlar a fons.
16: El Suprem també haurà d'aixecar les inhabilitacions de Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa i d'Oriol Junqueras, que aquesta tarda pronunciarà una conferència.
0: Doncs justament, coincidint amb aquest nou aniversari de l'1 d'octubre, avui ha de quedar vist per a sentència el cas per la pèrdua d'un ull de Roger Espanyol a mans de la Policia Nacional en aquella data. La vista, però, s'ha suspès aquest matí durant unes hores per la incompareixença, per motius de salut, d'un dels policies acusats. De fet, ha estat atès en un hospital per un quadre d'hipertensió.
3: El tribunal l'ha ajornat fins a la una del migdia i ha demanat a la seva advocada que aporti una justificació mèdica. L'advocat d'Espanyol, Benet Salellas, ha exigit que es dicti una ordre de recerca i captura contra aquest policia. La sessió, però, s'ha reprès al migdia perquè el policia ha reaparegut.
0: I aquesta tarda, el ple del Parlament votarà les propostes que els partits han fet en el debat de política general. Moltes són sobre habitatge, però també hi ha la proposta que ha fet Junts de reprovar Salvador Illa com a president. Un fet inèdit que no tirarà endavant.
3: No, perquè Esquerra i els Comuns no hi votaran a favor. On sí que podria haver-hi acord és en rebaixar l'impost de transmissions patrimonials, en un pla de xoc per recuperar la fiabilitat de Rodalies i en un per reduir les llistes d'espera mèdiques. Els anuncis que ha fet Illa sobre habitatge, el fons d'emergència per comprar pisos a persones vulnerables a punt de ser desnonades o la compra compartida van a part i no es votaran perquè són compromisos del govern.
1: Notícies en xarxa.
0: Avui entren en vigor un bon grapat de noves normes de circulació a pobles i ciutats. Els principals afectats són els usuaris de bicicletes i de patinets, que s'hauran de protegir millor quan els condueixin. En especial els repartidors, que a partir d'ara han de dur sempre casc i armilla reflectant.
3: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulars per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles.
0: Els incompliments poden comportar sancions de fins a 200 euros, Marc Dalmau.
19: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto, que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Verdagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
20: Això és un canvi molt rellevant respecte a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, seran multats.
19: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
20: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril, el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir, doncs, no, als vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
19: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès, una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
0: I en aquest punt us hem d'afegir una última hora, perquè el Partit Nacionalista Basc acaba d'anunciar que donarà un suport crític al primer dels dos decrets d'habitatge que s'han de votar demà al Congrés dels Diputats. Es tracta del decret que acaba amb els desnonaments, la compra d'habitatge per part de fons voltor i que regula el lloguer habitacional, entre d'altres mesures. Això sí, els nacionalistes bascos també han dit que rebutjaran el segon decret, que és el que parla de la renovació de contractes i les indemnitzacions dels propietaris als llogaters. D'aquesta manera, almenys un dels dos decrets sobre habitatges tindria garantit el suport del Congrés davant l'esperada votació.
1: Notícies en xarxa.
0: Dilluns que ve començarà la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Els primers a fer-ho seran els més vulnerables, com nens o les persones més grans. Salut fa una crida per primer cop a vacunar-se mestres i professorat. La ciutadania no podrà anar de manera espontània als centres de primària a rebre les injeccions, però fins al 16 de novembre. És un mes més tard que l'any passat. Maite Polo, bon dia.
21: Bon dia. A partir de dilluns serà el torn de les dones embarassades, els majors de 80 anys, les persones que viuen en residències i els nens i nenes menors de 5 anys. La vacuna intranasal està indicada dels 2 als 5. També hi estan convocats els professionals sanitaris i sociosanitaris i, com a novetat, els mestres i el professorat. 120.000 persones ja tenen cita. La injecció contra la grip pot evitar la quarta part d'hospitalitzacions, el 40% d'ingressos a la UCI per aquest virus i una de cada 3 morts atribuïbles a aquesta infecció. Montse Martínez és cap de servei de Medicina Preventiva del Departament de Salut.
22: És un missatge potent a la grip en certes persones, especialment aquelles persones on indiquem la vacunació, no és només una setmana al llit, pot tenir complicacions i aquelles persones poden acabar hospitalitzades, ingressades a UCI o fins i tot morir si pateixen les complicacions d'una infecció de grip. I de Covid també.
21: El 26 d'octubre s'obrirà la segona fase de la vacunació contra la grip i la Covid amb cita prèvia per a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials.
0: Ens situem ara a Tortosa, en concret al campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili. Avui un grup de joves han estat víctimes d'assetjament masclista a través d'unes ulleres de realitat virtual. L'experiència, sota el títol Si no ho vius, no ho sents, és una iniciativa de la Unitat d'Igualtat de la Universitat. Ràdio Tortosa, David Benito.
23: El projecte té com a objectiu evidenciar diferents tipus de violència masclista en primera persona a través d'una eina que permet posar-te els ulls d'una noia que pateix aquest tipus d'agressions sovint invisibilitzades. Així ho han viscut els alumnes del campus.
24: Era una situació com bastante cotidiana i al final creo que mucha gente quizás no lo interpreta como acoso o una situació incómoda si no lo llega a vivir.
25: Yo la verdad que sí, ha sido bastante desagradable. Me he sentido asqueado, te diría. Este es un tema en el que las mujeres, por desgracia, bueno, cada vez se van abriendo más a decir y comentar qué les pasa, pero que aún está muy invisibilizado.
2: Los hombres o a lo mejor personas muy jóvenes que no se han trobat mai en esta situació puguen pues, empatitzar una mica en el que podem viure les dones de vegades quasi gairebé tots els dies de la nostra vida.
23: La proposta l'ha desenvolupada UBTools Virtual Experience, un projecte que combina les noves tecnologies i l'educació social per abordar problemàtiques presents en entorns formatius.
0: Ens jubilem de la feina, no de la vida, és el lema que centra la celebració avui del Dia Internacional de les Persones Grans.
3: L'acte central s'ha celebrat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona amb la lectura d'un manifest en què s'ha reivindicat la necessitat de garantir els drets de les persones grans i combatre l'edatisme. Escoltem l'activista Mercè Mas.
4: Fem una crida a les institucions, a la societat civil i a tota la ciutadania a treballar conjuntament amb nosaltres per construir una societat més inclusiva que respecti totes les edats i garanteixi els drets de tothom.
3: A Catalunya, la gent gran representa el 20% de la població. Això és 1.600.000 persones.
0: I és moment per la cultura. A una setmana per arrencar el 59è Festival de Cinema de Sitges ja ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat per aquestes dates. L'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Danny DeVito n'és un dels motius, segons els organitzadors. L'Ajuntament de la localitat del Garraf també ha notat que cada vegada es fan més pernoctacions als hotels. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. L'anomenada roda de premsa institucional ha servit per afegir el director Casey Affleck i l'actriu Heather Graham a la llista de convidats al festival. També per recordar que enguany es fa la segona edició del programa Maestres, que porta creadores de primer nivell com Adrián Barbó o Bàrbara Rey per conèixer la seva visió de la indústria. També hi haurà nova oportunitat per a joves actors i actrius com Zoe Stein, que es podran promocionar a la Blood Red Carpet. Moltíssimes activitats en 10 dies d'un festival que, com ha explicat la directora de la Fundació que l'organitza, Mònica García, ja ha venut un 19% més d'entrades.
6: El festival realment porta 3 anys de creixement continu, al voltant del 10, 12, 14% segons l'any. Aquest any han anat avançant els continguts amb les presències, no?, de, que hem anat dient, Sir Peter Jackson, Danny DeVito, un continu d'avançar aquest programa que ha provocat una major atenció.
5: De fet, la mateixa ciutat de Sitges ha notat en els darrers anys un increment en les pernoctacions hoteleres. Aficionats que volen gaudir del cinema fantàstic o d'activitats com la Zombie Walk, que arriba a la 18a edició. Veus a la

0: Escoltem Joan Dausà, que ha exhaurit en menys de 48 hores les més de 10.000 entrades que hi havia a la venda pels seus concerts de Nadal a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona.
1: Gairebé 3 mesos abans, el cantant ha penjat el cartell d'entrades exaurides pels 8 concerts que oferirà els dies 15, 16, 17 i 18 de desembre en aquesta joia del gòtic català.
0: I abans dels esports, passem per Torre-serona, al Segrià, que acull aquest cap de setmana l'únic festival exclusivament dedicat a la dansa d'arrel tradicional que es fa a Catalunya. Enguany arriba la segona edició amb més atraccions que mai. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
2: El Festival d'Arrel arriba a Torre-serona amb més d'una desena de grups de dansa d'arrel tradicional catalana. De fet, aquest és el seu tret distintiu, ja que és l'únic al país amb el cartell únic en grups de dansa catalana. En els 3 dies de festival d'aquest cap de setmana es podrà gaudir de grups tan importants com la Moixiganga de Sitges o els Esbarts, Arrels i Sicoris de Lleida i l'Esbart Vila de Gràcia, per exemple. El fet és que compta amb d'altres atraccions, també amb música folk, amb concerts per la nit, gastronomia i paradetes artesanes.
0: I ara sí, és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol abans de rebre el Real Madrid.
3: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana es va imposar a la Roma per 0-6 en el segon partit, segona jornada de la fase Lliga de la màxima competició continental. I el proper repte és el Madrid. Diumenge visita el Camp Nou en partit de la Lliga F en el clàssic del futbol femení. Escoltem el tècnic Pere Romeu.
4: Bé, ha sigut un partit un pèl diferent del que ens esperàvem perquè l'equip rival ens ha fet un canvi en el plantejament de lo que veníem fent, vale? Per tant, ja només per això fa que sigui un partit totalment diferent. Crec que ens hem adaptat molt i molt ràpid en el partit, per tant, és algo que crec que mostra la bona variabilitat que té aquest equip. Hem controlat molt bé el mig del camp, hem jugat força bé, així que la versió nostra d'avui és super, super, super positiva.
3: I ara, diumenge a la tarda, Barça-Real Madrid al Camp Nou, com també diumenge, a partir de les 6 de la tarda, la segona Federació Masculina de Futbol jugarà el partit entre el Terrassa i el Girona B, un partit que podreu seguir en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Precisament, el conjunt ballesà, l'equip agarenc, afrontarà el partit després d'haver quedat eliminat de la Copa Federació i, per tant, de dir adeu a la Copa del Rei. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
5: El somni del Terrassa Futbol Club acaba en un malson. Derrota contundent al camp del Sestao per 4-1 en un partit on els agarencs, amb un gol de Celma, van ser capaços d'empatar el partit, però a partir d'aquí, el Terrassa, l'equip d'Oriol Alsina, no va ser capaç de reaccionar. En cap moment es va sentir còmode en un terreny de joc típic del País Basc, amb dificultat per poder trenar jugades. També, defensivament, el Terrassa no va estar encertat i la falta d'encert de cara a porteria, una de les coses que ha condemnat el Terrassa en aquest inici de temporada, doncs ha deixat a l'equip d'Oriol Alsina sense el somni de la Copa del Rei. Ara toca pensar en la Lliga, toca oblidar aquesta competició, tot i que l'afició agarenca veu com una nova oportunitat de poder treure el cap en el futbol i de poder donar un pas endavant, s'acaba esborrant.
3: La Federació Catalana de Futbol ha presentat avui la temporada 2026-2027 i també la nova samarreta oficial de la selecció catalana en una temporada on volen jugar un partit tant l'absoluta masculina com la femenina. La nova samarreta recupera les 4 barres. Escoltem Joan Soteres, president de l'organisme federatiu català.
6: Tenim una samarreta, crec que és el que es mereix les nostres seleccions, les 4 barres de Catalunya. Aquest país, doncs, se'ns coneix per les 4 barres i seguirem així. I en quant a seleccions, doncs, bueno, se'ls tindrem, doncs, l'absoluta masculina, l'absoluta femenina, tant en futbol com en futbol sala. Crec que som un referent com a seleccions també a tot Espanya.
3: I en handbol, avui el Barça juga contra el Veszprém la final del Mundial de Clubs.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Uns minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
2: A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet. Tots els dijous a les 5 de la tarda. Redifusió el diumenge a les 4. Escolta el podcast a radiomollet.com.
3: ¿Estáis cansados de que vuestra pareja

Molt bon dia, us donem la benvinguda amb les piles carregades en el Posa't les piles, el magazín matinal de Ràdio Mollet que realitzem els serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal que és la vostra, Ràdio Mollet. Avui us acompanyen en Josep Casasnovas i Emma Balea, que és el que farem en aquesta jornada. Tindrem el tastet informatiu, com és habitual, de la mà del nostre company en Joel Gascón. També tindrem avui conversa, de fet la vàrem tenir ahir, amb un dels defensors dels drets humans, en concret amb Pedro Bermeu. Us expliquem això dels drets humans. Mollet del Vallès forma part d'aquest moviment de ciutats defensores dels drets humans des del 2013 i aquest moviment hi ha una trentena de municipis que en formen part i just fan doncs la gira de tardor i la de primavera. Ara s'està fent la de tardor i tenim allò doncs aquests defensors que estan visitant la nostra ciutat. En parlarem i coneixerem la història d'en Pedro Bermeu. Després també tindrem a l'espai que compartim amb les entitats veïnals i avui serà la Ivana Morera, la presidenta de l'Associació de Veïnes i Veïns de Gallecs, la persona que ens acompanyarà davant d'aquests micròfons. També tindrem l'agenda d'activitats des d'avui i fins dimecres de la setmana vinent, una agenda que ha elaborat el nostre company, en Sergio Guardeño. I a la recta final del programa tindrem l'espai del Va de Lletra, espai que avui doncs, compartirem amb la Biblioteca de Can Molà i la persona que s'ha desplaçat fins a la biblioteca és la nostra companya Carla Ramon. Així que escoltarem allò que ens expliquin des d'allà en l'espai del Va de Lletra. Tot això en el dia d'avui. Comencem.

0: Molt bon dia, Joel.
1: Bon dia.
0: Anem a comentar un parell d'informacions destacades, després tindrem més a l'informatiu Mollet al dia, però per començar...
1: Doncs avui és el Dia Internacional de les Persones Grans i des de l'Ajuntament de Mollet, aquest passat dilluns, en el ple, doncs es va aprovar i es va fer la lectura del manifest. El punt 7 de l'ordre del dia va estar protagonitzat per la reivindicació dels drets, la dignitat i el paper actiu de les persones grans a la ciutat. Una lectura del manifest a proposta de la Comissió Permanent del Consell Municipal de la Gent Gran de Mollet, que van a càrrec de Josep Torrecillas, membre d'aquest Consell. Davant del plenari va posar sobre la taula el lema d'enguany, que és "Ens jubilem de la feina, no de la vida", una frase que resumeix la voluntat de continuar participant, opinant i prenent part activa en la vida social i comunitària. Torrecillas reivindicava que les persones grans no són una minoria ni un col·lectiu passiu.
2: Mira, avui ens trobem aquí un any més per aprovar un manifest i commemorar el Dia Internacional de les Persones Grans. I ho fem sota un lema clar, rotund i necessari. Ens jubilem de la feina, no de la vida. Crec que és un eslògan que queda claríssim que qual és la nostra funció a la societat. A Catalunya les persones grans representem més del 20% de la població. Són més d'1.600.000 persones. I la nostra esperança de vida no para de créixer. No som una minoria ni un col·lectiu passiu. Som una realitat central del present i del futur del nostre país.
1: En aquest sentit, també el missatge era clar, que envellir ha de ser un dret i no un privilegi.
0: Doncs aquesta és una de les informacions. Destacarem alguna altra, Joel?
1: Doncs en aquest cas té relació, i és que es tracta de la cooperativa Més 65, que s'ha presentat a la nostra ciutat, a Mollet, i es va fer el Casal Cultural. Una de les impulsores del projecte és Dolors Espinosa, que durant la xerrada d'ahir dimecres explicava el funcionament de la cooperativa i els objectius que persegueix.

0: Segueix la idea, segons ha exposat, és oferir eines i serveis que permetin a les persones grans envellir amb salut, autonomia i benestar i continuar vivint a casa seva durant el màxim de temps possible.
1: Començat perquè trobem, jo personalment trobo que és un projecte molt interessant per la gent de més de 65 anys, perquè realment no ens donem compte que ens...

0: Els socis de la cooperativa doncs formaran part i podran accedir a diferents serveis en funció de les necessitats, amb un catàleg que inclou àmbits com el manteniment de la llar, l'atenció a la persona, la fisioteràpia o la infermeria. En aquest cas es paga una primera quota de 100 euros, que després et torna si marxes de la cooperativa, i després hi ha una quota mensual de manteniment de 5 euros. Això et dona servei doncs a tota aquesta cartera, que després no seran gratuïts, perquè si no per 5 euros et farien les tasques de la llar durant tot el mes i no sortiria a compte, sinó que ens explicaven que ells tenen una cartera i després la persona gran truca i des de la cooperativa se'ls ofereix tot, se'ls hi busca, i al final és gent de confiança, preus tancats, i el que volen és fer-li la vida fàcil a la gent, i que llavors potser una persona amb 75 anys no hagi d'anar buscant doncs algun professional, tenim por de si li farà bé o malament, i si més no, doncs al final amb una trucada ràpida o servei amb persones de referència, doncs els hi solucionen tots aquests, entre cometes, problemes del dia a dia.
1: Doncs és un projecte interessant, segur que tindrà molt bona acollida, seguirem veurem allò quina és l'evolució. Molt bé, Joel, gràcies per la informació. Ja sabeu, a la una més, dir que novament tenim activat el pla Inuncat, avui doncs també es preveu amb pluges, tot i que sembla ser que serien ja més que ara la tarda vespre, però tot això, la informació meteorològica, ens l'avança en Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
2: Bon dia. Comença el mes d'octubre amb un temps regirat. En moltes comarques acabarem tenint una bona dosi de trons. De moment, aquest matí, poquets. Algun ruixadet que s'anirà presentant cap a l'Ebre, també a cavall del Vallès Oriental, al Maresme, també la Selva. Però, sens dubte, també destacar que hi ha molts núvols baixos i boires a hores d'ara, com de la conducció a la Catalunya interior. Ja al voltant del migdia, tempestes sobtades i fortes entre el Penedès i el Camp de Tarragona. I aquesta tarda compta el Prepirineu, especialment entre el Solsonès i el Berguedà, també al nord d'Osona. I aquesta propera nit, pluges torrencials, abundants i persistents a l'Ebre. Per tant, allà s'haurà de tenir molta precaució les properes jornades, fins i tot. N'estem pendents a la xarxa.
3: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Si just ara us acabeu d'incorporar a la sintonia de Ràdio Mollet, sapigueu que aquest és el magazín, el Posa't les piles, i que els dijous tenim trobada amb les diferents entitats veïnals de la nostra ciutat. Estem fent, doncs, això, la benvinguda del curs, i la segona entitat veïnal que ens visita és l'Associació de Veïnes i Veïns de Gallecs. La seva presidenta és la Ivana Morera. Molt bon dia, Ivana.
1: Hola, Emma, molt bon dia.
0: Com estem? Estàvem parlant ja, eh? Allò amb la Ivana mentre sonava la música.
1: Sí, hem fet un previ, recordant-nos el dia.
0: I ens estava comentant. T'he de comentar que per la Festa Major de Gallecs ho varen passar malament, sobretot el dissabte, no?
1: Sí.
0: Dissabte sí. Vau tenir un xàfec, això, recordem allò que és a finals d'agost, en coincidència amb la Diada de Sant Jaume,
1: sí,
0: no? Aquest any,
1: juliol,
0: no?
1: Sí.
0: Ai, de juliol, és veritat, sí. Perdó. Que, a més, aquest any no coincidia amb el Mollet Music Week, les perspectives eren bones.
1: Sí, Emma, ens hem lliurat de moltes, la Festa Major, molts anys hem estat, ai, que ens plourà, i ens hem lliurat, però aquest any... Aquest any ens va tocar. Llavors, el divendres va estar molt bé, vam fer nit de DJs, i el dissabte, que teníem l'orquestra, el monòleg, el sopar de germanor i l'orquestra, doncs ho vam clavar, perquè va ser l'hora del sopar, va estar plovent, l'orquestra no va arribar ni a muntar, i llavors doncs, són coses que passen i que hem d'assumir i tirar cap endavant. Amb això no podem fer res.
0: Clar, això és el que estàvem comentant, no? Que és difícil tenir un pla B, que evidentment allò, doncs, no hi ha un espai tan gran allò per encabir-ho tot, i que a més som mediterranis, ens agrada estar a l'aire lliure, i més al mes de juliol, no? I amb aquestes calorades que n'hem tingut.
1: Sí, és el que comentàvem, si haguéssim tingut una mica més d'infraestructures, doncs un escenari una mica cobert, doncs potser ens haguéssim lliurat, no? Perquè va ser una hora, va parar, i... però clar, l'orquestra ja no volia tocar normal, no? Tot mullat. Llavors, doncs, són coses que passen i...
0: I pèrdues que ha d'assumir l'Associació de Veïnes i Veïns,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: això és el que estàvem comentant, no? Que, evidentment, tu quan contractes, doncs, assumeixes
1: sí,
0: també
1: tant.
0: Això, no? Que si no es pot fer l'activitat, tu igualment has d'assumir la despesa.
1: Sí, sí, sí, són les clàusules, no?, que marquen les condicions de... Però, bueno, vam tirar endavant i vam fer el diumenge els castellers, que va anar superbé, i les habaneres, i així vam acabar la nostra festa.
0: La festa és després com una aturada, no?, m'imagino, de l'Associació de Veïnes i Veïns, és a dir, el mes d'agost... Doncs cadascú,
1: sí, el mes d'agost vam fer un descans i ara fa poc ens vam reunir per parlar concretament de la nit de bruixes.
0: De la nit de bruixes,
1: sí.
0: Que la Ivana ens ve a dir, l'any passat no es va fer, i aquest any?
1: I aquest any, malgrat que ho teníem al nostre programa, doncs per temes logístics, problemes, no?, de quadrar i de treballar en equip, doncs malauradament no la farem. Ho anuncio ja aquí en directe, que aquest any la nit de bruixes, doncs, no es farà.
0: Jo li he dit a la Ivana, però què està passant amb les associacions de veïns? Perquè la setmana passada que ens visitava l'Associació de Veïnes i Veïns de Santa Rosa, ens comentaven que tampoc faran la festa de la tardor. I deien, bé, l'envelliment de la Junta, que canvia també, no?, la societat igual et reclama altres coses, i també que s'ha reduït la subvenció, crec, a les associacions de veïns. No sé si vosaltres també us passa una miqueta això. També em comentaves allò que heu tingut molts naixements.
1: També, sí, és que jo crec que són molts factors, no?, que amb la societat actual, vull dir, la gent cada cop també és més egoista, mira pel seu propi interès o pel seu oci, els hi costa més de treballar, no?, per la comunitat, i llavors és una pena, però desgraciadament s'està com degradant, no?, en aquest àmbit. Nosaltres lluitarem perquè això no passi. Bueno, ara et comentaré allò de la Casta Win, però sí, són coses que no... que és de la vida, van passant, i la gent, doncs, cada cop està menys motivada, potser, no?, per col·laborar amb associacions, entitats... Llavors és una feina que... que s'ha d'anar treballant i que no es pot deixar perdre.
0: És a dir, que el projecte com a tal el deixeu al calaix. No és allò que digueu, ja mai més tornarem
1: a fer. No.
0: És a dir, aquest any, de fet, teníeu intenció de tirar-ho endavant, sí. Heu valorat i heu vist que doncs, no és viable, no? Per organització, per...
1: Sí, falta de temps, problemes logístics, ens hem donat compte que per fer-ho, que no sigui com el primer any o el segon, no? Que va ser una activitat que ho vam patar, no? Per dir-ho així. Doncs per fer-ho que no sigui tan especial com els altres anys, doncs preferim no fer-ho i tornar amb molta força i que sigui, doncs, la nit de bruixes, no?, autèntica dels primers anys.
0: I escolta'm, Ivana, has dit, bé, farem castellín, a veure, que alguna cosa fareu, no?
1: Sí, ens fa molta pena, en el fons, Emma, no poder fer la nit de bruixes.
0: No m'imagino.
1: Perquè la Junta i l'associació també va gaudir molt, ens ho vam passar superbé i... Però, clar, i llavors aquest any hem decidit que la castanyada veïnal que fèiem cada any, doncs obrir-la una miqueta més i fer la castawin, que seria el 31 d'octubre, ho faríem de 8 a 12, més o menys a l'horari, i faríem, doncs, allà a l'era de Can Carol, faríem un foc, com cada any, castanyes, moniatos, i farem un petit passatge del terror perquè vingui la gent i animar una miqueta. No serà ni de bon tros com la nit de bruixes, que la gent no es pensi que serà el mateix, però sí que farem un petit passatge del terror. Sí.
0: Molt bé. Això la nit del dia 31.
1: Correcte, el dissabte 31, de 8 a 12, ja ho anunciarem també per Reds, perquè la gent sàpiga ben bé el que farem, a l'horari, i ja està.
0: I si s'han de comprar tiquets o...
1: Bueno, el passatge, com que serà així petit, sí, serà gratuït, sí. L'únic que posarem una barra, farem servei de barra amb entrepans, i millor fem una sangria terrorífica, que ens agrada molt. I ja et dic, i serà, doncs, això, fer un acte més en petit comitè, no com la nit de bruixes, però, bueno, ja ho anunciarem per res i ja convidarem a la població.
0: Molt bé, i nosaltres també ens hi farem ressò. Mira. I escolta'm una cosa, i també Fira de Nadal, sí?
1: Sí. La Fira de Nadal també vam estar parlant. Tenim molt estoc que han fet les Xiques d'Oro, que ja les coneixes,
0: sí,
1: no?
0: Que són que fet espelmes, m'imagino,
1: sí,
0: no?
1: Sí. Tenim espelmes, farem manualitats, i això, la Fira de Nadal, doncs també posarem barra, posarem el nostre merchandising. També se m'ha oblidat de dir que a la Castellín tindrem ja segurament la loteria de Nadal, vale? Que si la gent vol venir a provar-se i comprar loteria, doncs també la tindrem. I per la Fira de Nadal també tindrem la loteria, posarem les nostres paradetes i... intentarem, doncs, això.
0: I la data de la fira, la teniu? Allò... aquest any, allò, al desembre, que una miqueta així, amb dates festives, no sé si ho fareu...
1: Ho tenim al calendari.
0: No sé si ho fareu el 5 o 6 o 12 o 13 de desembre.
1: Ostres, em sembla... Ara mateix, mira, vinc sense paper, vinc una mica en blanc...
0: Ja ens ho diràs,
1: sí,
0: Ivana.
1: Sí, però segurament serà la primera de desembre.
0: De desembre.
1: Segurament. Ja també ho anunciarem per res, ja t'ho confirmaré.
0: Molt bé. Doncs, en tot cas, que us reserveu, perquè el desembre hi haurà Fira de Nadal a Gallecs, el dia 31 d'octubre hi haurà el Castawin, amb aquest petit passatge del terror, el túnel del terror, i això pel que fa a les coses més festives, no?, de compartir amb la ciutadania, més lúdiques amb la ciutadania. Jo li preguntava a la Ivana, i com està el tema de la regularització? Recordem allò que s'havia fet a regularització de les terres, i havíem parlat de que justament ara, que ara al setembre, octubre, s'iniciaria la regularització dels habitatges.
1: Sí, ja com hem parlat abans, això és un procés llarg, sobretot la regularització de les cases acaba de començar. La setmana vinent fan visites a l'era de Can Carol. Aquestes visites són per fer un diagnosi social, per veure com està l'estat de la casa. També estan fent visites a les fosses sèptiques i tal per aconseguir la cèl·lula de habitabilitat. Llavors, Emma, això és un procés llarg i esperem que al final, no, puguem arribar a tenir un lloguer, una seguretat i viure tranquils, no?, que és el nostre objectiu com a habitants de Gallecs.
0: Quan dius allò una diagnosi social, és... només el que és l'estat físic de l'habitatge, de la casa, o també de les persones que hi viuen?
1: Sí, és de les persones que hi viuen, eh? Volen saber una mica les teves dades, si treballes, propietats... Vull, perquè també ens van comentar que cada lloguer seria correspost amb la situació social, no?, de les persones que hi viuen. Uh-huh. Vull dir, anirà una mica en relació amb el que tu pots pagar, doncs pagaràs, no?
0: I no sé si et demana també allò de des de quan, no?, estàs vivint, no?, visquent en aquest habitatge.
1: Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, la vinculació, no?, amb el territori. I bé, ja et dic, és un procés llarg i esperem que al final puguem veure la llum.
0: Bueno, que arribi a bon port, no?
1: Sí. Ja portem, doncs, més de 20 anys, no?, bueno, i anteriorment.
0: Perquè tota quin nombre de cases hi ha allò a Gallecs? El nombre de població, no sé si teniu un padró allò que especifiqui.
1: Sí, vam demanar el cens a l'Ajuntament, que no el tenim, i van haver-hi unes 100 poques persones amb 70 edificacions. Llavors també s'ha de diferenciar, no?, el que són les masies catalogades, amb el que aquestes estan molt més protegides, no?, que les nostres cases. Llavors, clar, estan les cases rurals, i bé, nosaltres ho defensarem tot, no volem que es quedin les cases tapiades, volem conservar el poble, volem crear comunitat i lluitarem per això, no?, com sempre, Emma.
0: Perquè en aquest cas, Ivan, estaríem parlant de la part de Gallecs que toca, que pertany al terme municipal de Mollet.
1: Sí.
0: No? Sí, perquè, clar, Gallecs són 7-8 municipis, no?
1: Sí, 6 municipis. Passa que Mollet té la part més àmplia, no?, d'aquestes hectàrees. I sí, nosaltres, clar, depenem de l'Ajuntament de Mollet, que també els hi vull fer una crida, que semblem Teruel.
0: Sí.
1: Que estem una mica... Teruel existe, pues Gallecs també existe, i hem demanat moltes coses d'allà de fa anys i restem també a l'espera, no?, tenim un regidor de barri que tampoc se'n recorda de Gallecs, hem demanat un pas de vianants, la pilona porta més de 2 mesos, em sembla, oberta, els cotxes passen superràpid, hi ha atropellaments de gats, vull dir, si s'ha de protegir, s'ha de protegir de veritat. Nosaltres no ens val... no ho vull dir així, però és una mica el paripé, no?, de Gallecs, i a l'hora de la veritat, la gent que viu a Gallecs són els que patim, i els que tenim aquest sentiment de demanem coses també, no?, som Mollet, és un poble mil·lenari, però també és un barri de Mollet, no?, és aquesta contradicció. Llavors també demanem un pas de vianants, perquè les nostres veïnes puguin anar a tirar les escombraries sense perill d'atropellament, i més ara amb la pilona oberta. Llavors demanem moltes coses que s'han quedat a l'aire, i crec que tampoc són tan difícils, la carretera encara està igual, vull dir, fa pena, falten pals. En aquest és un sentiment, jo crec, generalitzat, no?, de tota la població de Gallecs, però bueno, estem en lluita, continuarem sent pesades i a veure si ens escolten.
0: Sabem que sou lluitadors.
1: Home,
0: estava pensant que també la setmana passada ens va visitar l'Agustí Coromines, que ens va parlar del projecte de Gallecs al Batec de la Terra, al qual, doncs, vosaltres doneu allò, doncs, suport. Sí. I el varen convidar per saber-ne una miqueta en quina fase estava el projecte. Crec que ens va comentar que ara l'octubre ja finalitza el que és l'enregistrament, i el 2 de novembre, ens va dir, el 2 de novembre s'obre un barcami.
1: No sé què és un barcami, eh?
0: Allò, doncs, que la gent allò col·labori econòmicament per poder fer la postproducció.
1: Molt bé.
0: No sé si la Ivana surt en aquest... aquest enregistrament, sí?
1: Sí, em va fer una entrevista i és molt maco l'Agustí. Ha mostrat molta predisposició, molt interès, malgrat, no?, que és la lluita una mica anterior, també va voler saber com és la situació del Gallecs actual, no? També li vam demostrar, doncs, que continuem amb aquesta lluita, que encara no està tot solucionat, i la veritat que superbé, l'Agustí, ja tinc ganes de veure aquest documental.
0: Això t'hauràs d'esperar a finals de la primavera, a principis de l'estiu de l'any vinent.
1: Molt bé.
0: Ivana, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, per haver-nos acompanyat.
1: Vale, vosaltres per convidar-me, i ens veiem a la pròxima.
0: I tant que sí. Adéu-siau.
1: Adéu.

0: I ara tot seguit donem pas a l'agenda. És el nostre company en Sergio Guardeño qui ens explica què és el que ha de passar a la nostra ciutat aquests propers dies. Endavant.
1: Bon dia. Una setmana més us portem un repàs d'aquelles activitats que hi hauran a la nostra ciutat des d'avui i fins dimecres 7 d'octubre. Comencem l'agenda amb l'exposició fotogràfica Objetivo La Paz, a càrrec d'IAP Action Peace, dins dels actes de les Jornades Solidàries 2026. Es pot visitar fins al 9 d'octubre al Centre Cultural La Marineta. També destacar l'exposició Reconstruint les Galeries del Mau. Aquest projecte vol recuperar des de la nostra contemporaneïtat el treball que van fer aquestes galeries per destacar aspectes poc aprofundits. Es pot visitar fins l'11 d'octubre al Museu Abelló. Sona Mollet 2026, concert amb la Mollet Jazz Band. En els seus 30 anys d'història ha fet nombroses actuacions tant en el municipi com fora d'ell. Cal destacar la seva participació en el Festival de Jazz de Terrassa, en el Festival Internacional de Montélimar a França o la seva actuació a la Sala Luz de Gas de Barcelona. Serà dijous 1 d'octubre a 8:15 del vespre a la plaça Prat de la Riba. També per dijous 1 d'octubre tenim els tallers per adolescents i joves amb cuina sense pares, menú de microones. Pots inscriure't a saludpublica@molletvallès.cat i serà a les 6 de la tarda al Centre d'Informació i Recursos per a Dones Joana Barcala. Policia municipal als barris. Diversos dies al mes s'instal·larà una carpa de color blau distintiva de la policia municipal a un punt fixe cèntric dels diferents barris de Mollet, on dos agents de policia i un agent cívic faran atenció personalitzada. Serà divendres 2 d'octubre de 11 del matí a 1 del migdia i per la tarda de 5 a 7, al barri de l'Estació de França, davant l'estació de Mollet-Sant Fost. També per divendres 2 d'octubre tenim el taller Bibliolab Ferides de Pel·lícula, especial cinema de terror i de Halloween a càrrec del taller. Una activitat adreçada a infants a partir de 4 anys i que vagin acompanyats d'un adult o a partir dels 7 anys si van sols. Les places són limitades. Serà a 6:15 de la tarda a la Biblioteca Can Molà Jordi Soler Tura. Jornades Solidàries 2026. Coneix la cultura guaraní. Informació, imatges, música i degustació de productes del Paraguai a càrrec de l'Associació Paraguaia Mollet 2022 i l'Associació Paraguai Unidos Mollet. Serà divendres 2 d'octubre a 6:45 de la tarda al Centre Cultural La Marineta. Seguim amb divendres 2 d'octubre i el Sona Mollet 2026 amb la xerrada l'Associació de Música de Càmera de Barcelona de 1913 a 1936, un tas del fons documental de Manuel Clausells, una conferència per mostrar i posar en valor el fons documental de Manuel Clausells, qui fou secretari de l'Associació de Música de Càmera entre els anys 1917 i 1936, comprat a pes pel pintor i col·leccionista Joan Abelló a un antiquari de Barcelona. Serà a les 7 de la tarda al Centre Cultural La Marineta. Sona Mollet 2026, Paula Vilà Quintet. La Paula Vilà Quintet és el projecte liderat per la cantant i compositora gaditana Paula Vilà, una artista amb una trajectòria internacional vinculada al jazz, al soul, al folk i la música d'arrel. Serà divendres 2 d'octubre a les 9 de la nit al Mercat Vell. Seguim amb divendres 2 d'octubre i el Forestoc, un mercat que hi serà de 10 del matí fins a les 10 de... Un mercat que hi serà des de les 10 del matí fins a les 9 de la nit a la Rambla Balmes amb Fiballer. També torna el directe al Cívic amb les actuacions de Guilty Lips i Zuriac. Serà divendres 2 d'octubre a 9:45 de la nit al Centre Cívic de Camp Antiquet. Seguim amb dissabte 3 d'octubre amb el Mercadillo de segona mà de 9 a 2 del migdia a la Rambla de la Unió i organitza l'Associació Social de Restillo de Parados de Mollet. descobrint una vesprada de natura a Gallecs. Una activitat gratuïta amb inscripcions limitades i on pots fer la teva reserva a través d'aprèn@aprèn.cat o a través del telèfon 93 842 93 61, tot indicant les vostres dades personals. Serà dissabte 3 d'octubre de 6:45 de la tarda a 9 de la nit. Aplec de Malabars. Vine a gaudir d'un espectacle de foc i malabars aquest dissabte 3 d'octubre a les 7 de la tarda al Parc de les Pruneres. Seguim amb dissabte 3 d'octubre i el Sona Mollet 2026, amb Art Simfònica Jove amb la Dària al piano. Art Simfònica Jove és una orquestra simfònica juvenil formada per més de 60 músics d'entre 15 i 25 anys procedents de conservatoris de tot Catalunya. Serà a les 7 de la tarda al Teatre Municipal de Can Gomà. També destaquem el Ball de Saló, que hi haurà aquest dissabte 3 d'octubre a les 10 de la nit al Mercat Vell. I com cada diumenge de primera mes, hi ha el Mercadet de Col·leccionistes amb una nova edició. Serà aquest diumenge 4 d'octubre de 8 del matí a 3 de la tarda a l'Avinguda Llibertat. Seguim amb diumenge 4 i la 26a marxa cicloturista Pelegrí Pi, amb sortida a les 8 del matí des de l'Avinguda Teixidores. Dia del soci de l'entitat Tradicions i Costums, aquest diumenge 4 de 11:45 del matí i fins a les 5 de la tarda al Parc de les Pruneres. També per diumenge 4 d'octubre tenim el Ball de la Gent Gran a 6:15 de la tarda a l'Espai Sant Jordi. Sona Mollet 2026, Bon Voyage, Orquestra Ortemis. Aquesta formació de 10 músics de corda teatralitzant un concert a la terminal de l'aeroport després de l'anul·lació del seu vol. Serà diumenge 4 d'octubre a 11:45 del matí al Teatre Municipal Can Gomà. Jornades Solidàries 2026, amb la xerrada Objectiu la pau en Colòmbia i les Filipines. Tindrà lloc aquest dimarts 6 d'octubre a 6:45 de la tarda al Centre Cultural La Marineta. I no ens oblidem del Club de Lectura Entre Línies, amb els jugadors de Whist de Vicenç Pagès. Aquesta tertúlia la modera Susana Rincón i comptarem amb la presència de l'autora. Serà dimecres 7 d'octubre a les 7 de la tarda a la Biblioteca Can Mula Jordi Soletura. I fins aquí l'agenda d'aquesta setmana. Nosaltres ens tornem a retrobar la setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura, menys de 24 hores de la votació dels textos dels decrets Mari Carmen al Congrés. El PNB ha anunciat que donarà suport crític al primer dels dos decrets d'habitatge del govern espanyol, que acaba, recordem, de donaments, la compra d'habitatge per part de fons voltor i regula el lloguer d'habitacions, entre d'altres, i que rebutjarà el segon sobre la renovació de contractes i les indemnitzacions de propietaris a llogaters. Totes les mirades estan posades ara en Junts, que faran aquesta nit una executiva a les 9 per decidir el sentit del seu vot. El president del govern, Pedro Sánchez, ha fet una crida a la responsabilitat als partits en un vídeo publicat a Instagram.
2: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro. Eso lo saben todos. El derecho a la vivienda frente a la especulación.
1: I la validació imminent de la llei d'amnistia marca el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. El president del Tribunal Constitucional ha recordat que la sentència que s'emetrà

0: presentat a les 10 del matí, hagi comparegut davant del tribunal. La vista s'havia suspès fins a la 1 a l'espera que la representant de l'advocacia de l'Estat, que s'encarrega de la defensa dels acusats, aportés la documentació pertinent per justificar la incompareixença de l'agent que és inspector del cos. I diversos alumnes de la Universitat Rovira i Virgili del campus de les Terres de l'Ebre han testejat l'assetjament masclista a l'entorn universitari a través d'unes ulleres de realitat virtual. L'experiència, sota el títol Si no ho vius, no ho sents, és una iniciativa de la Unitat d'Igualtat de la Universitat. El projecte té com a objectiu evidenciar diferents tipus de violència masclista en primera persona. I golejada del Barça a la Lliga de Campions Femenina de Futbol. Abans de rebre el Real Madrid, el conjunt blaugrana s'ha imposat a la Roma per 0-6. El proper repte és el Madrid diumenge al Camp Nou.
1: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
2: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
3: Parlem de cuina. Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Susana Lara i Laia Uller. Cada setmana ens aproparan propostes, receptes i consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Dilluns a 1:15 del migdia i redifusió dissabte a 9:45 del matí. Parlem de cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet.

0: Benvingudes i benvinguts a l'espai de promoció de la lectura que tenim en el Posa't les Piles. El Bar de Lletres, un espai compartit. Una setmana ens acompanya el propietari de la llibreria L'Illa, en Carles Penya, i un altre, doncs, ho fem des de la biblioteca de Can Molà. Hem començat la temporada la setmana passada, la vam estrenar aquesta secció amb en Carles Penya, i avui, per tant, toca biblioteca. És la nostra companya Carla Ramos, qui s'ha desplaçat a la biblioteca i que conversen el dia d'avui amb la Susana Rincón. Endavant, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Emma. Doncs efectivament, com cada 15 dies, tornem a venir aquí a la biblioteca de Can Molà Jordi Soletura per oferir-vos aquest espai del Bar de Lletra que, de fet, doncs, avui ens hi...
2: Són les mestres, els professors, les persones docents, aquelles persones que ens acompanyen, ens fan de guia, ens ajuden en l'aprenentatge. De tots tenim experiències de professors, professores que ens han frapat, no? De que d'alguna manera ens han marcat a la vida, ja sigui de manera positiva
3: o també negativa, no ho negarem.
2: I llavors us he portat una mica de tot. Us he portat novel·les, on el protagonista és un mestre, però també, també us he portat...
4: De quina manera ho acaba explicant?
3: pensem que és un llibre del segle XIX, amb tots aquests temes de, doncs, això, no? De relacions tòxiques, de simetria, de relacions, no se'n parlava. Però sé que la Bronte va ser molt pionera, no? De veure, doncs, això, no? De com els homes, no? Tenien una llibertat que no tenien, no tenien les noies, no? Però en aquest cas la Bronte només fa les pinzellades, tampoc no penseu que entra directament, no? en aquest tema, però sí que és curiós, no? que fos tan avançada a la seva època. Doncs que va comentar aquesta primera novel·la titulada El professor, que això, doncs, ja parla més d'aquesta història, no? Al voltant d'un docent. I cap on anem ara, Susana? Doncs ara sí que us parlaré d'algunes històries de vida, de dues biografies. I la primera que us porto és la d'una pedagoga superconeguda, però també amb les seves llums i les seves ombres, que és la Maria Montessori. Qui no ha sentit parlar del mètode Montessori, no? Doncs hi ha docents que són molt afins, no? a les idees d'aquesta pedagoga, i d'altres, doncs, són completament contraris, no? Sí que podríem dir que en el seu dia va ser també, doncs, una pionera en posar l'infant en el centre de l'educació, de l'ensenyament, i d'altres coses potser podem estar més o menys d'acord, però sí que és interessant llegir d'on ve i, doncs una mica, doncs, quina era la vida d'aquesta senyora, no?
4: És una, parlant d'una autobiografia, o l'escriurà ella mateixa, o és algú que...
3: Doncs no, és una biografia, està escrita per una altra persona, està escrita per la Mercedes Castro, i el que fa també és fer pinzellades de la... va fent pinzellades de la vida de la Montessori, o sigui, no es parla des del naixement fins a la mort, sinó que està molt basat en la seva, en el seu rol com a pedagoga.
4: És a dir, que en aquest llibre també es va intuir, no?, el mètode Montessori educatiu.
3: Efectivament. No només veiem d'on ve aquesta senyora, no?, per què doncs decideix doncs crear aquest mètode, sinó que també es fa 5 cèntims, doncs, d'aquest mètode Montessori, no? Que moltes vegades parlem d'aquestes escoles alternatives, escoles tipus Waldorf, no?, o, bueno, que tenen altres mètodes menys o poc convencionals, no?
4: Sí, però també és cert que cada vegada se'n parla més, d'aquells mètodes alternatius a l'ensenyança, el que coneixem fins ara, diguem, a l'habitual. També hi ha aquest mètode de Montessori, ha passat que si les joguines, que si, vull dir, ja s'ha extrapolat fora del que és els centres, així que serà un doncs, llibre interessant de llegir, agradi o no agradi aquesta tipologia d'ensenyança. Què més tenim, Susana?
3: Doncs una biografia d'un mestre, una història per una banda molt maca, però per una altra banda molt trista, i és el mestre que va prometre al mar, escrit per Francesc Esquivano. Aquest llibre ens explica la vida d'un mestre republicà que se'n va a un poblet de Burgos. Aquest mestre es deia Antoni Benages. Arriba a un poble molt petit de Burgos, i què fa? Doncs els demana als nens que escriguin i que dibuixin. I a través d'una petita impremta va publicar, doncs, aquests quadernets de les històries dels dibuixos dels nens. I una de les coses que els demana a aquests nens és que escriguin i dibuixin sobre el mar. Aquests nens no han vist mai el mar. I els promet que ell els portarà a veure el mar, com diu el títol del llibre. Però estem parlant de finals de l'any 1936, i esclata la Guerra Civil a Espanya, i el règim franquista el deté, el tortura i l'assassina. I no va poder complir, doncs, la seva promesa de portar aquests nens al mar. I és una història molt bonica, no?, perquè és aquesta història de la vocació. Sempre parlem de la vocació que han de tenir els docents, no? I, doncs, com va poder trobar una eina per poder treballar aquests nens que estaven gairebé aïllats de tot i que tenien tant de món per veure, no? I al final aquests nens van ser protagonistes de la seva educació. Doncs és molt important, no?, que aquests nens no siguin només un objecte passiu de l'educació, sinó que siguin, doncs, realment protagonistes, agents actius, no?, del seu aprenentatge.
4: a més el que comentaves a l'inici d'aquest espai, és una que al final de mestres doncs, que et marquen més, que et marquen menys, en total, si més no, també es converteixen en referents. Per tant, en aquest llibre
1: entenc que mostra molt aquesta figura del mestre
4: com a referent, no? de mantenir també aquesta relació més propera amb els infants. Efectivament, perquè llegat amb aquest llibre us porto el següent, que és El árbol del bien y del mal, de José Manuel Esteve. Aquest llibre és una crònica de la vida escolar durant el franquisme. I veiem aquí com l'escola no és més que una institució de control social. O sigui, aquí no hi ha cap intenció de que els nens creixin com a persones i siguin autosuficients i siguin crítiques, sinó que l'únic que volen fer és crear membres del sistema, no? I l'escola és la gran, bueno, diríem l'escola i la família que van ser les grans institucions de control social.
5: Veiem també que aquests llibres, si més no aquestes darreres recomanacions, se centren molt en períodes històrics ja molt concrets, en aquesta Espanya postguerra, Espanya franquista. Clar, nosaltres la veritat és que hem tingut uns anys on tot estava aturadíssim. I en altres països que tenen una tradició educativa molt, molt més extensa, no? Nosaltres vivim la gran explosió de la Segona República amb la creació de la Mancomunitat, de les primeres biblioteques, de les escoles públiques, però tot això queda aturat, no? Queda aturat durant la guerra i durant tots els anys que va durar aquesta època tan fosca com va ser el franquisme, no? Però és bo saber d'on venim, no? I on no hem de tornar a caure, no? Doncs en aquesta educació hegemònica, no? On crear només un ramat, no? I no crear individus doncs, crítics.
4: I ara s'ho sabeu cap a on seguim amb aquesta novel·la històrica o cap a on ens portes?
5: Doncs no, ara ja us porto doncs, una època més contemporània. El següent llibre es diu Adiós, Sr. Chips, de James Hilton. I aquest és un llibre doncs, del típic professor que marca. No? Aquest professor doncs, que li agafes carinyo, no? De que d'alguna manera doncs això, no? T'ha provocat, no? Doncs, un canvi a la teva vida. I és un llibre d'això, d'un gran mestre, doncs, que acaba...
2: Doncs això influenciant, tenir una gran influència en la vida dels seus alumnes.
1: Està ambientat a Espanya aquest llibre també, o és estranger?
2: No, és aquest llibre.
5: Aquest llibre és d'un autor anglès i és un altre sistema educatiu, l'anglès, que ho aniré també, també podríem parlar estona, però és veritat, no? O sigui, és aquest professor doncs, que d'alguna manera doncs, el canvia, no? La manera de veure el món, una mica com el club de los poetas muertos, no? Aquest professor doncs, que inculca aquesta passió per la poesia i la literatura.
4: Fins ara amb aquestes propostes hem tingut treballs entre les propostes doncs, una exaltació del mestre, aquest mestre com a referent. La següent proposta s'hi titula La mestra i la bèstia. No sé si canviem completament d'aquest referent que hem parlat fins ara. Doncs mireu, aquest llibre és de casa nostra, és una autora catalana, l'Imma Monzó. La mestra i la bèstia, doncs, que ens parla d'una noieta als anys 60 que se'n va fer de mestra allà al Pirineu de Ribagorça amb una idea superromàntica i superfantàstica del que serà ser mestra rural i allà doncs, veu que la història és una altra, no? I a part d'això, aquest és un llibre que té moltes capes perquè, per una banda, aquesta noia no té cap vocació de ser mestra sinó que s'ha vist una mica abocada, no? En ser-ho, i per una altra banda doncs, té tot el bagatge familiar, no? Aquesta noia no ha anat a escola, sinó que s'ha educat a casa amb la seva mare, llavors té un problema d'incomunicació, té un problema de socialització, i al cap de la fi serà una mestra, no? Serà una mestra que haurà de socialitzar els seus infants, els seus alumnes, i doncs com aquest xoc, no? De com ser doncs, això, guia d'aquests infants i a superar la teva falta de socialització. I en tot això trobarem moltes més capes i una de les capes que també trobarem és que la bèstia no deixa de ser més que l'erotisme, sinó la descoberta d'una
3: sexualitat doncs, que aquesta noia no havia descobert fins en el moment. I després tenim l'altra capa, que és el context històric, però ja no us dic res més.
5: Un llibre complex, eh? Si us han moltes capes.
3: Sí, la veritat és que sí, però fa molt bé l'Imma Monzó. La veritat que lliga tots aquests fils, que podria ser una història per ella mateixa i es acaba lligant molt bé.
5: Una lectura amena, podríem dir.
3: És una lectura que enganxa, però no és fàcil. És a dir, hi ha lectures feixugues. Aquesta no ho és, però no és una lectura fàcil.
5: Doncs ens quedem amb aquesta recomanació i ens queda ja la darrera, Susana, que ens portes?
3: Doncs el darrer llibre ens arriba d'Ultraman, ens arriba als Estats Units, és un llibre de John Williams i es diu Stoner. Stoner és la història d'un professor d'universitat des de que neix fins que mor. Pensar que el llibre comença amb la seva mort, llavors no us voleu res, no us faig cap spoiler perquè comencem amb la mort d'aquest professor. I us explica la vida d'un professor universitari. Tots els intríngulis, totes les enveges, el món competitiu que és el món universitari, i fins i tot explica com ell, com a professor, està patint assetjament per part d'altres professors. Vull dir, és un llibre que va ser molt controvertit en el moment de la publicació, és un llibre que ara és molt actual. Contínuament estem parlant o estem sentint casos d'abusos de poder entre persones adultes i sobretot al món universitari. Doncs aquest llibre parla justament d'això, d'un professor assetjat per altres professors.
5: Sí, que no són temes que potser sorprenen, no? Perquè doncs, les escoles fan molta incidència en el fet del bullying, d'aquest respecte entre companys, llavors sorprèn que sobretot en una esfera com és la universitat, no? Doncs puguin sorgir aquesta mena de conflictes, entenc.
3: Sí, clarament s'estan fent molts estudis sobre l'assetjament a la universitat i sorprenent doncs, que s'està donant i s'està donant molt. Tant entre alumnes com entre professors i alumnes o entre professors mateixos. No? Ja us deia, no? Per aquesta competitivitat que té d'accedir doncs, als equips d'investigació i és un món complicat. I aquest autor, el John Williams, doncs, obre la finestra doncs, perquè es vegi no? doncs, tot aquest món que queda una mica doncs, rere les aules.
5: Doncs amb aquesta recomanació una mica més fosca, podríem dir que són les recomanacions que ens has portat avui, Susana, totes centrades en els mestres també, en un moment no? en què els mestres doncs, tampoc estan vivint el millor moment educatiu, així que, doncs, si més no, si hi ha persones que li interessen aquest tipus de llibres que hem comentat, doncs aquí a la biblioteca tenen totes aquestes recomanacions. Avui dèiem, Susana, primer espai del Vallotre, ja no et deixem anar tota aquesta temporada, així que ens tornarem a trobar periòdicament per seguir comentant doncs, més recomanacions que hi ha d'aquí a la biblioteca. Agrair-te que ens hagis acompanyat aquesta estoneta i ens trobem a la propera. Que vagi molt bé, Susana.
3: Moltíssimes gràcies i fins la propera.

0: Posa't les piles, un programa dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet.
1: D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui. Com sempre, gràcies per la vostra atenció i companyia. Tingueu una molt bona jornada. Adéu-siau.

0: Bona tarda, són 4:45, us parla Carla Ramos. L'Ajuntament de Mollet del Vallès s'ha sumat al Dia Internacional de les Persones Grans que s'escau avui dijous 1 d'octubre amb la lectura d'un manifest durant el ple municipal del mes de setembre. La lectura del manifest a proposta de la Comissió Permanent del Consell Municipal de la Gent Gran de Mollet ha anat a càrrec de Josep Torrecillas, membre del mateix Consell. Davant del plenari ha posat sobre la taula el lema d'enguany "Ens jubilem de la feina, no de la vida", una frase que resumeix la voluntat de continuar participant, opinant i prenent part activa a la vida social i comunitària.
1: Mirem, avui ens trobem aquí un any més per aprovar un manifest i commemorar el Dia Internacional de les Persones Grans. I ho fem sota un lema clar, rotund i necessari. Ens jubilem de la feina, no de la vida. Crec que és un eslògan que queda claríssim que qual és la nostra funció a la societat. A Catalunya les persones grans representem més del 20% de la població. Són més d'1.600.000 persones. I la nostra esperança de vida no para de créixer. No som una minoria ni un col·lectiu passiu. Som una realitat central del present i del futur del nostre país.
0: Entre les reivindicacions concretes hi ha unes pensions dignes, el dret a envellir amb dignitat i igualtat i una mirada que tingui en compte la diversitat. Josep Torrecillas ha posat una atenció especial a les dones grans. I per altra banda us informem que el meteoròleg Felip Comas ha renovat la seva pàgina web Mollet Meteo després de 2 dècades mantenint pràcticament el mateix disseny. L'actualització permet consultar les dades meteorològiques de Mollet del Vallès d'una manera més completa i facilita la comparació de les dades de diferents anys. Una de les característiques que més destaca Comas és que la web s'actualitza amb molta freqüència. D'aquesta manera, els usuaris poden consultar les dades meteorològiques més recents i fer un seguiment de l'evolució del temps a la ciutat. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Salut, amics i amigues, què tal com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres des del Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa on fem propostes d'excursionisme, de senderisme i de viatges. D'ara endavant compartirem 25 minuts de trajecte amb 3 parades. Són les que composen el capítol número 577 i que presentem, abans que res, en el nostre sumari. Vinyes i oliveres, fonts i forns de calç s'escampen en ondulats paisatges sota la majestuosa cinglera del Montsant. La Meritxell Omella, guia de l'empresa El Brugit, proposa una ruta circular pels voltants de la mística cartoixa d'Escaladei. Descobrirem el paisatge que ha modelat durant segles el vi i l'oli, les dues grans joies gastronòmiques del Priorat. Seguim fent senderisme. El seu responsable, ja ho sabeu, és el Xavi Tió, president de l'agrupació excursionista de Martorell. Avui torn per descriure minuciosament una ruta clàssica, la Mola, des del Coll d'Estanalles. I la secció de viatges l'hem refet una mica. En lloc de parlar d'itineraris al voltant d'un país, els viatgers explicaran indrets concrets, llocs que deixen petja a visitar almenys un cop a la vida. Ens estrenem amb el Parc Nacional de les Torres del Paine, a Xile. En Francesc Masó, guia de l'empresa A Caminar Travel, és qui ens ho explica. Presentats els continguts, comencem. Veniu? Doncs va, que marxem.
0: Sendes.
1: L'heu vista segurament un munt de vegades, no ens en cansaríem pas. Aquella imatge dels arcs i la façana neoclàssica de la cartoixa d'Escaladei, envoltada de fileres de xiprers i les cingleres de fons. Potser podríem dir una de les estampes més icòniques del país. Una instantània que traspua la serenitat que devia portar fins allà els monjos cartoixans. I també té un punt romàntic, amb l'amenaçador mur de pedra del Montsant. De la cartoixa d'Escaladei ja n'hem parlat en aquest programa, així que avui no la veurem per dins, la contemplarem des de fora. Ho farem acompanyats de la Meritxell Omella, responsable de l'empresa de guiatges El Brugit. La Meritxell proposa la ruta que porta per nom Racons Cartoixans al peu del Montsant, i és ella mateixa qui ens la defineix.
2: Caminar pels entorns de la cartoixa d'Escaladei fins a una de les seves fonts d'abastament d'aigua, que és la Font Pregona, passant per la Pietat, amb la qual anem caminant cap als peus del parc natural de la Serra de Montsant, però guanyant alçada, i per tant anem guanyant doncs, unes vistes aèries sobre el monestir i sobre el priorat i el seu entorn bastant espectaculars i bastant xules. I la sortida en si, el que havia de ficar va ser una circular d'un màxim d'un parell d'hores. I això ho combinem amb un tast d'olis i amb un tast de vins, perquè al mateix poble tenim 2 cellers i un molí d'oli. Per tant, és una combinació de senderisme, cultura, enoturisme i oleoturisme, tot en un.
1: Es tracta d'una ruta que es pot fer sota demanda. El punt de trobada és l'aparcament exterior de la cartoixa d'Escaladei, on cal deixar-hi el cotxe.
2: Comencem primer a fer la sortida, a fer l'excursió. Voregem el monestir per la seva banda esquerra i pugem cap a la zona de la Pietat per un antic camp d'oliveres, un antic camí de ferradura. I és un lloc on gaudim d'aquesta descoberta tranquil·la a peu i d'un entorn natural privilegiat. Això sí, el recorregut pla no és, perquè en prioritat és moltes coses, però no és pla. I per tant sí que anem guanyant alçada, però ho anem fent a un ritme tranquil, amb molts balcons per gaudir de les vistes. Per tant, és un recorregut que és molt panoràmic i que l'hem fet amb gent de tot tipus de procedència, edat i condició física.
1: Mentre el visitant va ascendint cap a la Pietat i la Font Pregona, comprova com, malgrat ser el Priorat una comarca de vinya i d'olivera, l'orografia regnant no ho ha posat gens fàcil als pagesos.
2: No en podem dir en cap cas una plana conreada. És tot un conjunt de turonets, de valls i costers que s'han treballat, en alguns casos, amb terrasses, per poder treballar-ho i conrear-ho amb una mica més de facilitat, però que moltes vegades continuen sent costers. I que, mira, que anem pujant, el que ens permet és veure aquest paisatge ondulat, no? Aquest paisatge rocós d'aquesta part central del Priorat, que tots són turons, valls i crestes. I aquesta és la part xula de veure com els humans, amb els anys, doncs hi ha molt, molt d'esforç hem anat conreant un territori pedregós i que no és agraït. Per això també dels nostres pagesos i viticultors et diem els viticultors heroics i la viticultura heroica, no? Perquè l'esforç que requereix el conreu i viure en aquest territori és bastant important.
1: Bé, hem de dir que un esforç exemplificat en el fet que només els tractors més petits i estrets poden circular per aquests terrenys costeruts i amb prou feines arriben al capdamunt dels costers. Un treball que, com diu la Meritxell, s'ha fet colze a colze amb l'entorn natural i sabent que el rendiment que se'n traurà és força inferior al d'altres zones agrícoles. I encara sort de l'aigua, sense la qual, evidentment, no hi ha vida. Aigua que va fer possible l'assentament d'una cartoixa en aquest solitari i amagat indret, i que l'ha extret històricament d'un lloc en concret, de la Font Pregona.
2: La Font Pregona naix allí a peu del Montsant, i és una zona molt xula d'arribar a nivell de l'excursió, que quasi sempre raja i és molt cabalosa. Amb aquests anys de sequera ha patit, però anava fent. I Pregona ens ve, no?, d'aquest casal antic que volia dir profunda, no?, i per tant és un lloc xulo, i és un lloc que ens explica el perquè del monestir, també. És el monestir es basteix allí perquè està a peu de la muntanya sagrada i perquè té una font d'abastament d'aigua generosa i important, no?, sense això no s'entendria.
1: Seguim avançant, i abans de tornar cap a la cartoixa, el següent punt on la ruta s'atura és el Forn de Calç.
2: El que ens explica el Forn de Calç és un dels tants aprofitaments que es feia, no?, en aquestes zones de muntanya. En aquest cas es troba en una part on tenim terreny calcari, i en aquest cas el bonic és que es manté l'arcada d'accés al forn, que està a peu de pista, i per tant podem veure, no?, una mica una estructura que normalment no veiem. Normalment veiem només el forat rodó al subsol i ja està. I en canvi aquí encara veiem aquesta arcada de pedra molt bonica. I ens explica, no?, doncs aquesta part en què es posava un forn allí, s'ensenyava el foc, es pujava la temperatura ben bé quasi 1.000 graus per coure la pedra calcària i fer la calç, que la feien servir per tantíssimes coses, no?, per desinfectar, per arrebossar les parets, per la construcció.
1: De tornada, la cartoixa d'Escaladei ja serà oberta. Erigida a finals del segle XII, és el primer monestir cartoixà de Catalunya i de tota la península Ibèrica. És ben recomanable fer la visita dins l'itinerari proposat per la Meritxell, traspassar les arcades i la gran façana neoclàssica i endinsar-se en les dependències, algunes d'elles reconstruïdes, on els monjos hi feien una vida humil i practicaven el vot de silenci. Visitat el recinte, arriba a la part final, el Tast. Cal baixar per carretera un quilòmetre aproximadament fins a arribar al petit i apinyat poble de la Conreria d'Escaladei.
2: Comptem amb la gran riquesa, no?, d'aquest petit poble de la Conreria, que té dos cellers, el celler d'Escaladei, que és l'històric del priorat i que és un dels primers llocs on s'embotera el segle XX, el 1974-75, i de la Conreria d'Escaladei, que és agafa el nom del poble i que és un celler més nou, però que també és molt conegut pel seu vi blanc, per la seva garnatxa blanca. I després tenim el molí d'oli Miró Cubells, que el que és el poble d'Escaladei tenen un antic molí on podem veure les antigues moles i com era l'estructura antiga del molí i que ens permet fer aquestes de les diverses varietats d'oli d'oliva.
1: Anem a pams. Tot i que el rellançament del priorat com a terra productora arribi a la segona meitat del segle XX, cal dir que la tradició vitivinícola d'aquestes terres, com de gran part de Catalunya, va molt més enllà, és mil·lenària. La Meritxell explica que els vins que es feien al priorat ja tenien unes característiques ben especials que van fer prosperar aquesta terra a l'edat contemporània.
2: El que és amb l'arribada dels monjos cartoixans del segle XII, que això es comença a promoure molt més. I, de fet, el vi del priorat és molt reconegut a nivell internacional, fins al punt que als segles XVII, XVIII i XIX tenim una gran expansió del comerç vitivinícola, que es deu no només al que és la producció i l'exportació de vi, sinó també a la destil·lació del vi i a la producció d'aiguardent. Llavors, aquest vi del priorat, que era un vi molt alt en grau, perquè un territori i el clima ens ho dona, no?, amb aquests estius tan secs i càlids que tenim. És un vi que es concentra molt sucre, tot això és alcohol. En el passat encara tenia nivells d'alcohol molt més elevats i permetia que aquest vi no es piqués, no es fes malbé en viatges llargs, de manera que el vi del priorat i el seu aiguardent, perquè tenia un rendiment també molt alt, feia que s'exportés al nord d'Europa i hagués viatjat a Amèrica sense cap tipus de problema.
1: Però va arribar la filoxera i per culpa seva el priorat va viure un segle XX dramàtic. En poc més de 4 anys passa de ser una comarca pròspera a convertir-se en una regió econòmicament molt deprimida, potser la que més arreu de Catalunya, i que perd dues terceres parts de la seva població. I parlem, això sí, de l'altre element líquid característic, perquè aquesta ruta no només parla de vi, la sang del Priorat, sinó també de l'or líquid, és a dir, l'oli.
2: El conreu de l'olivera és també de tota la vida, durant segles, aquí al Priorat, i hi ha una part de conreu ecològic també molt important, potser perquè el clima també ens ho permet una mica més, no? La qualitat de l'oli d'aquí, de molts caps d'oliveres, que també molts d'ells estan com a les vinyes, no? En muntanyes, en terrasses, en llocs, en entorns naturals, i amb un mosaic agroforestal d'un alt valor ecològic, ens acaba proporcionant un oli fantàstic i sensacional. I amb una diversitat de varietats, perquè si bé l'arbequina és la més plantada, sobretot des dels temps moderns, encara conservem varietats antigues com la rojal, l'arbossant, el negret, que ens aporten una riquesa i una diversitat aromàtica molt interessant.
1: Racons cartoixans al peu del Montsant és una proposta, com dèiem, de l'empresa de guiatges El Brugit. Allà hi trobareu un munt de propostes pel Priorat, pel camp i les muntanyes de Tarragona i també per les Terres de l'Ebre, calendaritzades o bé a la carta. Descobriu-les totes elles al web www.elbrugit.com.
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
1: Doncs amb aquesta energia que ens dona la sintonia de senderisme, comencem aquesta secció del programa, la secció central amb el Xavi Tió. Ben tornat, Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu, guard, com anem?
1: Trobàvem a faltar a Maria, ja, eh? Ja el trobàvem a faltar. I trobàvem a faltar també les rutes a peu, les caminades. Avui, cap on anem?
3: Doncs mira, anem a fer una clàssica del món de l'excursionisme. Prop de la gran conurbació urbana de Barcelona tenim un petit massís, cosí de Montserrat, que ens permet una multitud de caminades de diversa dificultat. Estem parlant del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, un espai gestionat per la Diputació de Barcelona des del 1972, quan va ser declarat primer parc natural de tot l'estat espanyol.
1: Doncs un clàssic de l'excursionisme, sobretot la gent del Vallès que ens escolta, doncs segur que el tenen, vaja, és com la referència, eh? Podríem dir, la muntanya sagrada, eh? Dels vallesans i les vallesanes. Anem al punt de sortida, que ens deies que és el Coll d'Estanalles.
3: Això mateix,
1: eh?
3: Anem a començar a caminar al Coll d'Estanalles, prop del quilòmetre 15 de la carretera de Terrassa a Mura i Talamanca. Hi trobem un gran aparcament condicionat i des de l'antic edifici dels peons caminers, que antigament feien el manteniment de la carretera i que actualment acull el centre d'informació del parc, iniciem l'itinerari del SL-C54. Sembla que estiguem parlant en codi, però ens referim al sender local Catalunya 54, SL-C54. Comencem a caminar cap a llevant, seguint els senyals blanc i verd dels senders locals, pujant per una forta rampa asfaltada que al cap d'uns 500 metres ens du al Coll d'Estella. Aquí deixem el sender local i, per un camí senyalitzat, remuntem suau per un llom sobre codines de conglomerat obert fins a sota del Montcau. Fem el darrer tram força més dret, amb algun punt on potser haurem de fer servir les mans, i acabem d'assolir el cim. 1.056 metres d'alçada, 200 metres més amunt del cotxe i segon cim més alt del massís. Hi trobem un antic vèrtex geodèsic i una gran taula d'orientació metàl·lica del Centre Excursionista de Terrassa. És una talaia magnífica, els quatre punts cardinals, i des d'on veiem cap a sud, la llarga carena que ens durà a la Mola amb el monestir de Sant Llorenç del Munt, el punt més alt. Sortim del cim cap a sud, desfent el darrer tram costerut, i per un altre llom suau arribem al Coll d'Eres, on retrobem el sender local que havíem deixat. És una gran placeta entre arbres, amb un monòlit dedicat a Joan Maragall. I aquí, com dèiem, reprenem l'itinerari del sender local cap a sud per un tram entre bosc selvàtic, bàsicament d'alzines, amb algun pi i algun roure, i un sotobosc de marfull, boix, bruc, estepes i galzeran.
1: Mediterrani pur, bàsicament.
3: Totalment. Combinem trams de túnel de vegetació força foscos amb trams oberts sobre la roca nua i força planers comencem la carena del Pagès. Passem al Roure del Palau, un magnífic exemplar de quasi 30 metres d'alt. Als trams oberts veiem Castellsapera, a la veïna Serra de l'Ubac, que és una gran formació rocosa emergint sobre el bosc. Anem per un camí molt ample, planer i completament llis, que ens du al Collet dels Tres Termes, amb el Pla de les Pinasses, on se'ns acaba la bona vida. La quasi pista que portàvem esdevé camí pedregós, trencat i irregular, amb arrels i petites pujades i baixades on hem d'anar amb compte a entrepitxar per no caure.
1: O sigui, no va a la bada, eh? Allò de mirar a terra.
3: No va a la bada, just. Passarem també el Coll de Ròssec, el Serrat Roig i el Turó del Boc i arribem al Morral del Drac, una altra gran formació rocosa molt fotogènica, amb dues grans esquerdes al bell mig. I aquí deixem novament el sender local i agafem a llevant la Canal de Santa Agnès, avall, per perdre un centenar de metres, fins a trobar per l'esquerra, indicat, el camí que ens mena a l'ermita cova de Santa Agnès, un dels pocs vestigis arquitectònics que ha perdurat al parc. És una capella gòtica encaixonada en una gran bauma, amb uns gurs destacables a l'interior. Els gurs són una mena de piques naturals escalonades formades per la precipitació de la calcita a les coves càrstiques. Un cop vist, desfem el camí per pujar de nou al Morral del Drac, on reprenem el sender local, que es torna a orientar a sud, i al poc trobem un trencall indicat. Si seguíssim el sender local per l'esquerra, aniríem per bon camí fins a la Mola, i si volem emocions, per la dreta, tornem a deixar el sender local i agafem el camí del Malpàs de Can Poble. No aconsellable pels qui tinguin vertigen o no estiguin acostumats a passos difícils, perquè hi ha un tram realment molt exposat al buit i molt estret. I aquest camí, continuant-lo, ens du fins a enllaçar amb el camí dels Monjos, on un PR ens acaba de pujar fins al capdamunt de la Mola. Trobem el santuari romànic amb uns absis preciosos i al costat una altra taula d'orientació. Si el dia és clar, veiem una panoràmica excepcional, des del proper Montserrat fins al Montsec, tot el Prepirineu, el Coll de Cabra, les Guilleries, el Montseny, els Cingles de Bertí, Gallifa, el Puig Graciós, els Cingles de Sant Miquel del Fai, tota la serralada litoral, Collserola, Garraf, l'Ordal, tota la depressió del Penedès, també veiem el Montmell, tenim els Vallesos sota nostra, amb Terrassa i Sabadell, veiem el Farell, també proper...
1: Quin muntanyat, mare meva!
3: Etcètera. Senzillament, com diu aquell, brutal. I de la Mola ja només ens queda sortir-ne cap a nord, seguint el sender local, baixar al Morral del Drac, resseguir tota la carena del Pagès i retornar al Coll d'Estanalles a retrobar el cotxe.
1: Mare meva, quantes muntanyes que hem fet, o més ben dit que hem vist, eh? Anem amb la fitxa tècnica i comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant d'uns aproximadament 14 quilòmetres.
1: Desnivell.
3: 560 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Temps.
3: Posem-hi unes 5 horetes perquè és bastant entretinguda per tots aquests llocs interessants per on passarem.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
3: Doncs aviam, 1 i mig sobre 5 si anem i tornem exclusivament pel sender local. 3 sobre 5, si volem passar pel Malpàs de Can Poble, perquè realment és molt exposat.
1: Cartografia.
3: Tenim un mapa editat pel Centre Excursionista de Terrassa, un mapa que es diu Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Ubac, escala 20.000, que és molt acurat, realment, cartogràficament parlant.
1: I a internet.
3: I a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom SLC54, a la Mola, des del Coll d'Estanalles, de l'autor Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac.
1: Doncs gràcies, Xavi, ens retrobem la setmana vinent.
3: Salut i República.
1: I els darrers minuts de programa descobrim món, però hem variat una mica la fórmula. Els col·laboradors ens descriuran indrets que per la seva bellesa, singularitat, espectacularitat i personalitat són part d'aquell gran viatge que mai s'oblida. Comencem al Parc Nacional Torres del Paine, a la Patagònia, un dels espais naturals més importants de Xile, situat a 51 graus de latitud sud, als Andes, i dominat per la serralada Paine. És parc nacional des del 1959 i una enquesta del National Geographic el va considerar la vuitena meravella del món. Verticalíssimes agulles granítiques de fins a 2.600 metres d'alçada en són l'element estel·lar, però no menys importants són el Cerro Grande o els punxeguts Cuernos del Paine. Avui, en Francesc Masó, guia de l'agència Caminar Travel, ens en parla tot fent la ruta coneguda com la W baixa.

0: parc de Torres del Paine a mi m'agrada molt. Hi ha muntanyes i hi ha llacs. De muntanyes hi ha les famoses Torres del Paine, hi ha els Cuernos del Paine i hi ha el Paine Grande. I llacs, hi ha uns llacs que tenen un color molt especial. Hi ha el llac Nordensfjall, que té un color turquesa maragda impressionant. Per poder visitar, la millor forma és caminant. Allà s'han establert un parell de circuits. Hi ha el circuit que dona tota la volta a tot el parc. Generalment es comença per l'est, va pel nord, tornes per l'oest i passes pel sud. Però això són molts de dies. Nosaltres hem optat per fer el circuit de la W perquè hi ha una bona infraestructura de refugis i això et permet portar res, amb el que portes del dia i pràcticament una muda i poca cosa més, ja fem. Nosaltres vam començar el circuit al Refugio Torre Norte i d'aquí puges cap al Refugio Chileno. Això són 2-3 hores. I del Refugio Chileno pots anar fins a la base de les Torres, que és un altre lloc d'aquests màgics, semblant a la Laguna de los Tres en el Fitzroy. Aquí, quan arribes a la base de les Torres, hi ha el Lago de les Torres, i allà veus les tres torres del Paine, que també, si tens sort amb el temps, és una vista impressionant. Del refugi Chileno ja vam continuar el dia següent. Ens en vam anar cap al refugi Cuernos. Aquest, com que estava ple, vam estar just al costat, pràcticament allà res, a 10 metres, i hi ha uns domos, que són unes carpes molt ben acondicionades. Pràcticament tota la carpa era per nosaltres. Estàs molt bé. Vas a menjar en els refugis i has de patir la cua del menjar del refugi, perquè com que en aquests llocs la temporada és des de la primavera fins a finals d'estiu, que seria mitjans novembre, fins a finals de març, s'acumula la gent de tot l'any en aquells mesos. Troba gent i aquests refugis estan plens a diari. El dia següent del Refugio Cuernos vas anant pel costat del llac, pel llac Nordensfjall, i aquí vam passar pels domos del francès, que són uns domos que han fet nous, deu fer un parell d'anys. Allà vam deixar les coses i després vam poder continuar per tot el Valle del Francès. Aquesta vall vam poder arribar fins al campament Mirador Britànico, que allà et quedes enmig del Paine Grande, el Cerro Catedral, el Cola del Fin. Tu estàs allà al mig i és un altre dels punts impressionants d'aquestes caminades, un dels punts que val la pena arribar. Però vaja, si només arribes al Mirador del Francès, també és bonic, perquè veus allà la gelera del francès que baixa de Paine Grande, que és impressionant. Quan arribes al mirador britànic, van fer panorames de 360 graus perquè no saps on mirar. Tot el teu voltant és impressionant. Tot prets de pedra, d'aquest granit tan bo que hi ha per allà que els escaladors queden fascinats. El dia següent continues cap a Paine Grande, al Lodge Paine Grande, i allà tiraríem cap al Refugio Grey. Però nosaltres optem per arribar fins al mirador del Glacier Grey, que és un altre lloc que també és impressionant. Arribes amb una espècie de turó que queda al llac Grey a mà esquerra, i allà al fons veus les dues llengues que cauen, que són potser les més australs del camp de gel patagònic, que allò és el que forma el Glacier Grey. Hem de tornar cap a Paine Grande per poder agafar el catamarà que ens portarà a l'altre costat del llac POE. El catamarà, si tens un dia que sigui clar, és un viatge que el recordes. Jo crec que el recordaré tota la vida, amb aquell blau d'aquest llac POE i les muntanyes al fons. Principalment allà el que destaca més, potser per mi, són els Cuernos del Paine, aquestes muntanyes que tenen diferents tons, tenen un color granatós fort, entremig tenen un color més clar i a les puntes tornen a ser aquest granatós fosc. Vas veient el que has caminat tu per sota. Des del catamarà pots veure Paine Grande, que és la muntanya més alta de totes les d'allà, que potser no l'has valorat tant quan hi has passat per sota, però després, com des de lluny, des del catamarà, com veus aquella mole de roca i de gel, i també quedes impressionat.
1: I el nostre temps s'ha acabat, però no patiu, que la setmana vinent tornem amb més propostes de senderisme, d'excursionisme i de viatges. L'Andreu Ortega ha estat als botons, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres, Jaume Monés, a l'edició i presentació. Recupereu-nos aquest i anteriors programes al web martorelldigital.cat/ràdio, a l'apartat Sendes. Salut, i com sempre us dic, que tingueu una molt bona ruta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El Parlament ha rebutjat la proposta dels socialistes de crear un programa d'adquisició conjunta d'habitatge amb la Generalitat per a persones d'entre 40 i 60 anys que no puguin fer front a una hipoteca. Es tracta d'una de les iniciatives estrella del president Salvador Illa al debat de política general. El punt ha comptat únicament amb els vots favorables de PSC i Esquerra i l'abstenció dels comuns. El Parlament també ha exigit l'aplicació total i immediata de la llei d'amnistia i ha condemnat l'actitud de bloqueig antidemocràtic, diu, dels tribunals que neguen o dilaten la seva aplicació. És una proposta d'Esquerra que ha estat aprovada en aquest debat també amb l'abstenció de PP i Vox. I a menys de 24 hores de la votació dels decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol arran del cas Mari Carmen al Congrés, el PNB ha anunciat ja que donarà suport crític al primer dels dos decrets i rebutjarà el segon. Les mirades ara estan posades a Junts, que fa aquesta nit ha convocat una executiva a les 9 per decidir el sentit del seu vot. Més enllà de l'aprovació dels dos textos des de Barcelona, el president Salvador Illa ha reclamat un pacte de país de l'habitatge a nivell estatal.
2: Jo recabam en aquest sentit un pacte de país, em refereixo a Catalunya i em refereixo també a Espanya, un pacte de país d'uns mínims, i tinc expreso també el meu desig de que les coses demà al Congrés dels Diputats vagin raonablement bé.
1: I alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials. A partir d'aquesta tarda, Protecció Civil ha activat un avís d'alerta a les comarques del Garraf, el Penedès, el Camp de Tarragona i a l'Ebre. En el cas de l'Ebre, a les Terres de l'Ebre s'avisa de tempestes a partir de la nit i matinada. Poden quedar estàtiques durant 18 hores i podrien acumular

0: ha estat el més càlid des que es tenen registres. I el pare del nadó hospitalitzat el març passat a l'Hospital de la Vall d'Hebron per possibles maltractaments greus ha assegurat avui al jutjat que ell no va ser conscient en cap moment d'haver-li fet mal i tampoc que ho fes la seva mare. És la primera vegada que declara.
1: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
2: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en remissió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès,

0: A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet.
1: Molt bona tarda, sió, benvingudes i benvinguts al programa A Fons. Aquest és un espai que consta d'entrevistes en profunditat amb els portaveus municipals dels diferents partits polítics de la nostra ciutat de Mollet del Vallès. Aquesta setmana l'espai A Fons era per al partit d'ara Mollet Esquerra, Esquerra Unida i Alternativa, però per motius aliens aquesta conversa no es podrà dur a terme amb normalitat. Tot i així, la setmana vinent, el proper dijous, sí que ens tornem a trobar en aquest mateix espai A Fons, a partir de les 5 de la tarda, i el torn del partit polític serà per Mollet en Comú Podem. Disculpeu les molèsties i ens tornem a trobar la setmana vinent. Que vagi molt bé.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.
3: ¿Estáis cansados de que vuestra pareja se duerma en el cine? ¿Habéis ido al cine y habéis tenido que salir corriendo a los 10 minutos? No os perdáis Cine Sótano, todos los jueves de 9 a 9 y media de la noche y todos los sábados de 3 a 3 y media de la tarde. Un abrazo y mucho cine.
4: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
5: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet. I quan? Tots els dijous de 10 a 12 de la nit.
6: Coses que passen. Un podcast narratiu on es recullen històries reals tan increïbles que costen de creure. Escolta'l cada dimarts a 2:45 del migdia al 96.3 de la FM.
7: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet amb Carles Matute.
8: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 717, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Durant l'any 1906, per iniciativa de César August Torres, llavors president del Centre Excursionista de Catalunya, va anar prenent la idea de construir una xarxa de refugis de muntanya, tot començant pel cercle d'Ulldeter. Al maig de 1906 es decideix fomentar una subscripció per ajudar a pagar la construcció. El projecte i l'execució de les obres van a càrrec de la secció d'arquitectura del Centre Excursionista de Catalunya, sent dirigida pel seu president, l'arquitecte Jeroni Martorell. A finals de juny del mateix any, una comissió, juntament amb veïns de Setcases i el paleta de Camprodon, senyor Pagès, van pujar al Pla d'Ulldeter, escollint finalment un pla dalt d'un turó a uns 100 metres de les urgències del naixement del Ter. El lloc era també molt adequat pel fàcil accés als pics de bastiments de la Dona i del Gra de Fàjol, així com per iniciar la travessa a Núria o Carençà a través del Coll de la Marrana a l'oest o cap a Mentet, el Costabona i el Canigó a l'est. L'Ajuntament de Setcases volia cedir els terrenys gratuïtament, però indagacions del centre van trobar que els terrenys pertanyien a l'Estat. A través d'una instància enviada al Ministeri de Fomento el 18 de juny de 1907, es demanà la concessió o el permís per ocupar una hectàrea de terreny a fi de construir-hi un xalet refugi. Després de moltes gestions i esforços per vèncer la burocràcia ministerial, el juliol de 1907 s'obtingué l'autorització junt amb la d'aprofitar la pedra i la fusta que allà existien. A principis d'agost, el senyor Pagès, mestre de cases encarregat de les obres, i la seva brigada de 15 persones van començar a bastir la barraca on allotjar-se com a pas preliminar a la construcció del xalet refugi. A finals de setembre de 1907 calgué parar els treballs fins al 5 de juliol de 1908 degut al fred i al mal temps. Aquell moment ja hi havia les parets fins arran del primer pis i els arcs de descàrrega que haurien de suportar la volta d'aquest. Tot i el mal temps d'aquell estiu, el 13 de setembre de 1908 van poder celebrar la festa de la Rabellosa, commemorant l'acabament de la coberta sense cap incident. El mal temps de l'estiu de 1909 va obligar a posposar la inauguració fins al 25 de juliol d'aquell mateix any, així com l'inici de les obres del segon mòdul de l'edifici per a traginers i cavalcadures. El xalet refugi tenia una planta baixa de 160 metres quadrats i dos pisos, amb una espaiosa sala menjador, cuina, lavabos i dormitoris per a una vintena de llits. La base de la construcció era de maçoneria i ciment amb bigues de ferro. La Societat General de Asfaltos y Cementos Portland, és a dir, l'Aslan, de la Pobla de Lillet, va donar 200 quintars de ciment pel projecte. Tot el material, excepte les pedres, es pujava des de Camprodon amb corrues de mules. Abans del mes d'agost de 1907 ja s'havien reunit 9.903 amb 90 pessetes. A banda del mateix centre i alguns dels seus socis, la Diputació i l'Ajuntament de Barcelona van també contribuir amb 2.470 pessetes cadascun. També van contribuir els ajuntaments de Camprodon, Sant Joan de les Abadeses, Ripoll i Ribes de Freser, així com el Cercle del Liceu, la colònia d'estiuejants de la burgesia barcelonina a Camprodon. I llavors el centre va organitzar festes, un parell al Parc Güell, un al Frontó Comtal o el primer torneig català de futbol, a fi de recollir diners per la construcció del xalet refugi. A finals de l'estiu de 1908 ja s'havien reunit 21.377 amb 90 pessetes. El cost total del projecte, segons la memòria publicada pel mateix SEC, el 1914, pujà fins a 48.178 amb 62 pessetes. Per fer-vos una idea del que representava, el mateix refugi, un dinar o un sopar costava 3 pessetes amb 50. A partir d'aquí, qui vulgui que faci números. El Servei de Restauració i Administració es confià al senyor Antoni Rigat, fondista de Camprodon, mitjançant tarifes fixades pel centre. 3,50 el dinar o el sopar, pessetes, evidentment, i 2,50 pessetes per dormir els no socis, i 1,50 els socis. El 18 de setembre de 1902 es donà per acabada la temporada a causa de les primeres nevades. L'explotació del xalet refugi havia proporcionat un benefici de 121 pessetes. Aquest primer refugi d'Ulldeter, situat a la part alta del circ, a 2.393 metres, es va obrir el 25 de juliol de 1909, essent el que es considera el segon refugi de muntanya dels territoris catalans, després del xalet de Cortalets, al massís del Canigó, inaugurat el 1899, i el primer construït a l'estat espanyol. Construït amb estil noucentista, va estar obert fins a la Guerra Civil, quan va quedar tancat. Després de la guerra va quedar abandonat i posteriorment va ser parcialment dinamitat en el context de la lluita contra els maquis. Amb el temps va quedar enrunat i actualment només queden dempeus algunes restes amb una placa commemorativa. El 29 de juny de 1959 es va inaugurar el nou refugi d'Ulldeter, situat a 2.221 metres a la part baixa del circ. És el refugi que, amb les reformes i millores posteriors, ha arribat fins als nostres dies. Durant aquests darrers programes hem parlat de refugis, però què passava quan arribava l'hivern i la neu cobria les muntanyes? D'això en parlarem a partir de la setmana que ve.
7: Pals i botes. L'agenda.
8: Per les activitats de la primera setmana d'octubre, pel dia 1 d'octubre tenim una activitat del grup dels dijous que anirà a la Canal del Rejant, a la Mola, a Sant Llorenç de Munt. El vocal és en Carlos Rivilla. La sortida és al pavelló de la Riera Seca a 8:15 del matí. El dia 3 hi ha marxa nòrdica. Es anirà al mirador de la Bunyola i al mirador del semàfor des del Mas Blau, al delta del Llobregat. La sortida és a les 7:30 de l'estació de Mollet Sant Fost. Fins aquí les activitats de la primera setmana d'octubre.
7: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.
9: La bona música amb Music Calaix.

0: Bona tarda, són 6:15, us parla Carla Ramos. Arriba a Mollet del Vallès una iniciativa per impulsar un envelliment actiu i amb autonomia. La ciutat compta des d'aquesta setmana amb un nou projecte pensat per donar resposta a les necessitats de les persones grans. Es tracta de la cooperativa Més 65, una iniciativa que aquest dimecres s'ha presentat al Casal Cultural de Mollet amb una xerrada informativa destinada a donar a conèixer el projecte i captar nous socis. Una de les impulsores del projecte Mollet és Dolors Espinosa.
1: Començat perquè trobem, jo personalment trobo que és un projecte molt interessant per la gent de més de 65 anys, perquè realment no ens donem compte que ens envellim i tenim bona salut. Avui molta gent vol viure a casa seva, no volen ni fills, els fills treballen. I llavors aquesta cooperativa dona serveis a moltes coses, és a dir, tant a coses que et poden fer falta, una ajuda per gent que no pot sortir, hi haurà voluntariat també en el seu moment. Estem començant. Llavors aquesta xerrada és per començar a fer socis i una vegada es facin socis, doncs fer i ampliant totes les coses que s'hagin d'anar fent.
0: La proposta neix a partir de l'experiència de la cooperativa Més 65 de Taradell, creada l'any 2021, amb l'objectiu d'ajudar les persones jubilades a mantenir l'autonomia i la qualitat de vida a casa seva. I per altra banda, us informem que el Sona Mollet Memorial Anna Villascús ha donat aquest dimecres el tret de sortida a una nova edició amb la música com a protagonista als carrers de Mollet. Durant tot el dia, la plaça Catalunya ha acollit un piano de cua del projecte Maria Canals Porta Cua, que ha permès a ciutadans, escoles i aficionats a la música acostar-se a l'instrument i tocar-lo a l'aire lliure. A la tarda l'activitat s'ha completat amb el recital de clausura del Maria Canals Porta Cua a càrrec del jove pianista Guillem León, participant del prestigiós concurs internacional de música Maria Canals de Barcelona. Això és tot. Més informació de caire local en una hora.

0: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en remissió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès.
1: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista. Posa't les piles. Remissió de 3 a 4:45 de la tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Parlament ha rebutjat reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, gràcies als vots en contra de PSC, Esquerra i els Comuns. La cambra ha tombat així la iniciativa de Junts, que volia que se'l reprovés per, segons diuen, manca de respecte al Parlament, incompliment dels mandats i la no defensa dels interessos de Catalunya davant de l'Estat. La proposta ha rebut els vots a favor de Junts, PP, la CUP i Aliança Catalana i l'abstenció de Vox. En canvi, sí que ha aprovat una proposta per recordar les peticions de cessament de les conselleres Sílvia Paneque, Esther Niubó i Núria Parlon. I avui, primer desnonament aturat en virtut dels decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol arran del cas Mari Carmen. Ha estat a Barcelona, al districte de Sant Andreu, on s'ha pogut impedir que marxés de casa la Macarena, una dona de 40 anys amb un perfil especialment vulnerable. El jutjat ha acceptat suspendre el llançament fins a nou avís arran d'un requeriment del sindicat de llogateres. N'escoltem el portaveu, Enric Aragonès.
2: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan patint, que estan provocant els desnonaments, les morts que estan provocant els desnonaments. El que es vota demà és si a la maca se l'hauria d'haver fet fora de casa avui o si hi ha d'haver-hi mecanismes de protecció davant dels desnonaments per a les persones com ella.
1: Tot plegat a menys de 24 hores de la votació dels textos al Congrés, amb les mirades posades a Junts, que faran aquesta nit una executiva per decidir el sentit del seu vot. Qui també n'ha parlat és Belén López, la secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, que creu que aquests decrets són mesures pal·liatives i que no solucionen l'emergència. Ho ha dit a la xarxa.
3: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim vàries. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser. I s'han de situen al centre del debat polític a partir de la pressió que es fa al carrer.
1: Els Mossos, per cert, investiguen el suïcidi d'un home al barri de la Florida de l'Hospitalet. Algunes informacions apunten a que l'home estava esperant ser desnonat. L'home de 60 anys era molt conegut al barri perquè feia sabater, estava molt preocupat perquè havia rebut una notificació de la propietat de l'edifici on tenia el negoci que l'informava d'un procediment de

0: Divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
1: Parlem de cuina, programa de cuina participat per Marina Dunyach, Susana Lara i Laia Uller. Cada setmana ens aproparan propostes, receptes i consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Dilluns a 2:15 del migdia i redifusió dissabte a 2:15 del matí.

0: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
1: Molt bona hora, mulletans, mulletanes, gent del Vallès, gent de Catalunya. Estem aquí des de Ràdio Mollet fent el que es ballava al Vallès. Música dels 70, 80, 90 i 2000. I en aquest cas tenim que anem fins l'any 1991 amb un megatemazo de la senyora Madonna, que és el seu Vogue. Qui no recorda el videoclip aquell que feien així, aquelles poses amb les mans? Bueno, estem al mes d'octubre, com va? Ja estem a punt de fer la castanyada, el Halloween, cadascú que celebri el que vulgui. Espero que tots estigueu molt bé, que la música us acompanyi. I anem a passar-ho bé en aquesta horeta que és el que es ballava al Vallès. Soc en Pele Bernial i comencem amb la Madonna, Vogue.

Vogue, Vogue, Vogue. No em diràs que això no és un temazo elegant. Sempre us dic la mateixa, però me l'imagino a primera hora de discoteca. Sonar una cançó així, ostres, havia de ser la canya, eh? Entrar a la discoteca ja que et soni això, mare meva. I avancem amb el programa, anem amb un altre megagrup. En aquest cas ara feia des que no el posava, que són els Technotronic i el seu Get Up Before.

Before the Night is Over. Technotronic amb el seu Get Up des de l'any 1989. Quin temazo, que feien els Technotronic, mare meva. I encara estan de moda. Jo, quan els punxo, la gent escolta el Pump Up the Jam i es torna boja. Ostres, tu, Pump Up the Jam, però és brutal, mare meva. Vinga, va, anem fins l'any 1999 amb una cançó que la trobo molt maca, que és de la Jennifer López. És el Waiting for Tonight.

Wow, Waiting for Tonight, des de l'any 1999. Això ens cantava la Jennifer López. També és cançó de primera hora de discoteca, eh? Jo recordo aquesta quan la posaven, me'n recordo. Va ser un pelotazo, aquesta cançó. Sonava tot arreu. Com la que ve ara del Moving On Up, de M People, des de principis dels 90. Moving On Up, Moving On Up. Oh, vinga, som-hi.

Nothing Can Stop Me. Moving on up dels M People des de l'any 1993. I del 93 anem fins l'any 94, marxem directament cap al Regne Unit amb el Tom Terry Remix dels Everything But The Girl amb la seva cançó Missing.

And I Miss You. Això ens deien els bons de Everything But The Girl amb el remix de Toddy Terry, que és un dels fundadors. La recordaves, no, aquesta cançó? Mare meva, si va sonar. Com també va sonar la que ve ara, que és de Snap, de l'any 1992, el Rhythm is a Dancer. Jo no sabia que es veu que són alemanys, tu. Això és Eurobeat total. Rhythm is a Dancer.

Rhythm is a Dancer, des de l'any 1992, directament des d'Alemanya, amb els Snap. Rhythm is a Dancer, això no em diràs que no és un himne de l'Eurobeat del moment, com també ho va ser això. Uepa, que són aquí. Free from Desire de la Gala, des de l'any 1994. Això també és Eurobeat del bo. I Eurobeat perquè ve d'Itàlia. Gala, Free from Desire, som-hi.

Feed from the Giants, deia la bona de la gala des de l'any 1994. De mazo, eh? Com feia que no l'escoltaves, aquesta? Va, la deixem acabar. Vinga, va, l'acabem.

0: Bona tarda, són 6:45, us parla Carla Ramos. Des del passat 29 de setembre i fins al 8 d'octubre, defensors i defensores dels drets humans visiten municipis catalans, entre ells Mollet del Vallès. Un d'aquests defensors és en Pedro Bermeo, coordinador legal i portaveu de Yasunidos, col·lectiu defensor del Parc Nacional Yasuní, situat a l'Amazones equatorià i amenaçat per les explotacions petrolíferes. Són declaracions del mateix Pedro Bermeo.
1: Es este lugar en la Amazonía ecuatoriana que es considerada el lugar más biodiverso del planeta y también territorio de pueblos indígenas en aislamiento, ¿no? Lamentablemente este lugar tiene petróleo y eso lo ha condenado a ser destruido para poder extraer ese petróleo y por eso la ciudadanía en el Ecuador durante muchos años nos hemos organizado para defender este territorio y que no se extraiga el petróleo de esta zona y se permita vivir a estos pueblos que viven en aislamiento en esta zona antes de que exista el Ecuador o los países, ¿no?
0: El col·lectiu Yasunidos va promoure un referèndum vinculant que va aconseguir una elevada participació, més de 757.000 signatures, que obliga al govern a fer efectiva aquesta resolució. Malauradament, això no ha estat així i des del col·lectiu s'ha interposat una demanda per incompliment. I en esports us informem que nosaltres continuem pendents del que va passar diumenge al partit entre el Terrassa i el Molletense de Primera Catalana, que va acabar enmig d'una batalla campal. De moment no hi ha cap resolució per part del comitè de competició. Això vol dir que oficialment el partit continua suspès cautelarment quan només faltaven 30 segons per acabar els 4 minuts d'afegit. Recordem que el resultat era 2-0 a favor dels terrasencs. El xoc va esclatar després que el visitant Víctor Gago caigués malament arran d'un cop de colze i hagués de ser evacuat amb ambulància medicalitzada. Des de la Molletense, però, ho veuen clar, no té cap sentit tornar a jugar aquests 30 segons i defensen que el partit es doni per acabat. Això és tot. Més informació de Caire Local a l'informatiu de les 8.

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: OVNIs. Fenòmens paranormals. Túnels misteriosos que l'Ajuntament insisteix a anomenar sots. Hi ha coses que passen a Mollet i no volen que ho sàpigues.
2: Expedient Mollet, amb el vigilant de Pruneres.
1: Cada divendres a 4:45 de la tarda i dissabtes a 1:00 del migdia. Escolta'm una cosa, però no vàrem quedar que faríem això de matinada? Quin horari és aquest? Escolta, vull parlar amb la resposta.
2: Expedient Mollet.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
1: Doncs seguim aquí a Ràdio Mollet, amb El que es ballava al Vallès. Soc en Pele Bernial. Què us ha semblat aquesta primera mitja horeta del que jo crec que és molt bona música? Dels anys 80 i 90 avui ha sigut especialment. I principis del 2000. Com en aquest cas, anem fins a França, amb els Fènix, el seu If I Ever Feel Better, que aquesta cançó, si no m'equivoco, és de l'any 2000. Fènix, If I Ever Feel Better.

0: Fènix amb el seu If I Ever Feel Better, des de l'any 2000, directament des de França. Aquest és un remix, pel que he pogut veure, eh? Potser més... Ui, bo, què passa aquí? Què passa? Què passa? És més potser versió discotequera, però bueno, és molt xula. Com xula també és la que ve ara de Tayo Cruz amb el seu Break, Break Your Heart. Aquesta on la vas ballar? El Bubus? Us en recordeu del Bubus aquí, Mollet?
1: Hòstia, tu.
0: Sí, eh?

I'm only gonna break, break your heart. Quasi res, tu. Només et trencaré el cor, no? És per un tema. Unidó també el Tayo Cruz. Però bueno, la cançó és molt xula. I del Tayo Cruz marxem a la Kate Ryan des de Bèlgica amb el seu L.L.A.

Ela, ela, ens deia la bona de la Kate Ryan directament des de Bèlgica. Aquesta va sonar molt, jo la recordo. I aquesta que posaré ara també va sonar molt. A mi m'encanta. Time Deluxe. I just want you. El videoclip era molt guai.

Little Girl, Team Deluxe amb el seu I Just Want To. Aquesta és canyera, eh? Té un rotlleté. Un punt està, m'atreviria, un punt brasiler, no? Com aquest ritme que té és molt... Sí, em recorda algú brasiler, caribeño, diguem-ho així, caribeño, va. Molt d'Eivissa, també, perquè Eivissa al final també tira molt de rimes caribeños. I dels Team Deluxe anem amb Bash Hunter i el seu Boat and Anna des de l'any 2006. Et sona, no?

Bass junten amb el seu Boden Anna Shana Boat. Aquesta és mítica, és de l'any 2006. Però per mítica, mítica, la que ve ara, a veure què et sona aquesta guitarra. És el Leire dels Mojo. Va, a veure si n'hi viene un 40 i diu Leire. De l'any 2000, aquesta la vam ballar, però vamos. Fa anys que la ballo, aquesta. Vinga, va, som-hi.

For the first time, Lady, I feel love for the first time. Ens deien els bons del Mojo, amb el seu mega himne, que és el Lady, des de l'any 2000. Recordeu que aquesta cançó és un sampler, per això, aquesta guitarra. És una cançó que es diu Soap for One, del grup Chic. A saber de quin any és, del 70 i algun dia la posaré. Ai, quina mega cançó, el Mojo. I ara anem amb una altra mega cançó que a mi m'encanta. És dels Global DJs, The Sound of San Francisco. Em flipa aquesta cançó, té una canya i a més té un moment guitarrero molt xulo.

0: quina passada, cançó, per favor. Com va, eh? Fins al final és canyera. Oh, m'encanta.
1: Doncs molt bé, jo em despedeixo tots vosaltres. Us deixo amb en Jamiroquai, amb el seu Little L, un dels megas temes de Jamiroquai. Ens escoltem la setmana que ve. Soc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet, amb el que es ballava al Vallès. Ha sigut un gust, espero que t'hagi agradat les cançons que he posat. Fins la propera!

0: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.

Comentar-vos que els nostres companys de Radio Club Ochentero van participar el passat dissabte en la 16a Diada de Radioaficionats de Catalunya al Castell de Montesquiu, organitzada per el Radio Club del Vallès i el Radio Club Bisaura. Ja us puc ben dir que tots van tornar amb la panxa ben plena del bon esmorzar i encantats per les activitats i la magnífica acollida de tots els participants. Si vols saber-ne més, acudeix a la propera edició i viu-la. Els propers dies 3 i 4 d'octubre, els amics del Radioclub Vallès participaran al concurs anual de UHF i Super U.

l'Organització Internacional de Radioaficionats és per promoure l'activitat, la tècnica i l'experimentació en bandes superiors als 432 MHz. Estem parlant de 1,3 GHz, 2,3 GHz. Pot ser interessant i es poden veure alguns equips curiosos que habitualment la majoria ni fem servir ni els toquem. O sigui que si hi ha algun interessat en aquest camp, que s'ho apunti el 3 i el 4 d'octubre. Per acabar en aquest apartat, els amics del Radio Club Quixots continuen millorant la seva web amb eines noves i us hi recomano fer una bona ullada. De la mateixa manera que us hi recomano visitar i fer servir la nostra web, la de Radio Club Ochentero de Mollet i la del Radio Club del Vallès, de Cerdanyola del Vallès també. No es tracta de quina és més bonica o quina funciona millor o quina té més coses o quina en té menys. Aquí el que importa és que darrere d'aquestes webs dels nostres radioclubs hi han uns companys que anònima i desinteressadament s'estan deixant la vista i s'esforcen cada dia per aportar alguna cosa nova. Nois, gràcies per al vostre bon treball.

L'Hora del Conte, el programa de contes per als més joves de la casa. A més de contes, a cada capítol també hi ha una recomanació literària, tot plegat acompanyat de bona música. L'Hora del Conte, cada dijous a 2:15 de la nit.

0: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
1: Álvaro Rodríguez,
0: Eva Utrero
2: i Àlex Bermúdez.
1: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
2: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
0: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dijous 1 d'octubre del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. Avui és el Dia Internacional de les Persones Grans. Sota el lema "Ens jubilem de feina, no de vida", el col·lectiu fa una crida a defensar els drets de les persones grans, on envellir ha de ser un dret i no un privilegi. I arriba a Mollet una iniciativa per impulsar l'envelliment actiu de la mà de Cooperativa Més 65. Es pretén oferir serveis i eines que permetin a la gent gran envellir amb salut, autonomia i benestar i continuar vivint a casa seva el màxim temps possible. I el meteoròleg molletà Felip Comas ha renovat la seva pàgina web Mollet Meteo després de dues dècades amb el mateix disseny. La web s'actualitza més ràpid i permet consultar l'històric dels darrers 25 anys a Mollet. I encara no hi ha resolució del partit entre el Club Natació Terrassa i el Molletense, que es va suspendre per una baralla a 30 segons del final quan l'equip molletà perdia 1-0. De moment, el partit suspès cautelarment. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som el Josep Casasnovas al control tècnic, Carla Ramos, Emma Balea i qui us parla, Joel Gascón, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: L'Ajuntament de Mollet s'ha sumat al Dia Internacional de les Persones Grans, que se celebra aquest dijous 1 d'octubre amb la lectura d'un manifest durant el ple municipal del mes de setembre. El punt 7 de l'ordre del dia estava protagonitzat per la reivindicació dels drets, la dignitat i el paper actiu de les persones grans a la societat. La lectura del manifest, a proposta de la Comissió Permanent del Consell Municipal de la Gent Gran de Mollet, ha anat a càrrec de Josep Torrefilles, membre del Consell. Davant del plenari ha posat sobre la taula el lema d'enguany "Ens jubilem de feina, no de vida", una frase que resumeix la voluntat de continuar participant, opinant i prenent part activa de la societat.
2: Mirem, avui ens trobem aquí un any més per aprovar un manifest i commemorar el Dia Internacional de les Persones Grans. I ho fem sota un lema clar, rotund i necessari: "Ens jubilem de la feina, no de la vida". Crec que és un eslògan que queda claríssim que qual és la nostra funció a la societat. A Catalunya les persones grans representem més del 20% de la població, són més d'1.600.000 persones, i la nostra esperança de vida no para.

0: ni de drets socials si abans no es garanteixen unes bases.
1: Podem parlar de dignitat ni de drets socials si no tenim garantida la base fonamental de qualsevol vida humana, un sostre digne i segur. Enguany, una vegada més, quan arriba aquesta data, estem veient amb una profunda indignació realitats feridores a nivell d'estat. Estem veient com a ciutats, a Madrid, a Màlaga, també a Catalunya, hi ha persones grans que han treballat tota la seva vida, que són desnudades dels seus habitatges per fons voltors sensibles a res més que el seu benefici econòmic.
0: El missatge ha estat clar. Envellir ha de ser un dret i no un privilegi, i fer-se gran no pot convertir-se en sinònim de desigualtat. El manifest reclama unes condicions que permetin arribar a la vellesa amb garanties, sense que l'edat, la situació econòmica o les circumstàncies personals acabin determinant les oportunitats de cada persona. Entre les reivindicacions concretes hi ha unes pensions dignes, el dret a envellir amb dignitat i igualtat i una mirada que tingui en compte la diversitat. Josep Torrecillas ha posat una atenció especial en les dones grans que poden patir situacions de doble violència i desigualtat.
1: Igualtat i diversitat. Cal posar un èmfasi especial en la situació de les dones grans, que massa sovint pateixen les conseqüències d'una escletxa econòmica històrica, més risc de soledat i d'exposició a la violència.
0: El manifest també alerta sobre dues realitats cada vegada més presents, la solitud no desitjada i la bretxa digital, que poden dificultar la participació plena en la societat. Després de la intervenció de Torrecillas, els diferents grups polítics han pres paraula per secundar el manifest. Les intervencions han coincidit a reivindicar una societat inclusiva on les persones grans siguin reconegudes com a ciutadanes amb drets, experiència i molt a portar. També s'ha posat de manifest la necessitat de continuar treballant perquè aquestes reivindicacions es tradueixin en mesures i espais de participació reals.
2: Mollet al dia, notícies.
0: I arriba a Mollet del Vallès una iniciativa per impulsar l'envelliment actiu i amb autonomia. La ciutat compta des d'aquesta setmana amb un nou projecte pensat per donar resposta a les necessitats de les persones grans. Es tracta de la cooperativa Més 65, una iniciativa que aquest dimecres s'ha presentat al Casal Cultural de Mollet amb una xerrada informativa destinada a donar a conèixer el projecte i captar nous socis. Una de les impulsores del projecte Mollet és Dolors Espinosa, que durant la xerrada d'aquest dimecres ha explicat el funcionament de la cooperativa i els objectius que persegueix. La idea, segons ha exposat, és oferir eines i serveis que permetin a les persones grans envellir amb salut, autonomia i benestar i continuar vivint a casa seva durant el màxim de temps possible.
3: Començat perquè trobem, jo personalment trobo que és un projecte molt interessant per la gent de més de 65 anys. Coses, és a dir, tant coses que et poden fer falta, una ajuda per gent que no pot sortir, hi haurà voluntariat també en el seu moment. Estem començant. Llavors aquesta xerrada és per començar a fer socis i una vegada es facin socis, doncs fer i ampliar totes les coses que s'hagin d'anar fent.
0: La proposta neix a partir de l'experiència de la cooperativa Més 65 de Taradell, creada l'any 2021, amb l'objectiu d'ajudar les persones jubilades a mantenir l'autonomia i la qualitat de vida a casa seva. El projecte s'ha anat ampliant i actualment disposa de diferents delegacions, entre les quals hi ha la de Mollet. La iniciativa va començar a prendre forma després que dues persones de la ciutat assistissin mesos enrere a un projecte de presentació de Taradell. El funcionament de la cooperativa els va convèncer i van decidir traslladar el model a Mollet amb la voluntat d'oferir una xarxa de serveis de proximitat a les persones grans. Aquí la voluntat és que aquesta xarxa no es limiti a la ciutat. Espinós ha explicat que la seu de la iniciativa està ubicada al mateix casal, però els serveis es volen estendre progressivament pel conjunt del Baix Vallès amb la incorporació de professionals de diferents àmbits.
3: Per poder atendre gent que vulgui venir a informar-se, fer-se soci.

0: necessitin. I després has d'anar tota la comarca d'aquí del Baix Vallès per funcionar. Perquè, per exemple, uns proveïdors, que és el que funciona, doncs jo que sé, se t'ha trencat una persiana, necessites arreglar una caldera, doncs això els professionals aniran a casa d'ells i si tenen que anar molt lluny, el cost del transport, en principi és per el Baix Vallès, la Llagosta, Martorella, Sant Fos, Parets i Montmeló, Montornès també, vull dir, el Baix Vallès que se li diu.
1: El model Més 65 funciona com una cooperativa sense ànim de lucre en què les persones associades poden accedir a diferents serveis en funció de les seves necessitats. El catàleg inclou àmbits com el manteniment de la llar, l'atenció a la persona, la fisioteràpia, la infermeria, l'assessorament, la jardineria o el transport. El projecte també busca que els professionals tinguin un paper important dins d'aquesta xarxa. La cooperativa treballa amb professionals de diversos sectors que poden prestar serveis als socis, de manera que la iniciativa pretén connectar les necessitats de les persones grans amb els recursos professionals de l'entorn. Són declaracions de Dolors Espinosa.
0: Aquesta funció de la cooperativa. Són professionals de diferents sectors que els ha agradat, quan els hem ofert, els ha agradat i tenen un contracte amb nosaltres conforme. I és tot amb gent professional.
1: Per formar part de la cooperativa cal fer una aportació de 100 euros que es retorna en cas que el soci decideixi deixar el projecte, segons es va explicar durant la presentació. A banda d'aquesta aportació, les persones usuàries han d'abonar una quota mensual de 5 euros que els permet formar part de la xarxa i accedir a les prestacions que ofereix la cooperativa. Amb la posada a Mollet, els seus impulsors volen consolidar una nova xarxa de suport a la gent gran de la ciutat. La proposta, que ja funciona en altres municipis, posa el focus no només en l'atenció, sinó també en la prevenció, les relacions comunitàries i la preparació per una vellesa activa i autònoma.

0: I comencem les informacions de servei parlant del temps amb crònica que ens porta Luis Mi Pérez. Molt bon dia.
1: País, però d'una forma francament local. En qualsevol cas, patacs d'aigua molt destacables, torrencials, ja estan provocant problemes en alguns indrets de la costa de Tarragona. Déu-n'hi-do, per exemple, la pluja i la tempesta molt de vent que ha anat caient entre les viles d'Altafulla i Roda de Barà, aproximadament. És on s'ha produït la màxima precipitació fins a hores d'ara. Però s'ha de dir que encara tindrem algun patac d'aigua torrencial amb probables problemes d'inundacions en aquesta costa del Baix Penedès i també del Tarragonès, independentment, cada vegada més ruixats a la resta del Camp de Tarragona, també a la Catalunya Central i especial cura entre el Solsonès, el Berguedà, el nord d'Osona i la comarca del Lluçanès. També al llarg de la tarda acabarà plovent una mica a les comarques de Ponent i ja aquesta propera vesprada i nit, senyora ploguda amb problemes, probablement, a les Terres de l'Ebre. N'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Luis Mi, pel que fa a la farmàcia de guàrdies, la farmàcia Gallecs del carrer Gallecs 73, al barri de Can Borrell.

0: El Sona Mollet Memorial Anna Villascusa a Rebull ha donat aquest dimecres el tret de sortida a una nova edició amb la música com a protagonista als carrers de Mollet. Durant tot el dia la plaça Catalunya va acollir un piano de cua del projecte Maria Canals que ha permès a ciutadans, escoles i aficionats a la música acostar-se a l'instrument i tocar-lo a l'aire lliure. Malgrat les previsions de pluja, el piano ha estat actiu al llarg de la jornada amb la participació de diferents persones i especialment de diversos centres educatius de la ciutat que han anat passant per la plaça. A la tarda l'activitat s'ha completat amb el recital de clausura de Maria Canals Porta Cua a càrrec del jove pianista Guillem León, participant del prestigiós concurs internacional de música Maria Canals. León ha ofert un programa centrat en música catalana i espanyola amb obres de Frederic Mompou, Enrique Granados i Manuel de Falla. El recital ha inclòs les escenes de nens i les cançons i danses número 4 i 6 de Mompou, els valses poèticos de Granados i els quatre peces espanyoles de Falla. El pianista ha destacat que tocar en un espai obert té un component especial i diferent respecte d'un concert convencional, tant per relació amb el públic com per l'entorn.
1: A mi m'encanta tocar, no estic molt acostumat a tocar en aires lliures, però m'agrada aquest tipus de concerts així on la gent té una mica més de llibertat, no? I pot escoltar la música dintre un ambient així més dinàmic i pot, si es vol moure, si vol parlar, si vol fer una mica el que vulgui, sempre que tingui l'opció.
0: L'activitat ha servit també per acostar el piano a públics que habitualment no tenen contacte amb aquest instrument i convertir la plaça Catalunya en un espai musical durant tota la jornada. La regidora de Cultura de Mollet, Mercè Pérez, ha valorat especialment que finalment s'hagi pogut celebrar aquesta activitat després de les previsions meteorològiques adverses. Avui l'activitat, si el temps ho permet, continua amb el concert de la Mollet Jazz Band a 8:15 del vespre a la plaça Prat de la Riba. I des del passat 29 de setembre i fins al 8 d'octubre, defensors i defensores dels drets humans visiten municipis catalans, entre ells Mollet. Un d'aquests defensors és en Pedro Bermé, coordinador legal i portaveu de Yas Unidos, col·lectiu defensor del Parc Nacional Yasuní, situat a l'Amazones equatorià i amenaçat per les explotacions petrolieres, ho explica ell mateix a Ràdio Mollet.
2: A ser destruido para poder extraer ese petróleo y por eso la ciudadanía en el Ecuador durante muchos años nos hemos organizado para defender este territorio y que no se extraiga el petróleo de esta zona y se permita vivir a estos pueblos que viven en aislamiento en esta zona antes de que exista el Ecuador o los países, ¿no?
0: El col·lectiu Yas Unidos va promoure un referèndum vinculant que va aconseguir una elevada participació, més de 757.000 signatures, que obliga el govern de Daniel Noboa, president d'Equador, a fer efectiva aquesta resolució. Malauradament, això no ha estat així i des del col·lectiu s'ha interposat una demanda per incompliment. Pedro Bermeo és defensor de drets mediambientals.
2: Es de obligatorio e inmediato cumplimiento. Eso dice la Constitución y eso dice la ley. Es decir, es vinculante en términos legales.
3: ¿Sí?
2: Lamentablemente, el gobierno de turno es un gobierno, el gobierno de Daniel Noboa, es un gobierno que incumple flagrantemente los derechos humanos, los derechos de la naturaleza y que tiene intereses extractivos, ¿no? Entonces, evidentemente, es un gobierno que está incumpliendo la voluntad popular, este mandato popular y continúa con la explotación.
0: Bermeo va visitar ahir dimecres les escoles Montseny i Sant Jordi. Avui és l'activista del poble sahrauí, Arria Mohamed, que visita la nostra ciutat. El projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans va néixer l'any 2013 amb l'objectiu de donar suport a defensors i defensores dels drets humans i donar a conèixer les seves lluites, especialment entre la gent jove. El projecte està coordinat pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i gestionat per la Comissió Catalana d'Acció pel Refugi. I el meteoròleg molletà Felip Comas ha renovat la seva pàgina web Mollet Meteo després de dues dècades mantenint pràcticament el mateix disseny. L'actualització permet consultar les dades meteorològiques de Mollet d'una manera més completa i facilita la cooperació de les dades de diferents anys. Comas explica que la iniciativa va sorgir arran del contacte amb uns aficionats a la meteorologia que disposen d'una xarxa d'estacions meteorològiques. Va ser ell qui li van proposar fer el canvi de la pàgina web i adaptar-la a noves possibilitats que ofereix la tecnologia.
3: Llavors es van posar en contacte amb mi una colla de companys de fanàtics també de la meteorologia, que són, tenen una xarxa que es diu JD Server, i em van proposar, diguéssim, fer un canvi i afegir el meu domini a un format de web que diferent, molt més modern, que és el que hi ha ara. Llavors jo vaig estar mirant i vaig estar proposant-los idees i tal per fer canvis, millores i tal. Llavors ells m'ho van anar acceptant i m'ho van fer de seguida. Llavors vaig acceptar diguéssim que fer aquest canvi, que realment ha sigut molt, molt beneficiós i molt xulo.
0: Una de les característiques que més destaca Comas és que la web s'actualitza amb molta freqüència. D'aquesta manera, els usuaris poden consultar les dades meteorològiques més recents i fer un seguiment de l'evolució del temps a Mollet. La nova web també permet consultar l'historial meteorològic dels últims 25 anys. Es tracta d'una de les principals millores, ja que dona accés a una gran quantitat de dades acumulades durant anys d'observacions meteorològiques.
3: Hi ha dos temes importants. Primer, que l'actualització en quasi al moment, això s'actualitza cada 5 minuts, hi ha dades noves, actualitzades i del moment en viu, i a més el llarg historial que té la meva estació, que són 25 anys. Llavors, això et permet fer moltes comparacions, dades, obtenir dades curioses, rècords de temperatura, mitjanes, i si navegueu una mica per la web veureu que hi ha dades molt, molt, molt interessants en quant a mitjanes, per any, per estació, hivern, estiu, tardor.
0: Entre les noves opcions, els usuaris poden consultar la temperatura mitjana dels últims 25 anys i comparar-la amb la temperatura mitjana registrada en cadascun dels anys. Aquesta funció permet veure amb més facilitat la diferència entre períodes i observar com ha evolucionat la temperatura al llarg del temps. El meteoròleg molletà també assenyala que la nova web incorpora tecnologia actual, però ha assegurat que la intel·ligència artificial s'utilitza únicament per programar.
3: L'única cosa que fa servir la IA és per fer codi, o sigui, per programar. Tot el que més no té ella. Sí que hi ha una secció que diu l'estació parla, que i precisament li vaig preguntar si feia servir la IA amb això i em va dir que no, que era un script intern que anava comparant dades constantment i va fent els comentaris aquests que va fent. Però no és específicament IA.
0: Després de 20 anys amb la mateixa pàgina, el meteoròleg molletà considera que la renovació suposa un canvi positiu. La nova versió permet accedir a molta més informació i presenta les dades d'una manera més ordenada i fàcil de consultar.
4: Mollet al dia, els esports.
0: En esports, un apunt ràpid, i és que seguim pendents del que va passar diumenge al partit entre el Club Natació Terrassa i la Molletense de Primera Catalana, que va acabar enmig d'una batalla campal. De moment no hi ha cap resolució per part del comitè de competició. Això vol dir que oficialment el partit continua suspès cautelarment quan només faltaven 30 segons per acabar els 4 minuts d'afegit. Des de la Molletense, però, ho veuen clar, no té cap sentit tornar a jugar aquests 30 segons i defensen que el partit es doni per acabat, convençuts que en tan poc temps el marcador no canviarà i és un transvals haver d'anar un altre cop fins a Terrassa per 30 segons. Sigui com sigui, la paraula la té el comitè i fins que no es pronunciï, el partit segueix oficialment suspès. I fins aquí l'informatiu. Abans de marxar, repassem titulars. Avui és el Dia Internacional de les Persones Grans. Sota el lema "Ens jubilem de feina, no de vida", el col·lectiu fa una crida a defensar els drets de les persones grans. Arriba a Mollet una iniciativa per impulsar l'envelliment actiu de la mà de Cooperativa Més 65. I el meteoròleg molletà Felip Comas renova la seva pàgina web Mollet Meteo. I el partit entre el Club Natació Terrassa i Molletense, partit que s'ha de suspengut i, de moment, cautelarment. I fins aquí l'informatiu. Nosaltres ens hi retrobem demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Portaveus municipals.
2: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui dijous ens acompanya via telefònica Susana Calvo del Partit Popular, a qui saludem. Molt bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Amb tu volem parlar de diversos temes i dels més fàcils i recents és del ple d'aquest passat dilluns. Quina valoració en fas del que s'hi va tractar? No sé si et quedes amb algun tema en concret.
3: Home, jo crec que es van tractar temes molt, molt importants per Mollet, com per exemple el del padró, no? El tema del padró, que hem pujat a uns 500 habitants més a Mollet, i jo crec que és una dada molt positiva, no? Una dada que et demostra, doncs, que Mollet és una ciutat viva i atractiva, i sobretot que té capacitat, doncs, per continuar creixent. Nosaltres creiem que darrere d'una dada com aquesta, de que estem parlant d'uns 53.500 habitants, no me'n recordo concretament ben bé, significa, pues, que és molt important que la població creixi, però per nosaltres el que és més important és que darrere d'aquest creixement també té que haver-hi una responsabilitat important per part de les administracions, en aquest cas l'Ajuntament, no? Quan creix la població, també hem de fer créixer, doncs, els serveis i sobretot també totes les infraestructures que necessiten, doncs, tota la ciutadania de Mollet. Quan més habitants vol dir més necessitat d'habitatge, de places educatives, de recursos sanitaris, més transport públic, més seguretat, més serveis. I per això, pues, no ens volem quedar solament amb el que és el número, no? d'aquesta xifra. Volem, doncs, que aquest creixement, doncs, vagi acompanyat d'una planificació adequada i que Mollet estigui preparat per assumir-ho. I és per tant, no és que sigui una valoració, és una valoració, doncs, que ens toca cada any. Normalment, a final d'any ho fem de tot l'any i, bueno, és una actualització del padró, però crec que és un tema important. Després, doncs, vam parlar, doncs, de les mocions, no?, de les mocions que va presentar el grup d'Ara Mollet, Esquerra i EUA, i la que va compartir, doncs, amb els comuns. Jo crec que a mi em va resultar una mica rara, sincerament, la moció que es va presentar, doncs, per mantenir Mollet com una zona de mercat residencial tensat, per la forma, no? Perquè en un principi Esquerra va presentar aquesta moció en la que deia que, bueno, que es demanava, doncs, que la Generalitat, pues, no tirés endavant, doncs, aquesta resolució, però com si el procediment ja estigués tancat, i no és veritat. La Generalitat el que ha fet és que ha tret les seves memòries, i les seves memòries ha dit, doncs, que Mollet ja no complia els requisits, doncs, per estar dintre d'aquesta declaració. I l'Ajuntament, davant d'això, legítimament, doncs, ha presentat unes al·legacions a les que diu que sí que ho compleix, però clar, la meva sorpresa és que aquí es parlen d'al·legacions, es parlen de memòries i ningú ha informat els grups de l'oposició. Però és que no acaba aquí la cosa, és que la mateixa setmana de la Junta de Portaveus li vam demanar, no, al portaveu d'Esquerra, doncs, que intentéssim arribar a un acord, perquè dins de la moció també es parlava d'aquests 32 habitatges del carrer Berenguer III que estan previstos, i clar, no podíem negar-nos amb una moció així. Llavors vam intentar llimar una mica amb la sorpresa que ens va comprometre que ens avisaria, i no ha sigut així, a tot el contrari. Arribem al ple i ens trobem amb una moció consensuada en comuns en la que el primer punt és recolzar aquestes al·legacions per part de l'Ajuntament. Home, el meu vot va ser negatiu, però no per la moció en qüestió, sinó per les formes. És que és impossible que jo pugui donar el meu vot consentit a unes al·legacions que no he vist. I em sembla molt lamentable, sincerament, que la senyora Escribano digués que els grups de l'oposició no havien fet, no havien demanat aquestes al·legacions. Home, sincerament, la regidora d'habitatge és ella, i és ella la que té que informar d'un problema que ha passat a Mollet, i més de la seva àrea, perquè moltes vegades ens truquen per coses que no són tan importants, i una cosa tan important som nosaltres els que teníem doncs, que haver-ho demanat. A millor, si ella hagués participat en una reunió, com va haver-hi, de Junta de Portaveus, ens ho hagués pogut explicar i ens haguéssim evitat doncs arribar a aquestes acusacions, que em va semblar, sincerament, molt fora de lloc. Tot i així, nosaltres, ja us dic, vam tombar, com a grup, aquesta moció, no tombar-la, que va quedar aprovada, per suposat, però nosaltres no vam donar el vot afirmatiu doncs perquè considerem que no es tracta solament... Jo no estic a favor mai de les zones tensionades, però és que no podem estar limitant solament el preu. El que s'ha de fer és ofertar més vivenda, perquè aquestes coses no passin. Llavors, el problema el que tindria que tenir el senyor Escribano que canvia d'opinió cada dos per tres, perquè ella va ser la que no volia el POM pel tema del Caderí, ara sí que el vol per seguir mantenint el govern, i el POM el que donava és això, més oferta de vivenda assequible. Per tant, no sé, és una moció una mica estranya, i nosaltres el que sí que tenim clar és que el que es necessita molt és vivenda de protecció, però per donar vivenda de protecció el que es necessita és que donem molta més seguretat als propietaris, que oferim també garanties davant d'aquests casos que passen d'impagaments i d'ocupació il·legal, que la senyora Escribano ni parla d'això, i sobretot generar molta més confiança a propietaris que tinguin pisos i que els puguin posar doncs, al mercat de lloguer. Per mi, això és més important que no limitar un preu.
2: A partir d'aquí, i ja que parlem d'habitatge, què n'opina de tot el que s'està visquent després del desnonament d'una persona gran a Madrid, de la Mari Carmen, i tot el que ha provocat amb aquestes acampades a Sol, també a Plaça Catalunya, però, si més no per l'acampada, sinó pel que està provocant doncs, amb el govern, amb aquests reials decrets que volen canviar una miqueta tot el panorama dels lloguers, de la vivenda, dels tenidors, grans tenidors, i que sembla ser doncs, que es poden aprovar i que això doncs, al final afectarà la vida dels molletans i molletanes.
3: Doncs jo crec que el cap Mari Carmen ens hauria donar una mica de fer reflexionar. Però també ens hauria de fer preguntar moltes coses tant al govern central com als seus socis de govern. Estem parlant d'una dona de 87 anys que portava més de 70 anys vivint a casa seva, pagant, i que va acabar pues, sent desnonada. La veritat és que és una situació molt dura. Però el que em sembla especialment preocupant és veure què ha passat, com comentes tu, políticament després, no? Perquè hem vist un govern central que porta anys dient que l'habitatge és una prioritat i quan arriba un cas tan excepcional com aquest, el que veiem és un govern que arriba tard i uns socis de govern que es dediquen més a retreure's la seva responsabilitat entre els dos partits. Jo he vist com sumar acusava públicament el PSOE de no haver aprovat a temps el decret d'habitatge i ho ha qualificat el desnonament d'inacceptable. I el Partit Socialista, el PSOE, per la seva banda, defensant que estava negociant doncs, aquest decret. Però, sincerament, el que jo no acabo d'entendre és que tant PSOE com Comuns governen junts. Llavors, no sé qui és el responsable. Perquè no pot ser que quan hi hagi un problema el PSOE digui que no té prou suports, que Sumar digui que el PSOE no compleix i que, mentrestant, una persona vulnerable, com la Mari Carmen, sigui qui pateixi doncs, aquestes conseqüències. I després tampoc acabo d'entendre doncs, que els senyors de Comuns facin solament proclames contra aquests desnonaments o exigeixen nous decrets quan el problema ja està sobre la taula. Les coses s'han de preveure molt més abans. Si realment volien evitar una situació com aquesta, també haurien d'explicar què han fet des de les institucions on estan governant per actuar abans que arribés doncs, un desnonament com el que estem veient doncs, en aquest cas de la Mari Carmen. Perquè, sincerament, la Mari Carmen no necessita una guerra entre partits. El que necessita és que algú busqués una solució que, per el que hem vist als mitjans de comunicació, ha passat per aconseguir doncs, que totes les parts se sentessin i poguessin negociar. I això I vull dir-ho i aprofitar per felicitar, doncs, és a l'Ajuntament de Madrid a través de la seva empresa municipal d'habitatge. L'Ajuntament ha actuat com a mediador entre la propietat, els advocats i la família de Mari Carmen, i aquesta mediació, doncs, ha permet veure, doncs, aquest acord que ens han anunciat els mitjans de comunicació, de que podrà seguir vivint a la seva casa amb una renta que no supera els 30% dels seus ingressos. I això és el que hem de posar entre tots en valor. I això no vol dir que els problemes de l'habitatge, doncs, es resolguin sempre amb una mediació. Evidentment que necessiten més habitatge assequible, el que deia fa un moment amb la moció presentada per Comuns, més oferta de lloguer i, sobretot, més recursos per protegir a les persones vulnerables. Però també necessitem una cosa que sembla que cada vegada costa més de trobar a la política, eh? Capacitat d'actuar i d'arribar a acords, perquè crec que ni el Partit Socialista, el PSOE, el nostre govern central en Comuns, hauria de prendre nota de tot això que està passant. Perquè el que hem d'evitar de cara a tothom és menys retrets entre els socis, perquè és una situació completament lamentable i deixa molt que desitjar. Menys anuncis de decrets que arriben tard, perquè quan el problema ja està sobre la taula tot ha d'anar a correr cuites. I sobretot més actuació abans de que una persona vulnerable arribi al dia del llançament, del desnonament, i veiem, doncs, que ara tothom al carrer demanant solucions immediates, situant-se allà en tendes de campanya, però que tot això es tenia que haver solucionat si les coses s'haguessin planejat molt més abans. Per això jo crec que tenen que haver-hi molt menys discursos i moltes més solucions. Les acampades poden fer veure com un teatre ara mateix, però que això no porta una solució. I molts dels que estan allà són responsables perquè els seus partits no han fet res i estan governant.
2: Doncs queda dit i parlat d'aquest tema. Després, d'altres que toquen a Mollet, m'agradaria comentar això, que des d'ahir la CIR ja ha tornat a Mollet després de gairebé 2 anys al cap de la Florida. Ens deien des de la CIR que la valoració allà era positiva, sobretot també per temes d'aparcament, però que al cap i a la fi, doncs, aquí, doncs, és molt més fàcil que la gent s'hi desplaci amb transport, o de fet Mollet, al ser una ciutat més gran, hi ha més gent afectada, acaba a la CIR, que per tant torna, doncs, a on ha estat sempre.
3: Jo crec que aquí hem de diferenciar i va conjunt, eh? Tant que el servei de pediatria també hagi tornat al cap de planellador després de totes les obres, perquè a moltes famílies era important, doncs, tenir l'atenció pediàtrica al seu centre de referència i evitar així, doncs, desplaçaments innecessaris. Jo crec que aquest retorn era molt desitjat. I ara, doncs, tenim el retorn de la CIR, que és l'atenció a la salut sexual i reproductiva, al cap de Camp Antiquet, i torna, doncs, després d'haver estat temporalment al cap de la Florida, de Santa Perpètua, durant també, doncs, les obres que s'han produït. I jo crec que això s'ha de valorar positivament, doncs, aquesta situació de provisionalitat, doncs, s'acabi i que els serveis recuperin, doncs, els seus emplaçaments habituals. I crec que aquí hi ha una qüestió molt important. Quan parlem de sanitat pública, no solament hem de parlar dels edificis o dels equipaments on estan, sinó hem de parlar de proximitat. Perquè a una família, per exemple, a nens petits, o a una dona que necessita, doncs, atenció ginecològica, com la que necessitem ser totes les dones, o per qualsevol persona que necessita un servei sanitari, doncs poder ser atès a la seva ciutat i al seu centre de referència és molt important. I, per tant, nosaltres ho desitgem i ho celebrem. Ara, també volem dir una cosa. També creiem que hem de mirar cap endavant. No volem que aquests serveis només es recuperi únicament la seva ubicació, sinó el que volem és que es recuperi i, si és possible, que millori també la qualitat i de l'atenció, no? Perquè ens preocupa especialment, doncs, que la sanitat pública sigui realment accessible, que hi hagi professionals suficients i que redueixin, doncs, aquestes llistes d'espera que sembla que mai acaben de reduir-se. Perquè tenir un CAP renovat és molt important, però també ho és poder aconseguir una cita quan la necessites i sobretot rebre una atenció també suficient i adequada.
2: Doncs ens quedem amb aquest darrer missatge. Susana, se'ns acaba el temps. De tot el que passi a la ciutat en parlem, com sempre, d'aquí una setmana. Que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies, com sempre, per escoltar-me.

0: Si ets un amant de les sèries, no et pots perdre En Sèrie. Una picada d'ullet a l'actualitat dins les principals plataformes de streaming. Estrenes, recomanacions, tràilers, tot el que cal saber sobre el món de les sèries 2.0. Cada divendres a 2:45 del migdia.
1: OVNIs. Fenòmens paranormals. Túnels misteriosos que l'Ajuntament insisteix a anomenar sots. Hi ha coses que passen a Mollet i no volen que ho sàpigues.
2: Expedient Mollet. Amb el vigilant de Pruneres.
1: Cada divendres a 4:45 de la tarda i dissabtes a 1:00 de la migdia. Escolta'm una cosa, però no vàrem quedar que faríem això de matinada? Quin horari és aquest? Escolta, vull parlar amb la...
2: Expedient Mollet.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Continguts en xarxa.
1: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
2: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a Menja't la vida. Em cau tot. Què tal? Com estàs?
3: Doncs molt bé, molt bé. Aquí sempre estic bé, ja ho saps, Fili, que la meva vida pot haver-se complicat en algun moment, però jo en aquest espai sóc feliç.
2: A mi em passa el mateix quan vens i segur, estic segura, seguríssima, que les persones que ens escolten també senten aquesta pau i aquesta alegria. De veritat, ho
3: doncs
2: sé.
3: Doncs me n'alegro. Si és així, hola, què tal? Com esteu?
2: Escolta, molts estem contents també perquè hem començat les rutines de normalitat, sí, després d'un estiu llarg. També recuperem aquesta secció i una de les coses que recuperem és l'escola, sobretot per als, sí, les mares i els pares, no? Tornar a les rutines, que també ens van bé. Però això també va lligat a menjar diferent, hi ha noves dinàmiques a casa i en concret també a les escoles, no? Uh-huh. Hi haurà novetats per aquest curs respecte als menjadors escolars, uh-huh, o n'hi hauria d'haver, no?
3: Sí, sí. El 2025 n'hem parlat a... Bueno, la temporada anterior en vam parlar, no?, que es va aprovar un reial decret en el que doncs estableix uns mínims, no?, unes bases per elaborar els menús escolars, pels aliments que s'ofereixen, per com es cuina, per la temporalització dels aliments, no?, i també doncs que aquests menús escolars estiguin supervisats per dietistes nutricionistes. He de dir que és algo que a Catalunya ja estaven fent, no? O sigui, l'Agència de Salut Pública de Catalunya porta 20 anys fent aquesta feina, però fins ara eren recomanacions i fins ara les escoles doncs era com a que triaven una mica, no?, si anaven en concordança amb aquestes recomanacions o no. Però ara des de l'abril del 2026 ja no és una recomanació, ja és d'obligatori compliment. Per tant, tots els menjadors escolars, ja no només de Catalunya sinó de la resta d'Espanya, de primària i secundària, han de complir aquests criteris del Reial Decret. Val? Llavors, els criteris ens diu, el que ens marquen és quins aliments i en quina freqüència han d'anar en primer plat, quins aliments i en quina freqüència han d'anar de segon, quins aliments i quina freqüència guarnicions, postres, en quina freqüència poden aparèixer fregits, en quina freqüència poden aparèixer carns processades, precuinats... Per tant, són unes normes molt, molt, molt, molt tancades, no? I que, doncs, això genera que segurament aquelles escoles que no havien anat ja evolucionant en els últims anys, doncs es troben amb canvis, no?, amb integrals, no?, o sigui, canvis que potser d'entrada, sobretot els nens i nenes més grans, he de dir que els nens i nenes més petits s'adapten molt més ràpid, no?, però els nens i nenes més grans doncs potser ja no troben contínuament doncs aquells àpats que potser els agraden més, no?, doncs per què no hi ha ara croquetes cada dues setmanes, no?, i per què doncs no hi ha llonganissa, botifarra, no?, o hamburguesa, o sigui, per què s'ha reduït això, o per què s'han canviat algunes preparacions, doncs que sapiguem què és, doncs perquè hi ha un reial decret que ens ho mane, no?, i que per tant ho hem de complir. Per tant, doncs aquelles famílies que us trobeu en què els vostres fills i filles arriben a casa amb alguna queixa sobre el menjador, doncs intentem no posar més pressió, no?, perquè des dels menjadors ja s'intenta que tota aquesta oferta doncs sigui lo més agradable possible, no? Aquí ja depèn també doncs si hi ha cuina pròpia, si hi ha una empresa de càtering, com cuina aquesta empresa de càtering, si hi ha línia calenta, si hi ha línia freda, no? Pues aquells aliments arribaran d'una forma o una altra, si se serveix amb safata o se serveix amb un plat, no? És diferent també la sensació o la palativitat d'aquest aliment, però bé, vull dir que en moltes escoles tinc constància, i més amb aquelles que jo treballo, no?, que intentem doncs millorar també la qualitat organolèptica d'aquests aliments, no?, perquè sí que és veritat doncs que hi ha molts que molts nens i nenes no estan acostumats a menjar-los, però poquet a poquet doncs anar-los fent més agradable.
2: I en canvis com també que hi hagi productes de temporada de proximitat.
3: Mm-hmm. Exacte.
2: Aquesta també és una reivindicació dels nutricionistes, en concret teva.
3: Sí, sí, sí. O sigui,
2: i que ja feies abans, sí, el decret, diguéssim, el treball d'escoles.
3: El Reial Decret doncs exigeix que hi hagi un 45% de fruites i verdures fresques i de temporada, per tant, això ho celebrem. I després també hi ha una part que existeix que hi hagi aliments ecològics, bàsicament això és per intentar doncs, tenir una línia més sostenible també. Val? O sigui, no, des d'aquí dic que no per ser ecològic nutritivament ha de ser millor, però sí que la productivitat no, doncs, pot ser més sostenible per al nostre entorn. Per tant, doncs, intentem, o aquest Reial Decret el que intenta és que tinguem menús més saludables i una miqueta més sostenibles també doncs, per cuidar no només als nens i nenes, sinó també al planeta.
2: Per tant, podrem assegurar que a partir de ja, suposo que ja per aquest curs, perquè si el Reial Decret es va aprovar a l'abril, suposo que a partir d'aquest curs ja s'ha de complir.
3: Sí, hauria de ser així. No? Exacte, s'ha de complir. Podeu consultar, el Reial Decret està publicat, per tant, és el Reial Decret 315/2025, el podeu consultar per veure quins són els criteris. Des de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, dins del programa PREME, el programa de revisió de menús, estan generant un aplicatiu que les escoles podran posar al seu menú per fer la valoració i veure si realment estan complint el Reial Decret o no, que això en breu ja es podrà fer, o les escoles ja ho poden fer. Per tant, doncs, també serà assegurar-se la pròpia escola o inclús les credencials les tenen les escoles, però inclús les empreses que fan o que treballen al menjador puguin donar un tip positiu, no? En què estan complint tots els criteris i, per tant, evitar sancions.
2: I com podem saber que l'escola on van els nostres fills i filles hi ha un nutricionista al darrere?
3: Doncs els menús han d'anar assignats. Els menús han d'anar assignats amb el número de col·legiat del dietista nutricionista, o sigui, amb el mínim, el número de col·legiat, potser a vegades el nom no surt, però una assignatura, i el número de col·legiat a Catalunya, doncs tenim el Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya i, per tant, ha de ser una nutricionista col·legiada.
2: D'acord, i tot això, clar, com sempre dius, és un dels... quants àpats, 5 dels 5 àpats que hem de fer a casa, no? O sigui, bueno, hem de fer durant el dia, o 4 o
3: 5,
2: els que
3: 4,
2: siguin.
3: O els que siguin, no? Perquè sí, ja sí. Sabem, això també és un mite que ja sabem, que no hem de fer les 5 menjades al dia, sí. Sinó que, doncs, bueno, dins de... Més que organitzar 5 menjades al dia, jo el que us recomano és que organitzeu 5 moments en el que us plantegeu o pugueu veure si en el cas dels nens i nenes tenen gana
2: si
3: per poder-los oferir. Exacte.
2: D'acord. I els adults també.
3: I els adults també. M'agradaria fer una puntualització amb el tema dels menús, Pili, perquè no m'ho vull oblidar, i és superimportant, i a part comencem el curs. Hi ha nens i nenes que esmorzen a les 8 del matí a casa, fan un mig matí a les 10:30 i després dinen a les 12:30. Aquestes carmanyoles on hi poseu tot el menjar del dia...
2: és cert.
3: Val? No hi poden ser. I vaig a dir-ho així, ja sabeu que mai dic això ha de ser així blanc o negre, però en aquest cas no hi poden ser. Per què? Perquè si ja has esmorzat a casa i no hi ha espai temporal per fer la digestió, per posar-hi una altra carmanyola amb la fruita, l'entrepà, a part, no? O sigui, mil coses en aquella carmanyola.
2: Fruits secs.
3: Clar, s'ho mengen a les 10:30. En 2 hores dinen. És que amb el que han esmorzat a casa i el que han fet a mig matí, tenen molts d'ells i elles tenen energia fins a mitja tarda o entrada a la nit. Per tant, si han esmorzat bé a casa, a mig matí, una fruita, i si des de l'escola ens estan dient que és un nen o una nena que menja poc o que li costa provar coses noves, inclús ni això a mig matí.
2: Perquè després arribin amb una mica de gana.
3: Una nena que arriba sense gana a l'hora del menjador, clar, penseu que, sobretot els més petits, no, també, són aliments que potser no són nous, potser els mengen, però la preparació sí que és nova. Els més grans s'han passat tot l'estiu, no sé què menjant, però lo del menjador no. No dic que sigui malament, però lo del menjador no. Per tant, la forma de cuinar també ha canviat. Llavors, hem de donar oportunitat a que arribin amb una mica de gana, perquè
2: clar,
3: és que si no... No,
2: és que no,
3: tastaran
2: han
3: res.
2: Hores, són 4 hores.
3: No tastaran
2: des
3: res.
2: Des de l'esmorzar, màxim 4 i mitja o por ahí.
3: Ara entenc que si ja dinen més tard, dinen a la 1, a 2:15 i de 2, i han esmorzat molt poquet al matí, perquè són nens i nenes que quan s'alcen no tenen gana, doncs entenc que puguem posar alguna cosa, però alguna cosa, no tot el que han de menjar durant tot el dia. És que les carmanyoles que surten a Instagram...
2: Clar, fan molt mal.
3: Són instagrameables, però ja està.
2: És que és veritat.
3: Ja està.
2: Sí, Sí. Aquelles carmanyoles matins... amb els departaments i veus allà les, el pa, les casquetes, l'embotit, la fruita, els fruits secs, és cert.
3: Jo em pregunto...
2: És un dinaret, allò.
3: Jo em pregunto, vosaltres què prepareu això? Us ho menjaríeu a mig matí després dinaríeu?
2: A les 12:30 no.
3: La gran majoria que tenim vides sedentàries no ens ho menjaríem, per tant. Doncs siguem conscients que el volum del seu estómac, la quantitat que necessiten i, de veritat, o sigui, permetem que les finestres d'oportunitat siguin en aquells moments on hi ha una oferta que cobreixi necessitats, no? El dinar, el sopar...
2: Bueno. Naila, t'adorem! Bravo, Naila! Gràcies! Necessitem molt.
3: Feliç inici, i ja sé que les famílies esteu supercontentes, així que disfruteu.
2: Sí, és una altra bogeria, no? Sí. Perquè entre les escoles... Les
3: sí, després han de córrer les nits, però sí, ja en parlarem del sopar, en parlarem un altre dia.
2: Doncs va. Gràcies per ser-hi, Naila. Et seguim amb my_nutritionist a Instagram, que a més allí podem fer preguntes, tantes
3: sí,
2: com vulguem.
3: Sí, i tinc novetat, Pili, molt ràpidament. He estrenat canal a YouTube i cada setmana tindreu un vídeo, es diu La biblioteca de la nutrició infantil i la idea és crear una biblioteca de nutrició a YouTube, així que cada setmana no he decidit encara el dia, de moment està sent els dimarts, però estic deixant que els meus seguidors i seguidores em diguin quin dia els hi va millor, potser el diumenge a la nit o no sé quin dia els hi anirà millor per estrenar, però cada setmana tindreu un vídeo sobre alimentació infantil.
2: I si la voleu en físic, també podeu a la mesa s'impressiona és
3: sí.
2: El llibre de la Naila Martínez. Gràcies per ser-hi una setmana més.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Continguts en xarxa.
4: Si ets un amant de les sèries, no pots perdre En sèrie. Una picada d'ullet a l'actualitat dins les principals plataformes de streaming. Cada divendres a 1:45 del migdia.
5: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i està informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
6: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
7: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
8: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí. Què era exactament?
9: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, al municipi de Germanà de Mollet.
10: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
11: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: l'efecte de la gelosia quan apareix un germà o una germana i la relació mare-fill o filla. Aquest conte inclou una doble pàgina final amb consells per a les famílies. Ens l'expliques una miqueta, Lluís?
1: Sí, tant, amb molt de gust. Mira, el Max estava estrany des de que havia tingut la seva germana. No sabia què li passava i s'enfadava molt sovint amb els seus pares. Però la seva mare també se sentia confosa. Això de tenir dos fills era nou per ella. Cada dia que passava la situació es complicava més. Però llavors, pum! Va aparèixer un fullet amb barret i maletí que es presenta a la família com el senyor Malestar i els ajuda a detectar què els passa i com connectar de nou.
0: A veure si aquest senyor Malestar pot ajudar el Max i a la seva família. Esperem que sí. Bé, per tal d'esbrinar-ho, us recomanem que descobriu el conte Benvingut, senyor Malestar, de la Miriam Tirado, amb unes magnífiques il·lustracions d'en Joan Turú, i és editat pel CEP i la Nansa i recomanat per a nens i nenes a partir de 2 anys.

0: I així, pàgina a pàgina, història a història, tanquem per avui l'hora del conte.
1: I esperem que hagueu gaudit tant com nosaltres d'aquest viatge ple d'emocions. Des del fil invisible de l'aire fins als superpoders del nostre amic Tim.
0: I com sempre, fa falta una bona dosi de ritme per acabar amb un gran somriure. És el moment de fer la nostra ballaruca. Avui us deixem en la millor companyia musical, amb la festa i la rumba d'en Pot Petit i l'Andril Rombero, amb la cançó Avis i Àvies.
1: Doncs vinga, a moure el cos i a cantar molt fort. Moltes gràcies per ser-hi una setmana més i fins la propera. Per avui us deixem, però amb moltes ganes de que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més rebonic.

0: Si ets un amant de les sèries, no et pots perdre En Sèrie. Una picada d'ullet a l'actualitat dins les principals plataformes de streaming. Cada divendres a 2:15 del migdia.
1: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
2: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.
3: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula rondinar. Diuen que rondinar és l'esport dels impacients. Hi ha persones que canten, persones que xiulen i persones que, senzillament, rondinen. De fet, probablement tots rondinem alguna vegada. Quan el trànsit s'encalla, quan una cua no avança o quan la pluja arriba just el dia que havíem planificat una excursió, és fàcil deixar anar algun comentari mig entre dents. I és aleshores quan entra en escena un dels verbs més expressius de la llengua catalana, rondinar. El diccionari defineix rondinar com murmurar, dir en veu fosca i en to de queixa o d'irritació. També recull el sentit de produir sons rogallosos o bronzents, tant en animals com en objectes. La definició retrata perfectament el fenomen. El qui rondina no protesta de manera oberta ni fa un discurs elaborat. Rondina és una forma de queixa discreta, sovint persistent, que es manifesta en paraules poc clares, comentaris repetitius o murmuris de desaprovació. Sabeu, però, d'on ve aquesta expressió? Es diu que és de formació expressiva i onomatopeica, és a dir, la mateixa sonoritat de la paraula evoca el soroll greu i continu de qui es queixa. No és casual que, quan escoltem algú rondinar, sovint ens sembli que produeix una mena de brunzit constant. La paraula sona gairebé com allò que descriu. Hi ha molts sinònims relacionats amb aquest verb, formes com remugar, murmurar, brunzir, rebotegar, protestar, etc. Tot i això, cadascun d'aquests mots té matisos propis. La llengua popular ha creat també el substantiu rondinaire. Tots coneixem alguna persona a qui sembla que res no li acaba d'anar bé. Fa fred, es queixa. Fa calor, també. Hi ha massa gent, malament. N'hi ha poca, pitjor encara. És rondinaire. Expliquen que Fraga rondinar també significa rondar o fer un tomb. Es tracta d'un significat ben diferent de l'habitual i que mostra com els mots poden evolucionar de maneres diferents segons el territori. I si després de llegir aquest tastet considereu que m'he allargat massa, sempre us quedarà l'opció de rondinar una mica. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari Català-Valencià-Balear, el Cuber Moll, del Gran Diccionari de la Llengua Catalana i del Diccionari de Sinònims d'Albert Gené. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.

Gabon, arri, buenas noches, buenas noches, bona nit i benvinguts. Jazz Women and Jazzmen del Camps de Cotó. Doncs vinga, com sempre, ja estem disposats a començar, com totes les setmanes, i com sempre, amb el record del nostre papi Cifu, fent-nos nostra aquella frase seva, que en castellà, i nosaltres la traduïm al català, deia així: benvinguts a aquest programa de jazz per tu, que t'agrada el jazz. I això que escoltes ho fabriquem i ho fem amb tot el nostre amor, amb tot el nostre afecte, des dels estudis AFB de Montcada i Reixac. I us recordo a tots que el Camps de Cotó és un programa que s'emet a través d'un grup d'emissores locals que li donen suport, que l'emeten a través de les seves emissores d'AFM, i que també hi han diversos allotjaments de servei multimèdia, com són els més coneguts, ja ho sabeu, a l'Spotify o a l'eBooks, entre d'altres, i que també tenim aquesta adreça, aquesta és www.andreujazz.com, www.andreujazz.com. Si us ve de gust, des d'aquí us podeu apropar una miqueta més al nostre espai jazzístic, i allà trobaràs, doncs, diversos enllaços, diversos links que et duran a llocs interessants d'això que tu i a mi, Jazz Women and Jazzmen, ens agrada, el món del jazz. Bé, avui el nostre programa d'aquesta nit continua amb la biografia que vam encetar d'un gran, del nostre estimat Sonny Rollins. Per tant, dit tot això, espero que tingueu un bon programa i un bon jazz. El nostre espai d'aquesta nit comença així.

Bé, i avui, amb aquesta segona part, disposats a començar aquesta segona part amb homenatge a un dels grans gegants que ens va abandonar, ni més ni menys que el passat 25 de maig. Nosaltres ja vam fer aquesta primera part que trobareu, si ho desitgeu, a través d'aquestes 3w.andreujazz.com amb diversos enllaços, i li dediquem, com no, la segona part a aquest gran gegant, com us he dit, el gran colós de la història del jazz, ni més ni menys que a Sonny Rollins. I ens vam quedar amb la primera part sobre l'any 1956, i hem de recordar que al 56, doncs bé, Sonny Rollins va començar a enregistrar el primer d'una sèrie d'enregistraments històrics publicats precisament amb el seu propi nom. I a més, amb tots ells va introduir la pràctica, ara bastant comú, de tocar bop en compàs 3-4. Va ser un dels grans innovadors, sobretot d'això, que ja s'havia fet, però que Sonny Rollins va ser el principal referent a seguir. Entre d'altres, el tema Saint Thomas, que avui escoltarem, va iniciar les seves exploracions dels patrons del calipso, i Blue Seven, un dels temes que sentirem avui, o avancem, va ser aclamat per Gunther Schuller com a demostració d'una nova manera, va dir ell, d'improvisar temàtica, en la que el solista, com a demostració d'aquesta manera única i intransferible, desenvolupa motius extrets del seu tema, o sigui, de la seva pròpia idea en quant a la melodia, doncs extreu totes aquestes possibilitats. Way of West, un altre dels àlbums, aquest del 57, que també seguirem avui, va ser el primer àlbum de Rollins, amb un trio de saxo, contrabaix i bateria. Ahir Sonny Rollins ens va oferir una solució a les, diríem, les seves dificultats de llarga data amb pianistes incompatibles, i va exemplificar la seva ingeniosa capacitat per improvisar sobre material trivial. Sabem que Sonny Rollins tenia certa dificultat a l'hora d'escollir alguns pianistes. Wagon Wheels o I'm a Hulk Hogan, o per exemple aquell It Could Happen to You, també del 57, van ser el primer d'una llarga sèrie d'enregistraments en solitari sense acompanyament, i després va aparèixer el 58 el The Freedom Suite.

no us desvello, però s'havien quedat amb el quintet de Clifford Brown i Max Roach, recordeu? Pues bé, anem a escollir una col·laboració indispensable que té gastat a totes les bones biografies, discografies de Sonny Rollins. I és el que va enregistrar ell als estudis Van Gelder a Hackensack el dia 24 de maig de 1956. I en aquesta ocasió, amb qui? Pues això, sota el títol de Sonny Rollins Quartet with John Coltrane, va aparèixer aquest meravellós àlbum que duia per títol Tenor Madness. Pues bé, anem en companyia de Rollins i Coltrane i recordem aquest enregistrament històric del 24 de maig del 56, aquest Tenor Madness, amb Sonny Rollins al tenor, John Coltrane al tenor, Red Garland al piano, Paul Chambers al contrabaix, Philly Joe Jones a la bateria, i aquesta obra mestra, aquest Tenor Madness, comencem amb aquest blues, aquest meravellós històric blues en companyia de Rollins i John Coltrane.

Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.

Caram, un bon tros de història que ens acabem d'emportar amb aquesta segona part a la biografia de Sonny Rollins. I en aquesta ocasió, Sonny Rollins, al costat del gran quintet dels 50 de Miles, el seu gran primer quintet de la història del jazz, de Miles Davis, que eren doncs, al costat de John Coltrane, de Rick Garland, de Paul Chambers i de Philly Joe Jones, que eren aquest gran quintet de Miles dels anys 50. I el tema que escoltàvem, aquest Tenor Madness, aquesta peça que és doncs bé, un blues de 12 compassos, un tema que dura aproximadament 12 minuts 16 segons i que, bé, l'estructura dels solos és especialment interessant perquè després d'aquests solos individuals, doncs, ja hem escoltat que hi havia una llarga secció de quatres entre els músics. I començava a obrir foc John Coltrane, que és qui obre les improvisacions, fa aproximadament, ha fet 7 coros de blues magnífic, això sí, deixant ben entès que en aquell moment ell, al igual que Rollins, no ens oblidem, era un dels models d'improvisació més avançats, per no dir el més avançat del moment. Ja estàvem en aquell any on ja John Coltrane començava a emergir de manera notable, al igual que paral·lelament Sonny Rollins, que és el que agafa el relleu de Coltrane i després desenvolupa el seu solo. El solo possiblement de John Coltrane més contemporani, més modern, més accelerat, jo crec que el de Sonny Rollins encara jugant més sobre la melodia, més humorística, més diria jo, més terrenal i més intens. Aquestes són les meves apreciacions. Després apareixia el primer solo de piano després dels dos tenors de Red Garland, com sempre amb aquest equilibri seu incombustible, i com no, després el gran mestre Paul Chambers del contrabaix, que bueno, ens brindava un solo de baix bueno, relativament breu per la llargada del tema. I després venia una de les parts estel·lars del tema, que era bueno, aquests intercanvis de quatres on Coltrane i Rollins, Coltrane primer, Sonny Rollins després, doncs com es diria en castellà, se baten el cobre amb Philly Joe Jones desenvolupant doncs, aquests quatres magnífics. Després, posteriorment, hem escoltat com tornen a aparèixer Coltrane i Rollins amb nous intercanvis per acabar el tema, tornar-lo a reexposar i deixar aquest trosset d'història avui amb el nostre espai. Recordant aquesta gran trobament entre aquests dos monstres i aquest Tenor Madness, recordem, del 24 de maig del 56, ahir estaven, com no, Sonny Rollins el tenor, en companyia de John Coltrane, també el tenor, Red Garland al piano, Paul Chambers al baix i Philly Joe Jones a la bateria, ja sabeu, el quintet de Miles d'aquella època. Bé, ens anem pel que molts de nosaltres, ja diria per una immensa majoria, és el gran disc de Sonny Rollins. Ens anem ni més ni menys que amb aquest saxofon Colossus. El disc més, un dels discos històrics més emblemàtics de la història del jazz, un d'aquests discos que molts de nosaltres tenim com la referència quan volem sentir una obra mestra, perquè tot ell, des de principi a fi, és una autèntica obra mestra. Però ara ens podem estar també de continuar amb blues, i és que anem amb aquest Blues 7. Aquest extraordinari tema, jo diria galàctic tema, que representa un abans i un després, com tot el disc de Sonny Rollins. I què té d'especial aquest Blues 7? Doncs bé, que la peça està basada en una estructura de blues, també com l'anterior, de 12 compassos, amb si bemol. Està a un tempo mitjà de swing, però el més interessant és que Rollins no tracta el blues com una simple seqüència de canvis sobre el qual improvisar, sinó que el que fa és extreure material melòdic del propi tema i transformar-lo durant la improvisació. Anem a escoltar-ho? Doncs anem a sentir aquesta meravella, aquesta obra mestra que pertany a aquest saxofon Colossus, enregistrat el 22 de juny de 1956, i en companyia d'ells, ni més ni menys que Tommy Flanagan al piano, Doug Watkins al contrabaix i Max Roach, ni més ni menys, a la bateria. Van Gelder Studios, Hackensack, New Jersey, 22 de juny 1956, i aquest tros d'història, aquest inoblidable Blues 7. Fixeu-vos en què fa el mestre Sonny Rollins.

Fresh On Records, els nous talents d'arreu, els músics de casa nostra, les reedicions més acurades, tot amb el prestigi d'un dels segells més importants de tota Europa. Fresh On Records. Descobreix un món de jazz d'ahir, d'avui i de sempre.

un tros d'història enorme que acabem d'escoltar, i vosaltres, els bons, les bones jazzwoman, els bons jazzman, doncs esteu segurs, segurs, segurs de que acabeu de sentir és tota, com dic, una obra mestra indiscutible. Perquè estem al davant d'aquest àlbum, aquest Saxophone Colossus, que aquest Blues Heaven al costat de tots els temes que inclouen aquest àlbum, com el You Don't Know What Love Is, el Saint Thomas, el Stroud Road o el Moritas mateix, són una autèntica obra mestra musical del segle XX. I com deia en Sonny Rollins, mostrant-nos aquesta sensació tan narrativa, tan especial, tan, com dient, ara faig un solo d'acords, o sigui, ell no sembla que ens digui, ara vaig a fer un solo d'acords sobre els acords i ja està. No, no, ell ens diu, què puc fer amb aquesta melodia? I aquesta és una de les raons per les quals aquest solo té una sensació tan narrativa, tan especial. A l'ordre de les solos que hem sentit aquí, hem marcat, doncs, com no, Sonny Rollins, el primer d'ells, Tommy Flanagan, el segon dels solos, atenció a Max Roach, ara us dic el què, Max Roach el tercer, i Sonny Rollins després, i després un intercanvi entre Rollins i Roach, amb dos passatges breus per el senyor Doug Watkins, extraordinari també. Però, com us dic, hi ha un detall molt interessant, a part del que ens diu Rollins, que és amb el propi Max Roach, el solo de Max Roach, no és un típic solo de bateria posat allà, doncs, bé, perquè toca i toca el tron de la bateria. No, no, no. Durant el solo de Max Roach, no sé si heu apreciat com manté present aquesta estructura harmònica i melòdica del blues, de la pròpia, del propi blues que estava narrant-nos Sonny Rollins, i de quina manera interpreta aquesta melòdica del tema i del propi blues. No està simplement acumulant, podríem dir, tecnicismes, redoblaments, accents i velocitat. No, no, no, no. El propi Max Roach, si fem una anàlisi detallada d'aquesta intervenció, està construint el solo sobre aquests canvis harmònics del Blues Seven, i fins i tot interpreta la melodia mitjançant el llenguatge de la bateria. Això, el solo de Max Roach és absolutament d'estudi. És una absoluta meravella, una absoluta obra mestra, com el de Rollins. Aquesta narració, aquesta capacitat de poder fer amb un solo de blues bàsic, podríem dir així, podrien crear 20 temes més gràcies a la inventiva genial del gran Sonny Rollins. Ha de dir que Tommy Flanagan, a més, amb el disco, és extraordinàriament discret. El seu piano mai competeix amb Sonny Rollins i li proporciona sempre aquest marc harmònic molt clar perquè, doncs bé, el saxofonista pugui desenvolupar extraordinàriament, com hem sentit, aquestes idees. I Doug Watkins, que també està ahí, és una peça fonamental per donar pes, sobretot pes i sobrietat al swing. El seu baix, juntament, com dèiem, amb Roach, proporcionen aquesta sensació de moviment constant, però mai excessivament carregat. Una absoluta obra mestra. Ahir ens hem quedat recordant aquest Blues Seven, que pertany a aquest gran saxofon Colossus, enregistrat el 22 de juny de 1956. Sonny Rollins al tenor, Tommy Flanagan al piano, Doug Watkins al contrabaix i Max Roach a la bateria. Tot una obra mestra.

Bé, i qui havia conegut, i així ho vam fer a la primera part, molt bé i molt de prop a Sonny Rollins, va ser el propi Thelonious Monk. Doncs bé, ara tornem amb Thelonious Monk i tornem a un altre enregistrament d'aquests que, com el Blues 7, no pot faltar a la vostra discografia. En aquest cas, liderat pel nostre estimat Monk, i el títol de l'àlbum és aquest, ni més ni menys, que aquest Brilliant Corners. Ahí està el nostre estimat Sonny Rollins, amb dues formacions, o sigui, una, podríem dir, amb Ernie Henry, el sexual, el propi Sonny Rollins, el tenor, Monk al piano, Oscar Pettiford al contrabaix i Max Roach a la bateria, amb el primer dels temes que escoltarem dintre d'aquest disc, que és, ni més ni menys, el Brilliant Corners. I després, el segon dels temes que escoltarem d'aquest disc, que aquest vam ser Swing, aquests dos meravelloses composicions de Monk, i en aquesta ocasió, ahir estarà acompanyat per Sonny Rollins, per Clark Terry a la trompeta, el propi Sonny Rollins al tenor, Thelonious Monk al piano, Paul Chambers al contrabaix i Max Roach a la bateria. El primer, el Brilliant Corners, enregistrat, això sí, dintre del mateix àlbum, el 15 d'octubre de 1955, i el segon, aquest Bemsha Swing, enregistrat el 7 de desembre de 1956. O sigui, quasi, quasi més i mig després. Anem amb aquesta altra obra mestra, amb Monk, Rollins i aquest Brilliant Corners, Brilliant Corners i Bemsha Swing.

Gaudeix i descobreix The Changes, un dels segells discogràfics independents més reconeguts i rellevants de casa nostra. Un col·lectiu de creació musical que dona veu a tota una generació de músics emergents i remarcables dels nostres dies. Trobaràs totes les seves propostes tant en format d'àlbum digital per descarregar o disc compacte a thechangesmusic.com.

Caram, caram, caram, eh? Ens hem quedat amb aquest àlbum enregistrat el 15 d'octubre de 1956, aquest Brilliant Corners, liderat, en aquest cas, per Thelonious Monk. I anem pels temes. Primer hem escoltat aquest Brilliant Corners, que és una peça, hem de dir, extraordinàriament difícil. És una d'aquestes composicions més complexes de Monk. La forma no és, podríem dir, la típica estructura regular de 32 compassos, sinó que el tema té seccions de longituds així molt irregulars i, a més, Monk doncs fa que la banda alterni dos nivells de tempo. Vosaltres haureu apreciat doncs aquests dos nivells, que el primer doncs apareix en un tempo més contingut i després es passava a double time, a doble temps, i això era una gran dificultat. Fins i tot hem llegit que es van arribar a fer aproximadament 25 preses d'aquest tema, i la versió que coneixem a l'àlbum doncs va haver de ser muntada a partir fins i tot de diferents preses, perquè no hi havia una completament satisfactòria de principi a fi pel sempre exigent Thelonious Monk. I era Sonny Rollins precisament el que obria el tema amb el seu solo, era el primer solista, i feia el seu solo doncs bé, respectant molt clarament aquest caràcter melòdic del tema, i ell sí que afronta aquests canvis de tempo doncs bé, amb una seguretat absoluta, amb una manera doncs tranquil·la d'enfrontar-s'hi sense absolutament cap dificultat. Després apareixia Thelonious Monk al piano, doncs que ahir veiem que no es dedicava només a demostrar virtuosisme, sinó que estava jugant amb els silencis, les dissonàncies, els accents i fragments d'aquesta pròpia melodia. Herney Henry apareixia en tercer lloc, i és especialment interessant perquè Monk en aquell moment ja heu vist que deixava de tocar el piano mentre Henry estava improvisant, i precisament ho va fer per no dificultar-li l'orientació difícil, torno a dir, dels temes dins d'aquesta peça, repeteixo, tan complicada. I per últim, Max Roach a la bateria. Hi ha un passatge solista de Max Roach que aprofita doncs bé, especialment aquests canvis de tempo i els silencis de la composició d'op per crear polirítmia creativa a dojo. El gran atractiu de Brilliant Corners, diríem, que és que Rollins és el primer que aconsegueix convertir aquella arquitectura gairebé impossible de Monk en improvisació fluida. Monk li havia demanat que utilitzés la melodia com a punt de partida del seu solo, ens posa aquí en llibret, i Rollins ho fa, doncs ja ho heu vist, d'una manera extraordinària. I després hem escoltat aquest Bem Sashwing, que és una composició molt més compacta i directa que Brilliant Corners. El tema té aquella característica escriptura de Monk en què, doncs bé, una melodia aparentment senzilla està plena d'accents, desplaçaments rítmics i petites sorpreses harmòniques, i hi ha un element sonor a més, no sé si us he fixat, molt particular, i era que Max Roach està tocant els timbals. Sí, Max Roach ahir, a part de la seva bateria, porta els timbals. Els solos són el primer Monk, Rollins, un breu i però sempre agraït solo del grandíssim Clark Terry, i acaba el tema amb un altre solo marca de la casa de Thelonious Monk. Ens hem quedat amb aquesta altra obra, aquest Brilliant Corner, repetim, amb dues formacions, però Sonny Rollins amb les dues d'elles, una del 15 d'octubre del 1956 i una altra del 7 de desembre del 56, en companyia de Thelonious Monk i en la seva obra mestra, com no, Brilliant Corners. Bé, ens anem amb Wild West, del 57. Aquest va ser el primer àlbum de Rollins amb un trio de saxo, contrabaix i bateria, i que, com dèiem abans, ens va oferir una solució a les seves dificultats que ell sempre tenia de sempre amb uns pianistes que ell considerava que eren incompatibles amb el que ell volia dir, i aquí ens va exemplificar, diguem, la seva ingeniosa capacitat per improvisar sobre aquest material tan meravellós del Way Out West, una altra de les grans obres mestres de Sonny Rollins. Nosaltres ens quedarem amb ell i ens quedarem acompanyat de, fixeu-se, quins elements, ni més ni menys que de Ray Brown al contrabaix i Shelly Man a la bateria. Vaya tros de disco, vaya obres mestres aquesta nit. Sonny Rollins i el seu trio. Repeteixo, Sonny Rollins al tenor, Ray Brown al contrabaix, Shelly Man a la bateria.
pels estudis contemporani, un àlbum enregistrat a Los Angeles el 7 de març de 1957. I com no, ens quedem amb dos clàssics d'aquest àlbum, el I'm an Old Cowan i aquest Vaughan Wells. Dos obres mestres més aquesta nit, totes obres mestres indiscutibles del gran, del grandíssim, del genial Sonny Rollins. Som-hi.

Blues Homes és més que una botiga de discos, vinils, materials d'importació i un ampli catàleg. Blues Homes, el plaer de paladejar un buquet jazzístic incomparable. T'esperem al carrer Benet i Mateu 26 de Barcelona, telèfon 93 280 60 28 o entra a la pàgina web www.bluesons.com.

Bé, aquí tenim el nostre Sonny Rollins acompanyant a Javi Lincoln, ni més ni menys. I ens hem quedat amb una altra obra mestra. I és que és una nit d'obres mestres, totes les que hem sentit, totes, absolutament totes, era el moment de màxima fecunditat on començava a créixer el gran geni i tot el que tocava era hort. I ahir ens hem quedat amb aquests estudis contemporaris a Los Angeles, un dia tal com el 7 de març de 1957, amb aquests meravellosos dos temes. Aquest I'm an old cowboy, o sigui, soc un vaquer, aquest seria més o menys el títol, soc un vell vaquer, i aquest Way Out West, que crec que abans us he dit un altre tema, no? Hem sentit el Way Out West, que és, diríem, traduït allà lluny, a l'oest. Doncs bé, aquests dos grans temes del nostre estimadíssim Sonny Rollins. I, com dèiem, aquest I'm an old cowboy és el primer tema de l'àlbum i una versió d'un tema antic de Johnny Mercer. Això procedia d'una pel·lícula, la pel·lícula Rhythm on the Range, i Rollins agafa una cançó deliberadament humorística i la converteix, doncs bé, amb aquesta peça de jazz extraordinàriament sofisticada que hem escoltat. El tret més evident i més curiós és el ritme que portava Shelly Manne, que imita, doncs, gairebé el trot d'un cavall mentre Ray Brown estava proporcionant aquesta base més que sòlida. I els solos, doncs, no ens tornarem a repetir. Sonny Rollins, saxo tenor, llibertat d'idees, tranquil·litat, no es veu subjecte a cap element harmònic. Ray Brown portant un pes específic tot el temps i Shelly Manne marcant aquesta directriu, jo diria, un tat peculiar a l'hora d'interpretar aquesta peça amb la seva meravellosa manera de tocar. I aquest Way Out West, que és una peça, doncs, molt representativa de Rollins del 57, un tema, pues, ja ho hem vist, amb una gran identitat rítmica, construït perquè el propi Sonny Rollins pugui desenvolupar llargues idees sobre una base que només té baix, tornem a repetir, i bateria. I el més interessant és que Ray Brown aquí hem vist que no era simplement un acompanyant. En aquesta formació, el seu baix ha de suggerir simultàniament el moviment harmònic que normalment proporciona un pianista. Això és el que el propi Sonny Rollins li va demanar i que ho va fer ahir, doncs, el nostre estimat Ray Brown, de manera excelsa. El pare del contrabaix pop, ni més ni menys. I els solos, doncs, primer Sonny Rollins, repetim, Ray Brown contrabaix, Shelly Manne a la bateria, i després retornava el propi Sonny Rollins al tema. Dos temes, dos joietes més que pertanyen a aquest Way Out West, aquest meravellós obra mestra, aquesta meravellosa obra mestra, amb Sonny Rollins al tenor, Ray Brown al contrabaix, Shelly Manne a la bateria, enregistrat als estudis Contemporary el 7 de març de 1957. Bé, em vull quedar amb un tema d'un dels àlbums clàssics, també, d'aquests que nosaltres escoltem, i, o més ben dit, els que tenim discografia de Sonny Rollins, doncs intentem que sigui un dels indispensables, com és aquest Sonny Rollins volum 2. I em vull quedar amb un àlbum que pugui, amb aquest àlbum, i que ens pugui resumir tot el que hem vist durant aquesta nit abans d'anar-nos-en amb el concert en directe. Aquesta llibertat d'idees, aquesta plenitud, tot, absolutament tot, quedo amb un tema que ens ho demostrarà estupendament dintre d'aquest àlbum. Recordem, enregistrat el 14 d'abril a Hackensack, als Van Gelder Studios, ja sabeu, Blue Note por excelencia, un dia tal com el 14 d'abril de 1957. I ahí estan Jay Jay Johnson al trombó, sí senyors, Jay Jay al trombó, Sonny Rollins al tenor, Ori Silver, Papi Piano, Harbop al piano, el nostre estimat Paul Chambers al contrabaix i Harb Leaky a la bateria. Per tant, ens quedem amb aquest Just a Bit Out of Dream. Just a Bit Out of Dream, aquest tema, i anem a veure moltes de les coses que hem parlat aquesta nit, i ahir Sonny Rollins ens les plasmarà meravellosament bé. Anem-hi? Pues som-hi.

0: Camps de cotó. Com m'agrada.
1: Quina meravella, eh? Perquè amb aquest Just Tip Out of Dreams hem volgut, o he volgut, millor dit, pràcticament fer una mica de síntesi de tot el que hem estat parlant aquesta nit sobre el gran geni, sobre el gran Sonny Rollins. I aquí hem vist que el tema era a temps mig, alt, tema a temps mig, mig alt, que el presentava Rollins i que hem vist com amb segona veu estava Jai Jai pel darrere fent unes contrafrases absolutament bellíssimes. El tema era exuberant, i aquí veiem el que hem dit durant tota la nit, aquest domini de Rollins, tècnicament perfecte, com deia, la seva exuberància sortia per tot arreu, la seva soltura, la seva digitació, amb aquestes idees fluides, absolutament originals, i que per mi, almenys, anaven en aquell moment una miqueta més enllà de tots aquests leaks propis del bebop i parkerians, perquè ja sabeu que amb l'aparició de Parker tothom, sempre més, va sonar a Parker, això està clar. Però hi havia músics que en aquell moment anaven una miqueta més enllà i guardant aquest envoltori parkerià deien coses que anaven, torno a repetir, com John Coltrane, com el nostre propi Sonny Rollins, deien coses que anaven una miqueta més enllà. I aquí hem vist, doncs, com ens ho estava demostrant Sonny Rollins amb aquesta presentació i amb el seu solo absolutament magnífic. Doncs hem vist un segon solo de Jai Jai impecable, amb el seu staccato particular, la seva rapidesa, sempre, jo diria, quasi lírica, melodiosa, i alhora també contundent. Pare de, repeteixo, del trombó bebop per excel·lència. El tercer solo ha estat per Silver, amb la seva clàssica mà esquerra, que sempre defineix perfectament els compassos, quasi metronòmicament, mentre la dreta està creant autèntiques lligadures imprevisibles, com era aquestes lligadures hardbopianes del nostre papi Silver. I després ha aparegut Paul Chambers amb un solo amb arc, marca de la casa, marca del propi Chambers, gran solo, curt, però gran solo de Paul Chambers, i després aquests quatres del propi Sonny Rollins i Jai Jai Johnson amb el propi Hart Blakey. Tot un tema que ens ha resumit el que tant i tant hem parlat aquesta nit de Sonny Rollins. Ahir, recordo, Hackensack, 14 d'abril del 57, Van Gelder Studio, Jai Jai Johnson al trombó, Sonny Rollins al tenor, Ori Silver al piano, Paul Chambers al contrabaix i Hart Blakey a la bateria, amb aquest trosset d'història, també avui dedicada a Sonny Rollins.

Com ens estava agradant sentir aquest trosset de solo de contrabaix. Bé, i ens anem al nostre concert en directe. Això pertany al disc Freedom Wheeler, que es va reeditar ara fa uns anys, no sé dir exactament quants, però que pertany al tour del 59 que va fer Sonny Rollins. És un document especialment interessant perquè recupera enregistraments en directe d'aquella gira europea del 59. Estem en un moment, com hem dit avui, hem ressaltat aquest moment extraordinari de la carrera de Rollins. El 59 és l'any posterior a Saxophone Colossus, com hem vist avui del 56, Wild West, com hem vist avui el 57, o aquell News Time que avui no hem sentit en aquest cas. I Rollins, doncs, estem en un moment que ja està considerat un dels grans tenors del jazz modern. Però hi ha una circumstància important. Rollins estaven a punt d'entrar en el període que conduiria la seva famosa retirada temporal de l'escena, ho explicarem amb el proper homenatge. Aquell mateix any encara estava actuant intensament i fent música d'una enorme intensitat. La gira europea del 59 és, per tant, un testimoni excepcional de Rollins en plena maduresa creativa. El més interessant d'aquest material és que permet escoltar Rollins fora d'aquest entorn habitual dels clubs novaiorquesos i davant de públics europeus. En aquella època, Europa s'havia convertit en un territori extraordinàriament important pel jazz americà. Els músics nord-americans hi trobaven públics més que interessants i, en molts casos, unes condicions de treball diferents de les dels Estats Units. I Rollins era un músic especialment adequat pel directe. Podia agafar una melodia coneguda i convertir-la a una autèntica exploració. Cosa que hem explicat aquesta nit i que avui ho veurem amb aquesta sèrie d'enregistraments de la gira europea de l'any 59 del nostre estimat Sonny Rollins. Per tant, ahir ens quedarem amb ell, ens quedarem una bona estona, ens anirem a Estocolmo amb temes com el Saint Thomas, ja ho veureu, el There Will Never Another You, el Stay As With Your Heart, el I've Told Every Little Star i Olio. Esperem que tots ells ens entrin. Per la meva part, doncs, res més. Ja ho sabeu, com sempre, que feu moltíssim a l'amor i gens la guerra. Acabem en concert, acabem amb el gran Sonny Rollins, en aquest cas a Estocolmo, amb aquests concerts del 59, recorreguent tota Europa. Ahir estem, que ho gaudiu, que passeu una bona setmana i un bon jazz. Ah, i ja sabeu, com sempre, feu moltíssim a l'amor. Ai, ara m'encallava. Feu moltíssim a l'amor i gens la guerra. Per la meva part, bye bye, bona setmana i bon jazz. Fins la setmana vinent.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: Simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Escoltes ICAT.
1: Ei, què passa, què dius?
2: Què passa, crac? Ens tirem el tema o què?
1: Foli, tens de fer-ho o no?
2: Sí, passa-me'l.
1: Vols?
2: Va, sabatilla.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.